It's a mystery to me.

Uh-huh.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable, amb una clara millora del temps, però sense acabar de fer net. Sí que no esperem pluges, però tindrem bastants intervals de núvols, sobretot de baixos, ara fins a mig matí. Sí que amb una mica més de sol al centre del dia i cel més ennuvolat a partir de mitja tarda o del vespre, amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, ha voltat els 20 graus de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 26, amb una humitat més baixa i poca xafogor. Vent feble amb terral a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui entre marejol i maró. Tota l'espera de que tornem a tenir un petit canvi de temps dijous amb nuvolades al migdia que poden deixar alguna pluja o ruixat dispers.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Diversos carrers inundats, també els passos sota la via tallats o els semàfors de la carretera apagats han estat les conseqüències principals de les pluges intenses a Cubelles d'aquest dimarts al matí. També han caigut, això sí, molts litres a les capçaleres del Foix. L'embassament estava al 54% abans d'aquest episodi de tempestes i cap al migdia ha començat a rebre l'entrada de tot aquest aiguat amb un volum que ha arribat als 32 metres cúbics per segon. A partir d'aleshores, l'Agència Catalana de l'Aigua ha decidit incrementar el cabal de sortida riu avall dels 60 litres per segon que deixa anar habitualment com a cabal ecològic cap als 600 litres per segon. Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat en fase d'alerta i demana molta prudència, sobretot a prop dels rius, les rieres i els torrents. Aquest dilluns al vespre passat, recordem que s'ha enviat una alerta als mòbils en què s'ha informat d'aquests pronòstics de pluges intenses i aquest dimarts també s'ha avisat la població, en aquest cas de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Baix Llobregat, perquè no sortissin de casa durant tot el matí pel perill de crescudes dels rius, les rieres i els torrents. Aquí a Cubelles, com dèiem a l'inici, les precipitacions més intenses han arrencat al voltant de les 7 del matí d'aquest dimarts. Les primeres conseqüències que s'han notat han sigut les habituals de quan plou, amb els passos sota la via que queden inundats, el carrer d'Arles de Tec, el pas per vehicles alts entre l'avinguda de la Riera i el passeig fluvial. També s'ha hagut de tallar durant unes hores el pas sota la C31 per al riu i també la connexió amb Cunit pel torrent d'en Pedro, allà al final de les Salines. També el carrer de la Millera, un altre punt habitual on s'acumula molta aigua, ha quedat tallat tot el dia. A més, han deixat de funcionar els semàfors de la carretera, una incidència que ja hi va haver dilluns a la tarda i que amb l'aigua doncs, s'ha incrementat i s'ha mantingut durant ben bé tot el matí. Segons ha informat la policia local, també aquest matí el servei d'emergències ha actuat en un quadre elèctric que s'havia encès al carrer d'Esparreguera, a Mas Trader. El Garraf, el municipi més afectat pels aiguats, seria ara per ara Sant Pere de Ribes, on s'han arribat a registrar 10 avisos al 112, sobretot a la matinada i al matí d'aquest dimarts. Pel que fa al riu Foix, prèviament a tot aquest inici de l'episodi de pluges, aquest cop no s'havia fet cap desembassament previ, perquè la infraestructura, de fet, estava al 54% de la seva capacitat i, per tant, tenia marge. la zona de la capçalera, però al voltant de Torrelles de Foix i altres pobles d'aquella zona. Ha estat on més litres s'han acumulat, sobretot a primera hora, això a les 6-7 del matí, i a partir del migdia d'aquest dimarts és quan ha arribat tota aquesta aigua a entrar cap a l'embassament, amb un pic màxim d'entrada de 32 metres cúbics per segon, que són 32.000 litres per segon que anaven entrant a l'embassament per la seva entrada a Castellet. La capacitat inicial, quan ha començat tot aquest episodi de pluja, era d'un 54%, és a dir, el pantà estava un 54%, i s'ha anat omplint per damunt del 65% cap a la una del migdia i ha continuat encara en increment. L'Agència Catalana de l'Aigua ha optat, a partir d'aleshores, quan ha començat a veure que entrava més aigua a l'embassament, i ha decidit incrementar el cabal també de buidatge fins als 600 litres per segon i ha avisat a la població d'aquesta crescuda progressiva del riu des de Castellet cap a la desembocadura, cap a Cubelles. Habitualment el cabal ecològic que deixa anar el pantà riu avall és de només 60 litres per segon.
5: Node Garraf ha elaborat un primer plànol amb 6 rutes de cicloturisme de carretera pel Garraf després d'una fase de diagnosi i revisió dels diferents recorreguts. La iniciativa busca consolidar una oferta cicloturística que permeti descobrir el territori sobre dues rodes i alhora complementar les rutes amb els principals atractius turístics de la comarca. El tècnic de turisme de Node Garraf, Jonathan Alemany, explica que les propostes s'han treballat conjuntament amb els ajuntaments, els parcs i altres agents del territori. L'objectiu ha estat comprovar aspectes com ara la seguretat dels itineraris, el traçat dels recorreguts i l'interès dels punts de vista. Així mateix ho explica al llarg d'una conversa mantinguda aquí, a Ràdio Cubelles.
6: Es va treballar amb una taula de treball amb els municipis, amb cadascun dels ajuntaments, també amb els parcs i amb altres agents implicats. I aquí, en aquesta fase, el que vam fer és nosaltres mostrar una mica què és el que hi havia, perquè cada ajuntament ens digués una mica també la tasca de, bueno, anem a veure també com a municipi quina és la condició d'aquesta ruta. Si, per exemple, m'invento, clar, pot ser que hi hagi una proposta d'una ruta que nosaltres hem detectat a internet o en els principals canals de la gent que visita el Garraf en bici, però resulta que l'Ajuntament ens diu sí, però escolta, fa un temps la policia local hem posat un senyal de direcció prohibida, que a més no ens interessa que passin les bicis per una qüestió de seguretat i per una qüestió de convivència amb els vianants, etc. Tot això ha sigut la tasca d'allò de laboratori, no? Perquè, clar, és detectar tots aquests punts, algunes vegades col·laborar amb urbanisme, d'altres amb policia local, d'altres amb regidories d'esports, l'altres... Bueno, cada ajuntament una mica ha fet aquesta tasca.
5: El plànol incorpora informació pràctica sobre cada ruta, com ara la cartografia, les distàncies i els desnivells, així com també recomanacions pels ciclistes. A més, els recorreguts disposen de codis QR que permeten consultar-los i descarregar-los en diferents eines de navegació. La informació també està disponible a rutesgarraf.cat, mentre que el material en paper es distribuirà properament a través de les oficines de turisme, punts d'informació turística i allotjaments de la comarca.
6: Té, doncs, una primera part de lo que és el mapa de les rutes, val? Amb la seva cartografia, el seu desnivell, els punts d'interès per als que passa de les diferents municipis de la comarca, i després, doncs, podem trobar també el perfil més tècnic, val? Una mica, doncs, la distància, elevació, percentatge de si hi ha rampes o no. Podrem trobar també, doncs, una sèrie de consells, algunes curiositats de la comarca, també, que són interessants, i després tots els enllaços amb QR, perquè a dia d'avui hem vist que la gent que fa ciclisme, doncs, ja va sovint amb aplicatius, com que a més durant el trajecte moltes vegades no consulten el paper, doncs ja porten el típic track, no?, que es posen a la bicicleta, i en aquest cas els de carretera més, que potser són la part més esportiva, i ja van veient una miqueta el traçat de la ruta, descarregat amb les principals eines que fan servir.
5: Entre els itineraris hi ha la ruta vinculada a Cubelles, que connecta amb altres municipis del Garraf i que permet combinar l'activitat esportiva amb la descoberta del patrimoni i els espais d'interès del municipi. El recorregut es pot completar amb visites al passeig marítim, la desembocadora del riu Foix, el castell i el nucli urbà.
2: Poble català, posa't a caminar. Amb aquest lema es va manifestar la Marxa de la Llibertat l'estiu d'ara fa 50 anys. Entre altres llocs del país va passar també per Cubelles. Per tal de commemorar el 50è aniversari d'aquesta marxa, el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell han organitzat una exposició durant tot aquest mes d'octubre al Centre Social Joan Roig i Piera. Contindrà unes 40 imatges i també cartells de l'època. Un dels plats forts serà la inauguració, aquest dijous que ve, 1 d'octubre, que comptarà amb una taula rodona amb l'historiador Josep Calvet, amb Teti Serres i el cubellenc Joan Vidal, qui van participar directament en la Marxa per la Llibertat, i també amb la possible assistència d'Àngel Colom, un dels impulsors principals ara fa 50 anys d'aquesta marxa. El president del grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell, Joan Vidal, ha donat més detalls de què va suposar aquest fet històric per Catalunya.
7: El lema de la Marxa de la Llibertat t'ho pot dir tot, eh? Deia poble català, posa't a caminar. Es tractava doncs, de reivindicar tota una sèrie de qüestions al voltant de la democràcia, però també doncs, hi havia les reivindicacions de l'Assemblea de Catalunya, que eren les llibertats bàsiques, l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia com a pas previ a exercir el dret a l'autodeterminació. O sigui, aquesta marxa va ser organitzada per Pax Christi, que era una organització cristiana a la qual destacaven el mateix Àngel Colom i l'Arcadi Oliveres, i són els que van impulsar aquesta marxa sense tenir el suport dels partits polítics. No es van voler mullar els partits polítics, però sí doncs, les organitzacions aquestes la van impulsar per conscienciar la població doncs, que feia falta doncs, bueno, reivindicar tantes coses que ens havien pres durant el període franquista.
2: Els marxaires catalans van passar aquell estiu del 1976 per aquí, per Cubelles, on van aprofitar per donar més ressò a protestes locals que, en aquell moment, aquí a Cubelles, passaven per estar en contra de la construcció de la central tèrmica.
7: Per cada poble on passaven, doncs, reivindicaven qüestions d'aquella mateixa població. En el cas d'aquí Cubelles, doncs, el tema de la tèrmica, doncs, en un altre lloc, a l'abocador del Garraf, etcètera, etcètera, doncs hi havia cada poble. O sigui, a part dels temes generals de joia, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, doncs hi havia també les qüestions de cada població per on passaven.
2: La mostra dedicada a la Marxa per la Llibertat es podrà visitar durant tot aquest mes d'octubre al Centre Social. D'altra banda, l'endemà de la inauguració, aquest mateix divendres, 2 d'octubre, el grup d'estudis Cubellencs d'Amics del Castell tenen preparada una altra activitat, la presentació del llibre titulat El primer clàssico ante el abismo, una obra que repassa la final de la Copa d'Espanya del 1936 entre el Barça i el Real Madrid i la diàspora posterior que van haver de viure els futbolistes cap a Amèrica després d'esclatar la Guerra Civil. L'agenda de la tardor dels Amics del Castell també incorpora dues sortides i les jornades europees de patrimoni, que inclouran la presentació del treball d'investigació de Pere Vives sobre l'evolució del litoral de Cubelles, que s'ha pogut llegir en el programa de Festa Major, i que també estarà inclosa el mateix dia l'anunci dels guanyadors de l'última beca d'investigació local convocada per l'Ajuntament. Els safaretjos municipals seran l'escenari principal de les Jornades Europees de Patrimoni. Cubelles celebrarà els dies 9 i 10 d'octubre aquestes jornades amb una programació que anirà adreçada a públics de totes les edats. Durant els dos dies hi haurà activitats per acostar-se a la història, la cultura i el patrimoni cubellenc. Concretament, el 9 d'octubre, divendres 9 d'octubre, a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera, en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell, es farà la presentació de les Jornades Europees de Patrimoni a 6:45 i a 6:45 es donaran a conèixer els guanyadors de l'última beca d'investigació local convocada per l'Ajuntament. La jornada continuarà després a 7:00 amb la presentació del treball Evolució del paisatge de costa a Cubelles, l'obra de Pere Vives Santa Eulàlia. L'autor acompanyarà la presentació amb una projecció d'imatges. L'activitat, com dèiem, ha estat organitzada en col·laboració amb el grup d'estudis Covellencs Amics del Castell. I el dissabte 10 d'octubre, a partir de 11:15, l'activitat es traslladarà sobretot al nucli antic de la vila amb una gimcana del patrimoni covellenc, una proposta d'una hora de durada que anirà a càrrec de Cultura Urbana Covelles i de l'exposició permanent del Pallasso Xerra Rivel. El punt de trobada serà la plaça de la vila. La programació després es traslladarà als safrejos municipals, que seran l'escenari principal d'aquestes jornades de patrimoni, i allà hi haurà tallers, activitats durant tot el matí, amb tocs d'història, d'art i de circ, i a més s'hi farà un espectacle de titelles titulat La granja de Can Galiot, a càrrec de Galiot Teatre. A més, al vespre del dissabte 10 d'octubre, els safrejos municipals acolliran també el concert Dones i Patrimoni, que anirà a càrrec del Cor Lirae de Cubelles. La proposta vol acostar el patrimoni local des de perspectives diverses i totes les activitats programades són gratuïtes i no cal inscripció prèvia. Ja estan obertes les inscripcions per participar d'un nou curs dels Horts Comunitaris de Can Travé. L'activitat, gestionada per la cooperativa Tarpuna, és cada dilluns a la tarda i els dimecres al matí. L'Hort Comunitari de Can Travé ha obert aquestes inscripcions. Estan obertes a les persones que estiguin interessades a formar part del projecte en aquest espai de trobada i de participació al voltant del cultiu de l'hort i altres propostes vinculades a l'horticultura. La programació, adreçada tant a veïns i veïnes com també a entitats o associacions, inclou el cultiu de l'hort ecològic, tallers i formacions sobre horticultura ecològica i propostes d'horticultura amb finalitat terapèutica. També s'hi organitzen activitats lúdiques relacionades amb els canvis d'estació, les festes tradicionals, també accions d'educació i sensibilització ambiental o activitats en col·laboració amb altres entitats i institucions. Tot plegat es fa cada dilluns a la tarda i els dimecres al matí als Horts de Can Travé, que tenen l'entrada situada al passeig de Ramon Miquel Vinader. Les persones interessades a inscriure-s'hi o que vulguin més informació poden consultar a la web de l'Ajuntament, covelles.cat. Els Horts Comunitaris de Can Travé van estrenar el setembre del 2022, per tant, el d'aquest 2026 serà el seu cinquè curs consecutiu.
8: El Club de Futbol Cubelles va guanyar en el seu primer partit al Josep Pons i Ventura disputat el passat dissabte. Amb aquesta és la segona victòria de la temporada en dues jornades. Un bon inici per als de Josu i Manol, que de moment sumen dues victòries en dos partits. En el partit de dissabte, disputat al Josep Pons i Ventura, visitava l'equip de Camarles, de les Terres de l'Ebre. El Cubelles va encarrilar ràpid el partit amb el primer gol, pràcticament a l'inici del partit. Tot just dos minuts havien passat de joc quan Patrick Ferris feia el 1-0 en el marcador. Amb aquest gol, doncs, el Cubelles tenia molta més tranquil·litat i l'equip visitant, doncs, rebia una gerra d'aigua freda a les primeres de canvi. Abans d'arribar a la mitja hora de partit, el Cubelles faria el segon gol, obra de Biel Amigó. D'aquesta manera, amb el 2-0, el Cubelles es posava ja amb més avantatge en el marcador, un marcador que no es mouria ja en tot el partit, amb un Cubelles controlant bé el joc d'un Camarles que, doncs, va rebre dos cops ràpids i que, doncs, no va poder contrarrestar el joc cubellent. Com dèiem, nova victòria. En aquest cas, doncs, situa el Cubelles a la part alta de la classificació. Hi ha 5 equips que han aconseguit guanyar els dos primers partits d'aquesta nova temporada. Són el Canonja, l'Ulldecona, l'Escola Sant Pere i Sant Pau i la Sènia, juntament amb el Cubelles. Tots ells han guanyat els dos primers partits disputats en aquest inici de competició. La propera setmana, el Cubelles, que farà un dels seus desplaçaments llargs de la temporada, anirà a jugar diumenge a les 5 de la tarda al camp de l'Amposta, com dèiem, doncs, en un dels primers desplaçaments llargs que tindrà aquesta temporada l'equip de Josu Imanol, una Amposta que ha perdut els dos primers partits i a més ho ha fet amb marcadors contundents i que per tant doncs està a la cua de la classificació, una bona oportunitat per al Cubelles per seguir sumant de 3 en 3 en aquest inici de la segona catalana en el grup 6è, on el Cubelles ara mateix és un dels líders després de sumar 6 punts de 6 possibles. Cara i cleu per al Club Patí Cubelles aquest cap de setmana, on el masculí jugava la seva segona jornada de la temporada, en aquest cas en el partit que els enfrontava davant del Ripollet, amb derrota cubellenca per 3-4 en un partit molt ajustat, on els de Cubelles finalment no van poder sumar punts, com si van fer la primera jornada que van arrencar un empat a la pista del Vendrell. També debutava el femení del Club Patí Cubelles, també a la primera catalana, un femení que la temporada passada es va quedar a les portes de l'ascens nacional, jugant fins i tot al play-off d'ascens. Les noies del Club Patí Cubelles han començat fortes també aquesta temporada, amb una contundent victòria aquest cap de setmana per 0-5 davant de l'Horta i d'aquesta manera doncs començant la temporada amb una bona victòria. El proper partit per les noies del Cubelles serà el proper diumenge a 3:15 i ho faran rebent a l'Alpicat al pavelló poliesportiu de Cubelles. Així doncs, inici bo per al femení del Club Patí Cubelles. El masculí, per altra banda, encaixa la seva primera derrota de la temporada en la segona jornada de la primera catalana, també en aquest cas pel que fa al masculí.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
10: Hola,
9: de
10: amics,
9: Ràdio
10: què
9: Cubelles.
10: Tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
9: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: mateix lloc on vaig ser trist. No enfocar-me en el desig, no buscaré ser feliç. El mateix lloc on vaig ser trist.
1: Va, que torna!

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable, amb una clara millora del temps, però sense acabar de fer net. Sí que no esperem pluges, però tindrem bastants intervals de núvols, sobretot de baixos, ara fins a mig matí. Sí que amb una mica més de sol al centre del dia i cel més ennuvolat a partir de mitja tarda o del vespre, amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, ha voltat els 20 graus de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 26, amb una humitat més baixa i poca xafogor. Vent feble amb terral a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui entre marejol i maró, tota l'espera de que tornem a tenir un petit canvi de temps dijous amb nuvolades al migdia que poden deixar alguna pluja o ruixat dispers.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'aprovació en l'últim ple municipal de 320.000 euros per enderrocar l'antiga sala multiusos de la Mota ha revifat el debat sobre què fer amb aquest edifici, que és una icona també de Cubelles, però que porta abandonat des de fa bo 20 anys. I avui volem recuperar la història original d'aquest espai singular, que als anys 90 i principis dels 2000 va acollir tota mena d'activitats, però que va ser concebut inicialment sobretot com un espai d'oci multiusos, però sobretot doncs, que els primers anys va estar enfocat com a discoteca. Va néixer com la discoteca Màduc, que després d'uns 5 anys aproximadament amb el boom de la música màquina va passar a ser la Central, una filial d'Escòrpia, que va durar dues temporades. En l'etapa final com a discoteca va acabar acollint la Cybertrack, abans de passar a mans municipals, a l'Ajuntament, que el va convertir en l'escenari, per exemple, de concerts, de Sant Jordi, de la Setmana Cultural, del Festival a Mota Reggae, també de la Barema, moltes fires i esdeveniments, i també que va acollir projectes com la Tele Cubelles del Peix Agulla, entre altres. Per això avui hem convidat a Ràdio Cubelles en Josep Maria Pujol Torres, que és l'arquitecte que va idear aquest projecte i que va dirigir, de fet, les obres de construcció l'any 1991 d'aquest edifici que, tornem a comentar-ho, doncs ara s'ha tornat a posar una mica en boca del poble després d'aquesta decisió d'enderroc per part del govern municipal. Josep Maria Pujol, benvingut a Ràdio Cubelles, gràcies per atendre'ns.
4: Molt bé, estic aquí després d'uns anys que ha passat d'aquesta construcció i agraeixo la vostra convidada.
1: Parlem en primer lloc dels orígens, no? Com idees aquest projecte? Bé, quin encàrrec et fan, no? I aleshores, com idees el projecte?
4: A veure, en aquell moment havia un altre encàrrec, un altre equip d'arquitectes, amb el qual no es va dur a terme, era un projecte més light, en aquest sentit de volum, era més petit, i després els propis promotors, que eren uns promotors locals de Cubelles, que en coneixien i coneixien la meva trajectòria perquè ja havia fet alguns edificis emblemàtics a la zona de Vilanova, van decidir que jo podria ser el arquitecte que portaria a terme aquest edifici, que en principi era al costat de la Mota, era un solar públic, i es va pensar des de l'inici en un posto d'oci, en el qual jo vaig entendre que a través d'aquesta situació sobre un equipament tindria que ser un edifici multiús. Mm-hmm.
1: És a dir, no t'encarreguen una discoteca directament, no?
4: No, m'encarreguen directament un edifici que podria contemplar dintre un espai d'oci, en el qual jo, clar, vaig entendre que tenia que redissenyar l'anterior projecte que tenien per tenir un projecte més adient a posteriores fases d'aquest edifici.
1: Mm-hmm. Per tant, doncs, a l'hora de fer l'edifici ja vas pensar que tingués una durada, diguéssim, una construcció que perdurés.
4: Sí, que perdurés en el temps i que realment pogués ser utilitzable d'altres maneres. Això, per això l'arquitectura que es va presentar o que es va fer una gran sala central amb el qual havien uns volums que estaven de cara al foix que podien tenir entrades individuals. També es va pensar que es podria recuperar les terrasses planes que hi havia a dalt, per això s'havien fet dues escales que pujaven al terrat, i que realment aquests petits volums podrien formar part d'elements individuals en una època posterior per qualsevol cosa, per entitats, per estudis de gravació, per el que sigui.
1: Que, de fet, durant un període de temps va ser així. Quan va passar a mans municipals, ser així, fins i tot.
4: Bueno, per ser bones, estava ben aconseguit o ben pensat en aquella època, perquè en aquella època havia l'alcalde Pinyol, que era el que era, també apoyava la promoció d'aquest edifici, i, per tant, estava content de que a Cubelles es fes un edifici d'aquest tipus. Per tant, havia el consens municipal en aquell moment.
1: També en aquella època, en aquella zona, hi havia el poliesportiu, però no hi havia res més, no? No hi havia edificis, pràcticament alguna casa aïllada, no? Poca cosa.
4: Sí, a la Mota Sant Pere, evidentment, era una urbanització, inclús, que no s'havia construït res, que inclús estava malmesa perquè portava anys també sense fer res, i potser amb aquest edifici pues, buscava que els jovents o de la zona o no marxessin lluny i que no agafessin el cotxe. Bueno, això era una de les excuses del propi ajuntament per dir que estaven fent un edifici per l'oci local, no? En certa manera, en principi.
1: Però bé, també ho dic perquè en aquella època no hi havia ni el pont per creuar el riu, vull dir, s'havia de creuar per un pas baix. No?
4: Sí, era un pas baix que s'inundava i que tenies que passar per sota i tenies que arribar al lloc. No hi havia un pont.
1: Bé, què us vau trobar sobre el terreny també, no? Quan comenceu les obres i tot això, després parlarem un altre cop del projecte, però vaja, ara que comentàvem de com estava la zona, no sé si això va determinar una mica també com era el projecte o no.
4: Sí,
1: no
4: bueno, sí, va, a veure, la zona estava, era al costat dels aiguamolls, bueno, era la zona al costat del foix, de la desembocadura. El terreny que van trobar, en 4 metres havia fang completament, i van tenir que fer una llosa de formigó armat, que és d'un metro vint. Amb aquesta llosa buscaven l'estabilitat de tot l'edifici. L'edifici no tenia molta alçada, però la idea principal de l'edifici era, per una banda, la integració del paisatge al foix. Per això es va fer tota una sèrie de jardineria que estava adaptada a la flora i fauna local, que era les plantes baixes més alguna palmeres i cactus, etc. I amb una sèrie de muntanyetes, roques, que donaven una impressió entre la suma del que era fresc al costat del foix, més això donava la sensació de trobar-se integrat a l'edifici al foix. I aquest era un dels conceptes. Hi havia un altre concepte que era fer un edifici baixet en el qual que tenia solament una planta, que eren uns volums, i al centre un element tecnològic que era més potent per donar un simbolisme al propi edifici.
1: Sí, potser l'element més singular, no, del projecte de l'edifici encara avui en dia és aquesta volta, no? Aquesta, no seria una cúpula, no? Però no sé com dir-ne, no? La volta...
4: És una bòveda. Sí.
1: Una bòveda, això.
4: Una bòveda que era metàl·lica i que tota l'estructura que aguantava això era metàl·lic. I tecnològicament va ser difícil perquè havia una qüestió de temps posada per la promoció que tenien que fer-ho en 5 mesos. Llavors això va repercutir molt a l'actuació simultània de fer diverses coses, construccions a la vegada, entre elles la cúpula es va construir a part, al costat de l'edifici, amb el qual, i la coberta també, perquè era una coberta autoportant, i d'aquesta manera podíem arribar a la data que s'havien
1: posat. I després es muntava al damunt.
4: I després es muntava al damunt en les grans grues que hi havia uns constructors aquí al costat, o uns senyors que tenien grues d'aquí Cubelles, que van portar la grua més gran de Catalunya per posar-ho, perquè pesava 30 tonelades de ferro. I llavors va venir el millor maquinista del món, de Catalunya, i van aconseguir col·locar-la en 2 dies, vale? Tot. I llavors això va adelantar molt l'obra, van cobrir perfectament i per això vam poder avançar en tot el tema d'instal·lacions, etc.
1: I per dins també tenia cap element diferencial o singular?
4: Sí, a veure, clar, jo tenia que fer com a element d'oci els elements interns. Es van fer unes passarel·les que estaven amunt de dalt, però també s'havia pensat tot l'edifici que podien anar grades plegables o grades fixes. I al costat d'un dels costats que crec que ha desaparegut, mirant a mar, havia una gran grada que era una grada que podia seure o baixar caminant, no? Això estava pensat per mirar la pista central, per si feien altres actes o altres i posteriorment doncs altres actuacions o altres comunitats que podien haver passat per allà.
1: Espectacles,
4: etc, etc. Però els baixos es van també pensar, tenir els laterals bastant holgats, havia una barra de bar, però estaven bastant holgats per poder tenir aquesta sensació de que podies observar la pista per diverses bandes. No? Aquesta era una mica això, i després a nivell tecnològic, quan es va fer el centre d'oci i espectacle per aquesta discoteca que va començar el trajecte, es van posar tots els elements últims que havien al mercat.
1: De so, llums i tot això.
4: Sí, de so, llums, i teníem estar programat les llums i la música a la mateixa vegada, com les projeccions. Això va portar uns equips tècnics de primer nivell, i això va costar bastants diners perquè tenien que donar el millor que havia al mercat llavors en tot. Vale? Per tant, era una obra puntera a nivell de música en general. També van fer una gran llac fora, una llac i una zona d'esbarjo exterior, perquè creiem que la zona, que després podia ser un esbarjo exterior també, aquest esbarjo podia ser que la gent no solament estigués a dintre d'un espai tancat, que si no es podia aprofitar com un espai obert, tranquil, de relax i d'estada.
1: No? Que també tingués aquesta zona exterior.
4: Sí.
1: I després, quan es va posar en pràctica, tot va sortir com ho tenies al cap? Com ho vau veure també?
4: Sí,
1: com va començar?
4: Quan va començar... Va començar amb moltes proves de so i de llum, amb el qual jo estava molt present perquè estava amb els tècnics que jo controlava, perquè vaig tenir que tenir la direcció d'obra molt exhaustiva, ja que no havia cap encarregat d'obra, amb el qual jo feia encarregat d'obra. I les obres, nosaltres estàvem 12 hores al dia. 12 hores al dia vol dir que inclús les obres continuaven fins a les 3 i 4 de la matinada, amb el qual els tècnics de cablejat, els que són els famosos lampistes o els electricistes i tots els que són de so, llum i tal, treballaven de nit constantment. I de dia treballaven les obres normals, no? I per això vam poder adelantar molts i concentrar el temps d'execució de les obres. Al final sí que va ser el que jo havia pensat, menys tota l'activitat que podia estar sobre la coberta, que buscava també que tingués una zona d'esbarjo a sobre la coberta, per això es van fer unes grans escales en el qual tu podies accedir a la coberta i tenir una vista sobre el Foix i sobre el mar.
1: Com unes terrasses.
4: Les terrasses i tal. Mm. I al costat de la cúpula, que era la, aquesta bòveda gran metàl·lica, i era un punt d'atracció segurament. Però aquesta jo no la vaig veure funcionar mai, i jo també quan va començar tot i tot això ja vaig deixar de venir, perquè jo no sóc del món de les discos, yeah, ni tampoc del món d'aquest, no? Llavors sí que estava fins a la inauguració i fins a diverses trobades al principi, però després ja no... I tot el tema d'equipament elèctric i tal, doncs estava autoalimentat tot, mm-hmm, per grans bidons de gasoil i màquines que generaven electricitat, perquè mai fallés l'electricitat a la zona. No?
1: I quan va començar a punxar els discjòqueis, la gent a ballar i tot això, no va fallar res, diguéssim, o no?
4: Sí, bueno, al principi sí, va fallar. Va fallar perquè el senyor que feia de jockey saltava i va...
1: Saltava i ballava, vols
4: ballava,
1: dir?
4: Ballava, saltava i ballava, i per tant havia els plats, perquè llavors funcionaven amb plats de disco i també en gravacions. I els plats de disco van començar a saltar l'agulla per una banda i per una altra, perquè estava sobre un pilar de ferro i transmetia les vibracions pròpies del pilar de ferro. El pilar de ferro vibrava cap amunt i desmuntava tot. Va haver una anècdota, un parell d'anècdotes que us explicaré. Són dues molt interessants, perquè jo no sabia... Clar, jo en aquella època tenia 35 anys i jo no els havia viscut. Jo ja venia d'una altra discoteca que havia fet, que era l'UFOS.
1: Ah, l'UFOS de Vilanova.
4: A Vilanova, sí. hi havia intervengut, i havia intervengut en diversos bars musicals, també. I, per tant, tenia coneixement dels aïllaments acústics, que també es van fer aquí a Cubelles, i per solucionar-ho ràpid, vaig posar sorra dintre les parets. D'aquesta manera, la sorra dintre les parets va amortiguar molt el so, i a la cúpula sí que vaig fer un material que es diu PK2, que llavors era nou, que estava formada per capes de plom, capes de goma dura i tova, que traien totes les freqüències diferents que hi havia. Però a nivell del disjockey va començar a saltar i a ballar i es descompensava tot.
1: I això com ho va arreglar, doncs?
4: Ho vam arreglar de la següent manera. Va haver un operari que tenia, es veu que li agradava la música, i ho tenia a la seva casa, tenia un parell de plats, i va vindre, escúchame, ¿puedo hablar contigo? Sí, puedes hablar conmigo. Tengo en casa un tablero de madera y he puesto unos clavos con gomas de pollo para que no me vibre los platos. Y digo, bueno, como yo anteriorment vaig posar uns sidem blocs grans perquè no es mogués el plat i va ser un fracàs, doncs vaig dir, per provar-ho, no tenim d'això. Llavors ho vam fer i va funcionar perfectament.
1: Clar, quedaven els plats suspesos sobre les gomes, no?
4: Sí, i anàvem ballant, anava ballant el senyor i no es movia els plats.
1: No saltava l'agulla.
4: No. I després tinc que comunicar també, perquè nosaltres teníem un limitador de so, uh-huh, que era 90 decibelis. Uh-huh. I el disjockey, que era d'aquests, bueno, d'aquests de celebrats...
1: Li agradava anar pujant, no?
4: No, va desbloquejar això, els 90 decibelis, i el primer dia o el segon dia veiem que bueno, jo estic allà amb el disjockey, ja, amb els promotors, i veiem que a la pista comencen a caure gent, a desmaiar-se. I jo pensava que s'havien emborratxat o s'havien pres alguna cosa, i no era això, era la música. Llavors,
1: de tan forta que estava?
4: A 120 i 125 decibelis. Llavors, sort que teníem allà el tècnic de JBL, que era el que va instal·lar tota la instal·lació, va baixar baix i va veure que estava desbloquejat el tema dels decibelis. I bueno, vam fotre una reganyina a aquest senyor enorme i ja no va passar més, però la música o el so... I el so estava distribuït en tres plantes. O sigui, hi havia una planta dels baixos que estava completament a la planta baixa, després hi havia uns speakers penjats i després hi havia un altre so que anava directament des de les passarel·les. Mm-hmm. I llavors el so entre la bòveda i tot el que repicava es va ajustar molt per part del tècnic, amb el qual el so era fantàstic en aquell moment. Mm-hmm. I gràcies a aquest tècnic era estupendo.
1: Sí que l'edifici, al ser així, sí que recordo jo que la sonorització després de concerts, quan va passar a mans de l'Ajuntament i això, era, també s'havia d'ajustar molt per part del tècnic, perquè costava una mica, no?, dirigir
4: sí.
1: el so
4: sí, perquè,
1: quan era un escenari, no?, amb els típics,
4: sí,
1: amb
4: perquè,
1: les torres de so normals, no?
4: Diguéssim. Sí, perquè hi ha molts elements metàl·lics i llavors això, rebots. I llavors aquests rebots, sort que la cúpula estava perforada, amb planxes perforades, que això feia que absorbia bastant bé el so, però els elements metàl·lics que apareixien amb els pilars i coses d'aquestes...
1: De l'estructura
4: feien uns rebots estranys bueno, i llavors el tècnic ha de ser molt bo per poder resoldre això.
1: Hem parlat molt doncs, de com es va concebre aquest edifici, però vaja, també estem parlant d'aquest edifici perquè s'ha pres una decisió que és enderrocar-lo. Mm. I clar, com rep aquesta notícia qui ha idea creat, no?, aquest edifici, bueno, ha estat al damunt des de que va néixer, no?
4: Sí.
1: Bé, com rebeu aquesta notícia?
4: Pues la rebo amb tristesa, perquè per mi els edificis són fills, perquè has dedicat un temps, l'has mimat, l'has cuidat, l'has construït i s'han gastat molts diners. En aquella època es van gastar 400 milions de pessetes. Mhm. Que ara construir-ho de nou, aquest edifici, valdria 7, ¿vale? Un 6 o 7 al canvi.
1: Mm-hmm. 6 o 7 milions d'euros.
4: D'euros, sí, sí. Els anys que han passat i el que valdria ara construir-ho, jo crec que valdria això. He fet una mica camp mas abans de venir aquí per saber la xifra. I crec que veure morir un altre edifici, perquè jo ja, aquest seria el quart que m'ha desaparegut.
1: Mm. Sí, perquè abans has parlat de l'UFOS, que també fa anys...
4: Sí,
1: no?
4: Però no me refereixo a això, me refereixo a edificis.
1: Ah, edificis.
4: Edificis. I clar, els edificis que han desaparegut a vegades són per qüestions econòmiques o per la crisi del 2008, i per això, per deixar o missió de deixar l'edifici caure a la decisió de no cuidar-lo i no mantenir-lo. Llavors, crec que aquest edifici té una oportunitat nova, i aquesta oportunitat nova passa a entendre a través d'un pla director o un pla estratègic, que això existeix a urbanisme. Aquest pla estratègic i aquest pla director ja es fan en molts edificis que són equipaments o que són edificis patrimonials, i hi ha unes certes subvencions que poden ajudar a reconstruir-ho o per l'utilització exactament d'un equipament públic, en el qual poden haver diverses activitats, com ho estava comentant abans, que podia reciclar-se aquestes activitats per tenir un teatre experimental, per tenir un congrés petit, per tenir música una altra vegada, i inclús al voltant pues, tenir un espai d'esbarjo o tenir un puesto d'observació de les coses, de les aus a la sortida del Foix, que també podia ser un centre d'observació o d'interpretació. Podia ser una sala, les sales petites pues, podien ser per les entitats locals, podien ser inclús un lloc que també podia els equips, els petits grups de música que podien fer, tenir un estudi per gravar, no sé. Hi ha molt... Aquest edifici està concebut d'una altra manera, no com una discoteca, que després aquestes... que després aquestes discoteques estan, sempre han estat en naus, que jo vaig sentir un comentari que aquesta discoteca era de la Ruta del Bacalao i a mi no m'ho sembla, perquè ja estava ideat d'una altra manera. I és evident que si han estat activitats allà dintre, vol dir que ha sigut factible que aquestes activitats s'hagin fet. Per tant, jo crec que té una segona vida i em serviria greu perdre un altre fill a la meva vida.
1: Bé, sí que des del govern local diuen que la decisió es pren segons uns criteris tècnics i que dirien que doncs, el cost de les despeses o la inversió per reformar-ho, no, seria més alta que la d'enderrocar-ho i fer un projecte nou de zero, no?
4: No, jo crec que no, perquè ara imagina't que l'estructura en aquell temps va valdre 40 milions de pessetes, vale? Ara serien uns 600.000 o 600.000, 600.000 pessetes construir el mateix. La llosa, passat això són euros, eh?
1: Sí.
4: Passat a euros actualment, valdria 500.000. Mm-hmm. Vull dir, ja són un milió solament conservant aquests dos, aquestes dues parts.
1: L'enderroc difícilment traurà la llosa, no?
4: A veure, no sé si volen treure la llosa o no, però depèn dels edificis que vulguin fer de sobre, perquè una cosa és fer un edifici a sobre, ara imagina que vulguin fer un edifici de 5 plantes. Potser la llosa, amb càrregues puntuals, no està preparada. Per això ja millor tenen que fer pilots, una altra estructura de suport. Si volen fer un edifici en planta baixa, pues perfecte. Si volen en planta segona, també. Però ja està marcat per la superfície que ja tenia la discoteca, no? O ja tenia l'edifici multius, no?
1: Que en tot cas el projecte de futur no se n'ha parlat, és a dir, què hi posar-hi, en tot cas sí que diuen que la decisió de treure l'edifici sí que estaria presa, perquè també bé, en el seu estat d'abandonament també s'hauria convertit ara més en un problema que...
4: Bueno, a veure, jo el que crec és que l'estructura està bé, les parets estan bé. El que no està bé és l'interior, que sembla... Jo vaig fer unes naus, que eren 10.000 metres de naus, amb el qual és un edifici de

0: si voleu, com a edifici simbòlic de Cubelles, i que ha tingut una història dintre de Cubelles i que ha estat part de la vida del poble, no? I llavors penses, bueno, també he de dir que al costat hi ha un solar buit bastant gran. Vull dir que si volen fer un altre edifici, podríem fer l'edifici al costat i recuperar aquest. No sé, vull dir que no solament... Però sempre ha de tenir... O sigui, si jo enderrocaria aquest edifici, seria que tingués una altra proposta, com havia una proposta que me'n recordo que tenien que venir uns estrangers a muntar un tema deportiu.
1: Sí, que per això es va tancar el complex mixt esportiu i hoteler, que això és el que va suposar, diguéssim, el tancament i l'abandonament.
0: Però, clar, això per mi jo crec que seria un estudi de tota la parcel·la d'equipament. Per tant, a millor allà pot aparèixer altres edificis que complementin aquest. Per exemple, jo què sé, ara, per exemple, si tu ara tens aquest centre d'interpretació del Foix i fas un edifici petit allà, amb un restaurant, amb una sèrie de coses, i ho complementes, i tens un jardí més gran acoplat a la zona del Foix, doncs serà una zona d'esbarjo de la ciutat. Vull dir que jo crec que s'ha de veure una mica en projecció, sempre, igual que jo vaig veure en projecció aquest edifici pel futur, sempre m'adalanto amb l'arquitectura, en l'arquitectura en respecte al futur, perquè sigui un edifici factible. Igual, mira, un projecte meu a Vilanova que va ser també polèmic i que després es va fer, no en la seva totalitat, però va estar aturat per una altra crisi, era l'Eurocentro, que és aquell edifici de vidre que estava a l'entrada de Vilanova. Aquest és meu, i jo vaig fer com una punta de llança per dir que l'entrada de Vilanova tenia que estar no ple de coses estranyes, sinó que apareixés una creu de terme moderna, en el qual em va deixar l'Ajuntament i s'ho va creure. I per tant, però va entrar en crisi, va estar 8 anys abandonat, i després va venir un altre promotor i el va acabar amb mi, i ja està. I llavors l'edifici va sortir de nou de les cendres, es pot dir, perquè va quedar amb estructura, i es va poder acabar. Perquè l'altra idea d'això era enderrocar, no? Ah. Ja està. I no, i va continuar, i es va acabar, i es va vendre, i es va posar en funcionament. I ara és un element alt que està allà a l'entrada de Vilanova.
1: Bé, en tot cas, hem parlat avui de l'origen, com es va construir aquest edifici, doncs, emblemàtic, l'antiga sala multiusos de la Mota, aquesta discoteca que es va dir Madu, que es va dir La Central, que es va dir Cybertrack, i que bé, ara sí que porta molts anys abandonat, tot i que doncs, més d'una vegada s'ha parlat de per què no se li dona un ús, no? Bé, doncs n'hem parlat amb el seu arquitecte, en Josep Maria Pujol Torres, no sé si vol afegir res més doncs, abans de tancar aquesta entrevista, si hi ha res que hagi quedat per dir.
0: Bueno, no, jo crec que una mica hem fet un resum de les coses que jo penso i que realment, com he comentat, poden tenir una segona vida aquests edificis, perquè els veus malmesos i semblen... Jo ara mateix t'estic explicant un altre que estic fent a Calafell, un edifici de 1793 costat del castell i que solament he pogut conservar dues parets, vale? Però és un edifici patrimonial en el qual he tingut que intervenir de manera patrimonial per tenir una imatge patrimonial del lloc. Evidentment s'ha fet una inversió forta i han recuperat o han reciclat molts elements d'altres edificis enderrocats, en el qual hem reconstruït l'estructura i vigues antigues i hem fet servir elements com a ceràmica feta amb bòbila per poder tenir una autenticitat de manual del propi edifici.

0: I hem reconstruït les portes i hem agafat portes antigues i les hem traslladades. Hem fet una reconstrucció i ara, si el veus, ningú se'n recorda que allò estava a punt de caure. Vale? Vull dir que aquestes reconstruccions són vàlides, i són vàlides si hi ha un projecte darrere, evidentment, i una intenció. Si vols tirar-ho a terra, doncs el tires. Sé que hi ha molts edificis històrics que s'han tirat a terra. Vull dir que ja saps que la vida va continuant i van tirant edificis nous, vells i tal.
1: Bé, doncs Josep Maria Pujol Torres, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per donar-nos totes aquestes explicacions. I bé, ara per ara, doncs, tampoc no és que sigui immediat, no, aquest fet, però sí que doncs, el govern com a mínim ha aprovat aquest pressupost i doncs, veurem si acaba tirant endavant aquesta decisió o no. Moltíssimes gràcies, Josep Maria, per atendre'ns.
0: Bueno, gràcies a vosaltres.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola, amics, què tal?
1: A Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vin amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.
4: Esta vida es bella.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
6: El temps.
7: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable, amb una clara millora del temps, però sense acabar de fer net. Sí que no esperem pluges, però tindrem bastants intervals de núvols, sobretot de baixos, ara fins a mig matí. Sí que amb una mica més de sol al centre del dia i cel més ennuvolat a partir de mitja tarda o del vespre, amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, ha voltat els 20 graus de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 26, amb una humitat més baixa i poca xafogor, vent feble amb terral a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui entre marejol i maró, tota l'espera de que tornem a tenir un petit canvi de temps dijous amb nuvolades al migdia que poden deixar alguna pluja o ruixat dispers.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: Diversos carrers inundats, també els passos sota la via tallats o els semàfors de la carretera apagats han estat les conseqüències principals de les pluges intenses a Cubelles d'aquest dimarts al matí. També han caigut, això sí, molts litres a les capçaleres del Foix. L'embassament estava al 54% abans d'aquest episodi de tempestes i cap al migdia ha començat a rebre l'entrada de tot aquest aiguat amb un volum que ha arribat als 32 metres cúbics per segon. A partir d'aleshores, l'Agència Catalana de l'Aigua ha decidit incrementar el cabal de sortida riu avall dels 60 litres per segon que deixa anar habitualment com a cabal ecològic cap als 600 litres per segon. Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat en fase d'alerta i demana molta prudència, sobretot a prop dels rius, les rieres i els torrents. Aquest dilluns al vespre passat, recordem que s'ha enviat una alerta als mòbils en què s'ha informat d'aquests pronòstics de pluges intenses i aquest dimarts també s'ha avisat la població, en aquest cas de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Baix Llobregat, perquè no sortissin de casa durant tot el matí pel perill de crescudes dels rius, les rieres i els torrents. Aquí a Cubelles, com dèiem a l'inici, les precipitacions més intenses han arrencat al voltant de les 7 del matí d'aquest dimarts. Les primeres conseqüències que s'han notat han sigut les habituals de quan plou, amb els passos sota la via que queden inundats, el carrer d'Arles de Tec, el pas per vehicles alts entre l'avinguda de la Riera i el passeig fluvial. També s'ha hagut de tallar durant unes hores el pas sota la C31 per al riu i també la connexió amb Cunit pel torrent d'en Pedro, allà al final de les Salines. També el carrer de la Millera, un altre punt habitual on s'acumula molta aigua, ha quedat tallat tot el dia. A més, han deixat de funcionar els semàfors de la carretera, una incidència que ja hi va haver dilluns a la tarda i que amb l'aigua doncs, s'ha incrementat i s'ha mantingut durant ben bé tot el matí. Segons ha informat la policia local, també aquest matí el servei d'emergències ha actuat en un quadre elèctric que s'havia encès al carrer d'Esparreguera, a Mas Trader. El Garraf, el municipi més afectat pels aiguats, seria ara per ara Sant Pere de Ribes, on s'han arribat a registrar 10 avisos al 112, sobretot a la matinada i al matí d'aquest dimarts. Pel que fa al riu Foix, prèviament a tot aquest inici de l'episodi de pluges, aquest cop no s'havia fet cap desembassament previ, perquè la infraestructura, de fet, estava al 54% de la seva capacitat i, per tant, tenia marge. La zona de la capçalera, però al voltant de Torrelles de Foix i altres pobles d'aquella zona, ha estat on més litres s'han acumulat, sobretot a primera hora, això a les 6-7 del matí, i a partir del migdia d'aquest dimarts és quan ha arribat tota aquesta aigua a entrar cap a l'embassament amb un pic màxim d'entrada de 32 metres cúbics per segon, que són 32.000 litres per segon que anaven entrant a l'embassament per la seva entrada a Castellet. La capacitat inicial, quan ha començat tot aquest episodi de pluja, era d'un 54%, és a dir, el pantà estava un 54%, i s'ha anat omplint per damunt del 65% cap a la una del migdia i ha continuat encara en increment. L'Agència Catalana de l'Aigua ha optat a partir d'aleshores, quan ha començat a veure que entrava més aigua a l'embassament, i ha decidit incrementar el cabal també de buidatge fins als 600 litres per segon i ha avisat a la població d'aquesta crescuda progressiva del riu des de Castellet cap a la desembocadura, cap a Cubelles. Habitualment, el cabal ecològic que deixa anar el pantà riu avall és de només 60 litres per segon.
3: Node Garraf ha elaborat un primer plànol amb 6 rutes de cicloturisme de carretera pel Garraf després d'una fase de diagnosi i revisió dels diferents recorreguts. La iniciativa busca consolidar una oferta cicloturística que permeti descobrir el territori sobre dues rodes i alhora complementar les rutes amb els principals atractius turístics de la comarca. El tècnic de turisme de Node Garraf, Jonathan Alemany, explica que les propostes s'han treballat conjuntament amb els ajuntaments, els parcs i altres agents del territori. L'objectiu ha estat comprovar aspectes com ara la seguretat dels itineraris, el traçat dels recorreguts i l'interès dels punts de vista. Així mateix ho explica al llarg d'una conversa mantinguda aquí, a Ràdio Cubelles.
8: Es va treballar amb una taula de treball amb els municipis, amb cadascun dels ajuntaments, també amb els parcs i amb altres agents implicats. I aquí, en aquesta fase, el que vam fer és nosaltres mostrar una mica què és el que hi havia, perquè cada ajuntament ens digués una mica també la tasca de, bueno, anem a veure també com a municipi quina és la condició d'aquesta ruta. Si, per exemple, m'invento, clar, pot ser que hi hagi una proposta d'una ruta que nosaltres hem detectat a internet o en els principals canals de la gent que visita el Garraf en bici, però resulta que l'Ajuntament ens diu sí, però escolta, fa un temps la policia local hem posat un senyal de direcció prohibida, que a més no ens interessa que passin les bicis per una qüestió de seguretat i per una qüestió de convivència amb els vianants, etc. Tot això ha sigut la tasca d'allò de laboratori, no? Perquè, clar, és detectar tots aquests punts, algunes vegades col·laborar amb urbanisme, d'altres amb policia local, d'altres amb regidories d'esports, d'altres... Bueno, cada ajuntament una mica ha fet aquesta tasca.
3: El plànol incorpora informació pràctica sobre cada ruta, com ara la cartografia, les distàncies i els desnivells, així com també recomanacions pels ciclistes. A més, els recorreguts disposen de codis QR que permeten consultar-los i descarregar-los en diferents eines de navegació. La informació també està disponible a rutesgarraf.cat, mentre que el material en paper es distribuirà properament a través de les oficines de turisme, punts d'informació turística i allotjaments de la comarca.
8: Té, doncs, una primera part de lo que és el mapa de les rutes, val? Amb la seva cartografia, el seu desnivell, els punts d'interès per als que passa de les diferents municipis de la comarca, i després, doncs, podem trobar també el perfil més tècnic, val? Una mica, doncs, la distància, elevació, percentatge de si hi ha rampes o no. Podrem trobar també, doncs, una sèrie de consells, algunes curiositats de la comarca, també, que són interessants, i després tots els enllaços amb QR, perquè a dia d'avui hem vist que la gent que fa ciclisme, doncs, ja va sovint amb aplicatius, com que a més durant el trajecte moltes vegades no consulten el paper, doncs ja porten el típic track, no?, que es posen a la bicicleta, i en aquest cas els de carretera més, que potser són la part més esportiva, i ja van veient una miqueta el traçat de la ruta, descarregat amb els principals, amb les principals eines que fan servir.
3: Entre els itineraris hi ha la ruta vinculada a Cubelles, que connecta amb altres municipis del Garraf i que permet combinar l'activitat esportiva amb la descoberta del patrimoni i els espais d'interès del municipi. El recorregut es pot completar amb visites al passeig marítim, la desembocadora del riu Foix, el castell i el nucli urbà.
5: Poble català, posa't a caminar. Amb aquest lema es va manifestar la Marxa de la Llibertat l'estiu d'ara fa 50 anys. Entre altres llocs del país va passar també per Cubelles. Per tal de commemorar el 50è aniversari d'aquesta marxa, el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell han organitzat una exposició durant tot aquest mes d'octubre al Centre Social Joan Roig i Piera. Contindrà unes 40 imatges i també cartells de l'època. Un dels plats forts serà la inauguració, aquest dijous que ve, 1 d'octubre, que comptarà amb una taula rodona amb l'historiador Josep Calvet, amb Teti Serres i el cubellenc Joan Vidal, que van participar directament en la Marxa per la Llibertat, i també amb la possible assistència d'Àngel Colom, un dels impulsors principals ara fa 50 anys d'aquesta marxa. El president del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, Joan Vidal, ha donat més detalls de què va suposar aquest fet històric per Catalunya.
9: El lema de la Marxa de la Llibertat t'ho pot dir tot, eh? Deia poble català, posa't a caminar. Es tractava, doncs, de reivindicar tota una sèrie de qüestions al voltant de la democràcia, però també, doncs, hi havia les reivindicacions de l'Assemblea de Catalunya, que eren les llibertats bàsiques, l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia com a pas previ a exercir el dret a l'autodeterminació. O sigui, aquesta marxa va ser organitzada per Pax Christi, que era una organització cristiana a la qual destacaven el mateix Àngel Colom i l'Arcadi Oliveres, i són els que van impulsar aquesta marxa sense tenir el suport dels partits polítics. No es van voler mullar els partits polítics, però sí, doncs, les organitzacions aquestes la van impulsar per conscienciar la població, doncs, que feia falta, doncs, bueno, reivindicar tantes coses que ens havien pres durant el període franquista.
5: Els marxaires catalans van passar aquell estiu del 1976 per aquí, per Cubelles, on van aprofitar per donar més ressò a protestes locals que, en aquell moment, aquí a Cubelles, passaven per estar en contra de la construcció de la central tèrmica.
9: Per cada poble on passaven, doncs, reivindicaven qüestions d'aquella mateixa població. En el cas d'aquí Cubelles, doncs, el tema de la tèrmica, doncs, en un altre lloc, a l'abocador del Garraf, etcètera, etcètera, doncs hi havia cada poble. O sigui, a part dels temes generals, de joia, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, doncs hi havia també les qüestions de cada població per on passaven.
5: La mostra dedicada a la Marxa per la Llibertat es podrà visitar durant tot aquest mes d'octubre al Centre Social. D'altra banda, l'endemà de la inauguració, aquest mateix divendres, 2 d'octubre, el grup d'estudis cubellencs d'Amics del Castell tenen preparada una altra activitat, la presentació del llibre titulat El primer clàssico ante el abismo, una obra que repassa la final de la Copa d'Espanya del 1936 entre el Barça i el Real Madrid i la diàspora posterior que van haver de viure els futbolistes cap a Amèrica després d'esclatar la Guerra Civil. L'agenda de la tardor dels Amics del Castell també incorpora dues sortides i les jornades europees de patrimoni, que inclouran la presentació del treball d'investigació de Pere Vives sobre l'evolució del litoral de Cubelles, que s'ha pogut llegir en el programa de Festa Major, i que també estarà inclòs el mateix dia l'anunci dels guanyadors de l'última beca d'investigació local convocada per l'Ajuntament. Els safaretjos municipals seran l'escenari principal de les Jornades Europees de Patrimoni. Cubelles celebrarà els dies 9 i 10 d'octubre aquestes jornades amb una programació que anirà adreçada a públics de totes les edats. Durant els dos dies hi haurà activitats per acostar-se a la història, la cultura i al patrimoni cubellenc. Concretament, el 9 d'octubre, divendres 9 d'octubre, a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera, en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, es farà la presentació de la les Jornades Europees de Patrimoni, a 6:45 i a 6:45 es donaran a conèixer els guanyadors de l'última beca d'investigació local convocada per l'Ajuntament. La jornada continuarà després a 7:00 amb la presentació del treball Evolució del paisatge de costa a Cubelles, obra de Pere Vives Santa Eulàlia. L'autor acompanyarà la presentació amb una projecció d'imatges. L'activitat, com dèiem, ha estat organitzada en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. I el dissabte 10 d'octubre, a partir de 11:15, l'activitat es traslladarà sobretot al nucli antic de la vila amb una gimcana del patrimoni cubellenc, una proposta d'una hora de durada que anirà a càrrec de Cultura Urbana Cubelles i de l'exposició permanent del Pallasso Charles Ribel. El punt de trobada serà la plaça de la vila. La programació després es traslladarà als safarejos municipals, que seran l'escenari principal d'aquestes jornades de patrimoni, i allà hi haurà tallers, activitats durant tot el matí amb tocs d'història, d'art i de circ, i a més s'hi farà un espectacle de titelles titulat La granja de Can Galiot, a càrrec de Galiot Teatre. A més, al vespre del dissabte 10 d'octubre, els safarejos municipals acolliran també el concert Dones i Patrimoni, que anirà a càrrec del Cor Lirae de Cubelles. La proposta vol acostar el patrimoni local des de perspectives diverses i totes les activitats programades són gratuïtes i no cal inscripció prèvia. Ja estan obertes les inscripcions per participar d'un nou curs dels Horts Comunitaris de Can Traver. L'activitat, gestionada per la cooperativa Tarpuna, és cada dilluns a la tarda i els dimecres al matí. L'Hort Comunitari de Can Traver ha obert aquestes inscripcions. Estan obertes a les persones que estiguin interessades a formar part del projecte en aquest espai de trobada i de participació al voltant del cultiu de l'hort i altres propostes vinculades a l'horticultura. La programació, adreçada tant a veïns i veïnes com també a entitats o associacions, inclou el cultiu de l'hort ecològic, tallers i formacions sobre horticultura ecològica i propostes d'horticultura amb finalitat terapèutica. També s'organitzen activitats lúdiques relacionades amb els canvis d'estació, les festes tradicionals, també accions d'educació i sensibilització ambiental o activitats en col·laboració amb altres entitats i institucions. Tot plegat es fa cada dilluns a la tarda i els dimecres al matí als Horts de Can Traver, que tenen l'entrada situada al passeig de Ramon Miquel Vinader. Les persones interessades a inscriure-s'hi o que vulguin més informació poden consultar a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Els Horts Comunitaris de Can Traver es van estrenar el setembre del 2022, per tant, el d'aquest 2026 serà el seu cinquè curs consecutiu.
10: El Club de Futbol Cubelles va guanyar en el seu primer partit al Josep Pons i Ventura disputat el passat dissabte. Amb aquesta és la segona victòria de la temporada en dues jornades. Un bon inici per als de Josu i Manol, que de moment sumen dues victòries en dos partits. En el partit de dissabte, disputat al Josep Pons i Ventura, visitava l'equip de Camarles, de les Terres de l'Ebre. El Cubelles va encarrilar ràpid el partit amb el primer gol, pràcticament a l'inici del partit. Tot just dos minuts havien passat de joc quan Patrick Ferriz feia el 1-0 en el marcador. Amb aquest gol, doncs, el Cubelles tenia molta més tranquil·litat i l'equip visitant, doncs, rebia una gerra d'aigua freda a les primeres de canvi. Abans d'arribar a la mitja hora de partit, el Cubelles faria el segon gol, obra de Biel Amigó. D'aquesta manera, amb el 2-0, el Cubelles es posava ja amb més avantatge en el marcador, un marcador que no es mouria ja en tot el partit, amb un Cubelles controlant bé el joc d'un Camarles que, doncs, va rebre dos cops ràpids i que, doncs, no va poder contrarrestar el joc cubellent. Com dèiem, nova victòria. En aquest cas, doncs, situa el Cubelles a la part alta de la classificació. Hi ha 5 equips que han aconseguit guanyar els dos primers partits d'aquesta nova temporada. Són el Canonge, l'Ulldecona, l'Escola Sant Pere i Sant Pau i la Sénia, juntament amb el Cubelles. Tots ells han guanyat els dos primers partits disputats doncs, en aquest inici de competició. La propera setmana, el Cubelles, que farà un dels seus desplaçaments llargs de la temporada. Anirà a jugar diumenge a les 5 de la tarda al camp de l'Amposta, com dèiem, doncs, en un dels primers desplaçaments llargs que tindrà aquesta temporada l'equip de Josu i Manol. Una Amposta que ha perdut els dos primers partits i, a més, ho ha fet amb marcadors contundents i que, per tant, doncs, està a la cua de la classificació. Una bona oportunitat per al Cubelles per seguir sumant de 3 en 3 en aquest inici de la segona catalana en el grup 6è, on el Cubelles ara mateix és un dels líders després de sumar 6 punts de 6 possibles. Carai Cleu per al Club Patí Cubelles aquest cap de setmana, on el masculí jugava la seva segona jornada de la temporada, en aquest cas en el partit que els enfrontava davant del Ripollet, amb derrota cubellenca per 3-4 en un partit molt ajustat, on els de Cubelles finalment no van poder sumar punts, com si van fer la primera jornada, que van arrencar un empat a la pista del Vendrell. També debutava el femení del Club Patí Cubelles, també a la primera catalana, un femení que la temporada passada es va quedar a les portes de l'ascens nacional, jugant fins i tot al play-off d'ascens. Les noies del Club Patí Cubelles han començat fortes també aquesta temporada, amb una contundent victòria aquest cap de setmana per 0-5 davant de l'Horta, i d'aquesta manera, doncs, començant la temporada amb una bona victòria. El proper partit per les noies del Cubelles serà el proper diumenge a 3:15 i ho faran rebent a l'Alpicat al pavelló poliesportiu de Cubelles. Així doncs, inici bo per al femení del Club Patí Cubelles. El masculí, per altra banda, encaixa la seva primera derrota de la temporada en la segona jornada de la primera catalana, també en aquest cas pel que fa al masculí.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
11: Hola,
2: de
11: amics,
2: Ràdio
11: què
2: Cubelles.
11: Tal? Aquí us parla Cinto Bell amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable, amb una clara millora del temps, però sense acabar de fer net. Sí que no esperem pluges, però tindrem bastants intervals de núvols, sobretot de baixos, ara fins a mig matí. Sí que amb una mica més de sol al centre del dia i cel més ennuvolat a partir de mitja tarda o del vespre, amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, ha voltat els 20 graus de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 26, amb una humitat més baixa i poca xafogor, vent feble amb terral a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui entre marejol i maró, tota l'espera de que tornem a tenir un petit canvi de temps dijous amb nuvolades al migdia que poden deixar alguna pluja o ruixat dispers.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'aprovació en l'últim ple municipal de 320.000 euros per enderrocar l'antiga sala multiusos de la Mota ha revifat el debat sobre què fer amb aquest edifici, que és una icona també de Cubelles, però que porta abandonat des de fa boi 20 anys. I avui volem recuperar la història original d'aquest espai singular, que als anys 90 i principis dels 2000 va acollir tota mena d'activitats, però que va ser concebut inicialment sobretot com un espai d'oci multiusos, però sobretot doncs, que els primers anys va estar enfocat com a discoteca. Va néixer com la discoteca Màduc, que després d'uns 5 anys aproximadament amb el boom de la música màquina va passar a ser la Central, una filial d'Escòrpia, que va durar dues temporades. En l'etapa final com a discoteca va acabar acollint la Cybertrack, abans de passar a mans municipals, a l'Ajuntament, que el va convertir en l'escenari, per exemple, de concerts, de Sant Jordi, de la Setmana Cultural, del Festival Amota Reggae, també de la Barema, moltes fires i esdeveniments, i també que va acollir projectes com la Tele Cubelles del Peix Agulla, entre altres. Per això avui hem convidat a Ràdio Cubelles en Josep Maria Pujol Torres, que és l'arquitecte que va idear aquest projecte i que va dirigir, de fet, les obres de construcció l'any 1991 d'aquest edifici que, tornem a comentar-ho, doncs ara s'ha tornat a posar una mica en boca del poble després d'aquesta decisió d'enderroc per part del govern municipal. Josep Maria Pujol, benvingut a Ràdio Cubelles, gràcies per atendre'ns.
4: Molt bé, estic aquí després d'uns anys que ha passat d'aquesta construcció i agraeixo la vostra convidada.
1: Parlem en primer lloc dels orígens, no? Com idees aquest projecte? A veure, quin encàrrec et fan, no? I aleshores, com idees el projecte?
4: A veure, jo en aquell moment havia un altre encàrrec, un altre equip d'arquitectes, amb el qual no es va dur a terme, era un projecte més light, en aquest sentit de volum, era més petit, i després els propis promotors, que eren uns promotors locals de Cubelles, que en coneixien i coneixien la meva trajectòria perquè ja havia fet alguns edificis emblemàtics a la zona de Vilanova, van decidir que jo podria ser el arquitecte que portaria a terme aquest edifici, que en principi era al costat de la Mota, era un solar públic, i es va pensar des de l'inici en un puesto d'oci, en el qual jo vaig entendre que a través d'aquesta situació sobre un equipament tindria que ser un edifici multiús.
1: Mm-hmm. És a dir, no t'encarreguen una discoteca directament, no?
4: No, m'encarreguen directament un edifici que podria contemplar dintre un espai d'oci, en el qual jo, clar, vaig entendre que tenia que redissenyar l'anterior projecte que tenien per tenir un projecte més adient a posteriores fases d'aquest edifici.
1: Mm-hmm. Per tant, doncs, a l'hora de fer l'edifici ja vas pensar que tingués una durada, diguéssim, una construcció que perdurés.
4: Sí, que perdurés en el temps i que realment pogués ser utilitzable d'altres maneres. Això, per això l'arquitectura que es va presentar o que es va fer una gran sala central amb el qual havien uns volums que estaven de cara al foix que podien tenir entrades individuals. També es va pensar que es podria recuperar les terrasses planes que hi havia a dalt, per això s'havien fet dues escales que pujaven al terrat, i que realment aquests petits volums podrien formar part d'elements individuals en, un, en una època posterior per qualsevol cosa, per entitats, per estudis de gravació, per el que sigui.
1: Que, de fet, durant un període de temps va ser així. Quan va passar a mans municipals va ser així, fins i tot.
4: Bueno, per ser bones, estava ben aconseguit o ben pensat en aquella època, perquè en aquella època havia l'alcalde Pinyol, que era el que era, també apoyava la promoció d'aquest edifici, i per tant estava content de que a Cubelles es fes un edifici d'aquest tipus. Per tant, havia el consens municipal en aquell moment.
1: També en aquella època, en aquella zona, hi havia el poliesportiu, però no hi havia res més, no? No hi havia edificis, pràcticament alguna casa aïllada, no? Poca cosa.
4: Sí, a la Mota Sant Pere, evidentment, era una urbanització, inclús, que no s'havia construït res, que inclús estava malmesa perquè portava anys també sense fer res, i potser amb aquest edifici pues, buscava que els jovents o de la zona o no marxessin lluny, i que no agafessin el cotxe. Bueno, això era una de les excuses del propi ajuntament per dir que estaven fent un edifici per l'oci local, no? En certa manera, en principi.
1: Però bé, també ho dic perquè en aquella època no hi havia ni el pont per creuar el riu, vull dir, s'havia de creuar per un pas baix. No?
4: Sí, era un pas baix que s'inundava i que tenies que passar per sota i tenies que arribar al lloc. No havia un pont.
1: Bé, què us vau trobar sobre el terreny també, no? Quan comenceu les obres i tot això. Després parlarem un altre cop del projecte, però vaja, ara que comentàvem de com estava la zona, no sé si això va determinar una mica també com era el projecte o no.
4: Sí,
1: no
4: bueno, sí, va, a veure, la zona estava, era al costat dels aiguamolls, bueno, era la zona al costat del foix, de la desembocadura. El terreny que van trobar, en 4 metres hi havia fang completament, i van tenir que fer una llosa de formigó armat, que és d'un metro vint. Amb aquesta llosa buscaven l'estabilitat de tot l'edifici. L'edifici no tenia molta alçada, però la idea principal de l'edifici era, per una banda, la integració del paisatge al foix. Per això es va fer tota una sèrie de jardineria que estava adaptada a la flora i fauna local, que era les plantes baixes més algunes palmeres i cactus, etc. I amb una sèrie de muntanyetes, roques, que donaven una impressió entre la suma del que era fresc al costat del foix, més això donava la sensació de trobar-se integrat a l'edifici al foix. I aquest era un dels conceptes. Hi havia un altre concepte, que era fer un edifici baixet, en el qual que tenia solament una planta, que eren uns volums, i al centre un element tecnològic que era més potent per donar un simbolisme al propi edifici.
1: Sí, potser l'element més singular, no, del projecte que ve de l'edifici encara avui en dia és aquesta volta, no? Aquesta, sí. No seria una cúpula, no? Però no sé com dir-ne, no? La volta...
4: És una bòveda. Sí.
1: Una bòveda, això.
4: Una bòveda que era metàl·lica i que tota l'estructura que aguantava això era metàl·lic. I tecnològicament va ser difícil perquè havia una qüestió de temps posada per la promoció que tenien que fer-ho en 5 mesos. Llavors això va repercutir molt a l'actuació simultània de fer diverses coses, construccions a la vegada. Entre elles la cúpula es va construir a part, al costat de l'edifici, amb el qual, i la coberta també, perquè era una coberta autoportant, i d'aquesta manera podíem arribar a la data que s'havien
1: posat. I després es muntava al damunt.
4: I després es muntava damunt unes grans grues que hi havia uns constructors aquí al costat, o uns senyors que tenien grues d'aquí Cubelles, que van portar la grua més gran de Catalunya per posar-ho, perquè pesava 30 tonelades de ferro. I llavors va venir el millor maquinista del món, de Catalunya, i van aconseguir col·locar-la en 2 dies, tot. I llavors això va adelantar molt l'obra, van cobrir perfectament i per això vam poder avançar en tot el tema d'instal·lacions, etc.
1: I per dins també tenia cap element diferencial o singular?
4: Sí, a veure, clar, jo tenia que fer com a element d'oci els elements interns. Es van fer unes passarel·les que estaven amunt de dalt, però també s'havia pensat tot l'edifici que podien anar grades plegables o grades fixes. I al costat d'un dels costats que crec que ha desaparegut, mirant a mar, havia una gran grada que era una grada que podia seure o baixar caminant, no? Això estava pensat per mirar la pista central, per si feien altres actes o altres i posteriorment pues, altres actuacions o altres comunitats que podien haver passat per allà.
1: Espectacles,
4: etc, etc. Però els baixos es van també pensar, tenien els laterals bastant holgats, havia una barra de bar, però estaven bastant holgats per poder tenir aquesta sensació de que podies observar la pista per diverses bandes. No? Aquesta era una mica això, i després a nivell tecnològic, quan es va fer el centre d'oci i espectacle per aquesta discoteca que va començar el trajecte, es van posar tots els elements últims que hi havia en el mercat.
1: De so, llums i tot això.
4: Sí, de so, llums, i teníem estar programat les llums i la música a la mateixa vegada com les projeccions. Això va portar uns equips tècnics de primer nivell, i això va costar bastants diners perquè tenien que donar el millor que havia en el mercat llavors en tot. Vale? Per tant, era una obra puntera a nivell de música en general. També van fer una gran llac fora, una llac i una zona d'esbarjo exterior, perquè creiem que la zona, que després podia ser un esbarjo exterior també, aquest esbarjo podia ser que la gent no només estigués a dintre d'un espai tancat, que sinó es podia aprofitar com un espai obert, tranquil, de relax i d'estada.
1: No? Que també tingués aquesta zona exterior.
4: Sí.
1: I després, quan es va posar en pràctica, tot va sortir com ho tenies al cap? Com ho vau veure també?
4: Sí,
1: com va començar?
4: Quan va començar... Va començar amb moltes proves de so i de llum, amb el qual jo estava molt present perquè estava amb els tècnics que jo controlava, perquè vaig tenir que tenir la direcció d'obra molt exhaustiva, ja que no havia cap encarregat d'obra, amb el qual jo feia encarregat d'obra. I les obres, nosaltres estàvem 12 hores al dia. 12 hores al dia vol dir que inclús les obres continuaven fins a les 3 i 4 de la matinada, amb el qual els tècnics de cablejat, els que són els famosos lampistes o els electricistes i tots els que són de so, llum i tal, treballaven de nit constantment. I de dia treballaven les obres normals, no? I per això vam poder adelantar molts i concentrar el temps d'execució de les obres. Al final sí que va ser el que jo havia pensat, menys tota l'activitat que podia estar sobre la coberta, que buscava també que tingués una zona d'esbarjo sobre la coberta, per això es van fer unes grans escales, en el qual tu podies accedir a la coberta i tenir una vista sobre el Foix i sobre el mar.
1: Com unes terrasses.
4: Les terrasses i tal. Mm. I al costat de la cúpula, que era aquesta bòveda gran metàl·lica, i era un punt d'atracció, segurament. Però aquesta jo no la vaig veure funcionar mai, i jo també, quan va començar tot i tot això, ja vaig deixar de venir, perquè jo no sóc del món de les discos, yeah, ni tampoc del món d'aquest, no? Llavors sí que estava fins a la inauguració i fins a diverses trobades al principi, però després ja no... I tot el tema d'equipament elèctric i tal, pues estava autoalimentat tot per grans bidons de gasoil i màquines que generaven electricitat, perquè mai fallés l'electricitat a la zona.
1: I quan va començar a punxar els discjòqueis, la gent a ballar i tot això, no va fallar res, diguéssim, o no?
4: Sí, bueno, al principi sí, va fallar. Va fallar perquè el senyor que feia de jockey saltava i va...
1: Saltava i ballava, vols
4: ballava,
1: dir?
4: Ballava, saltava i ballava, i per tant havia els plats, perquè llavors funcionaven amb plats de disco i també en gravacions. I els plats de disco van començar a saltar l'agulla per una banda i per una altra, perquè estava sobre un pilar de ferro i transmetia les vibracions pròpies del pilar de ferro, el pilar de ferro vibrava cap amunt i desmuntava tot. Va haver una anècdota, un parell d'anècdotes que us explicaré, són dues molt interessants, perquè jo no sabia, clar, jo en aquella època tenia 35 anys, i jo no els havia viscut. Jo ja venia d'una altra discoteca que havia fet, que era l'UFOS.
1: Ah, l'UFOS de Vilanova.
4: A Vilanova, sí. hi havia intervengut, i havia intervengut en diversos bars musicals, també. I, per tant, tenia coneixement dels aïllaments acústics, que també es van fer aquí a Cubelles, i per solucionar-ho ràpid, vaig posar sorra dintre les parets. D'aquesta manera, la sorra dintre les parets va amortiguar molt el so, i a la cúpula sí que vaig fer un material que es diu PK2, que llavors era nou, que estava formada per capes de plom, capes de goma dura i tova, que traien totes les freqüències diferents que havia. Però a nivell del disjockey va començar a saltar i a ballar i es descompensava tot.
1: I això com ho va arreglar, doncs?
4: Ho vam arreglar de la següent manera. Va haver un operari que tenia, es veu que li agradava la música, i ho tenia a la seva casa, tenia un parell de plats, i va vindre, escúchame, ¿puedo hablar contigo? Sí, puedes hablar conmigo. Tengo en casa un tablero de madera y he puesto unos clavos con gomas de pollo para que no me vibre los platos. Y digo, bueno, como yo anteriormente vaig posar uns sidem blocs grans perquè no es mogués el plat i va ser un fracàs, doncs vaig dir, per provar-ho, no tenim d'això. Llavors ho vam fer i va funcionar perfectament.
1: Clar, quedaven els plats suspesos sobre les gomes, no?
4: Sí, anava ballant el senyor i no es movia els plats.
1: No saltava l'agulla.
4: No, i després tinc que comunicar també, perquè nosaltres teníem un limitador de so, que era 90 decibelis. I el disjockey, que era d'aquests, bueno, d'aquests de celebrats...
1: Li agradava anar pujant, no?
4: No, va desbloquejar això, els 90 decibelis, i el primer dia o el segon dia veiem que bueno, jo estic allà amb el disjockey, allà amb els promotors, i veiem que a la pista comencen a caure gent, a desmaiar-se. I jo pensava que s'havien emborratxat o s'havien pres alguna cosa, i no era això, era la música. Llavors,
1: de tan forta que estava?
4: A 120 i 125 decibelis. Llavors, sort que teníem allà el tècnic de JBL, que era el que va instal·lar tota la instal·lació, va baixar a baix i va veure que estava desbloquejat el tema dels decibelis. I bueno, vam fotre una reganyina a aquest senyor enorme i ja no va passar més, però la música o el so... I el so estava distribuït en tres plantes. O sigui, hi havia una planta dels baixos que estava completament a la planta baixa, després hi havia uns speakers penjats i després hi havia un altre so que anava directament des de les passarel·les. Mm-hmm. I llavors el so entre la bòveda i tot el que repicava es va ajustar molt per part del tècnic, amb el qual el so era fantàstic en aquell moment. Uh-huh. I gràcies a aquest tècnic era estupendo.
1: Sí que l'edifici, al ser així, sí que recordo jo que la sonorització després de concerts, quan va passar a mans de l'Ajuntament i això, era, també s'havia d'ajustar molt per part del tècnic, perquè costava una mica, no?, dirigir
4: sí.
1: el so
4: sí, perquè,
1: quan era un escenari, no?, amb els típics,
4: sí,
1: amb
4: perquè,
1: les torres de so normals, no?
4: Diguéssim. Sí, perquè hi ha molts elements metàl·lics i llavors això, rebots. I llavors aquests rebots, sort que la cúpula estava perforada, amb planxes perforades, que això feia que absorbia bastant bé el so, però els elements metàl·lics que apareixien amb els pilars i coses d'aquestes...
1: De
4: l'estructura feien uns rebots estranys bueno, i llavors el tècnic ha de ser molt bo per poder resoldre això.
1: Hem parlat molt doncs, de com es va concebre aquest edifici, però vaja, també estem parlant d'aquest edifici perquè s'ha pres una decisió que és enderrocar-lo. Mm. I clar, com rep aquesta notícia qui ha idea? No? Aquest edifici bueno, ha estat al damunt des de que va néixer, no?
4: Sí.
1: Bé, com rebeu aquesta notícia?
4: Pues la rebo amb tristesa, perquè per mi els edificis són fills, perquè has dedicat un temps, l'has mimat, l'has cuidat, l'has construït i s'han gastat molts diners. En aquella època es van gastar 400 milions de pessetes. Uh-huh. Que ara construir-lo de nou, aquest edifici, valdria 7, ¿vale? Un 6 o 7 al canvi.
1: Mm-hmm. 6 o 7 milions d'euros.
4: D'euros, sí, sí. Els anys que han passat i el que valdria ara construir-ho, jo crec que valdria això. He fet una mica cap mas abans de venir aquí per saber la xifra. I crec que veure morir un altre edifici, perquè jo ja, aquest seria el quart que m'ha desaparegut.
1: Mm-hmm. Sí, perquè abans has parlat de l'UFOS, que també fa anys...
4: Sí, no, però no me'n refereixo a això, me'n refereixo a edificis.
1: Ah, edificis.
4: Edificis. I clar, els edificis que han desaparegut a vegades són per qüestions econòmiques o per la crisi del 2008, i per això, per deixar o missió de deixar l'edifici caure a la decisió de no cuidar-lo i no mantenir-lo. Llavors, crec que aquest edifici té una oportunitat nova, i aquesta oportunitat nova passa a entendre a través d'un pla director o un pla estratègic que això existeix a l'urbanisme. Aquest pla estratègic i aquest pla director ja es fan en molts edificis que són equipaments o que són edificis patrimonials, i hi ha unes certes subvencions que poden ajudar a reconstruir-ho o per l'utilització exactament d'un equipament públic, en el qual poden haver diverses activitats, com ho estava comentant abans, que podia reciclar-se aquestes activitats per tenir un teatre experimental, per tenir un congrés petit, per tenir música una altra vegada, i inclús al voltant pues, tenir un espai d'esbarjo o tenir un puesto d'observació de les coses de les aus al delta, a la sortida del Foix, que també podia ser un centre d'observació o d'interpretació. Podria ser una sala, les sales petites pues, podien ser per les entitats locals, podien ser inclús un lloc que també podia els equips de els petits grups de música que podien fer tenir un estudi per gravar, no sé. Mm-hmm. Aquest edifici està concebut d'una altra manera, no com una discoteca, que després aquestes que després aquestes discoteques estan, sempre han estat en naus, que jo vaig sentir un comentari que aquesta discoteca era de la Ruta del Bacalao i a mi no m'ho sembla, perquè ja estava ideat d'una altra manera. I és evident que si han estat activitats allà dintre, vol dir que ha sigut factible que aquestes activitats s'hagin fet. Per tant, jo crec que té una segona vida i em serviria greu perdre un altre fill a la meva vida.
1: Bé, sí que des del govern local diuen que la decisió es pren segons uns criteris tècnics i que dirien que doncs, el cost de les o la inversió per reformar-ho, no, seria més alta que la d'enderrocar-ho i fer un projecte nou de zero, no?
4: No, jo crec que no, perquè ara imagina't que l'estructura en aquell temps va valdre 40 milions de pessetes, vale? Ara serien uns 600.000 o 600.000 pessetes construir el mateix. La llosa, passat això són euros,
1: sí.
4: Passat a euros actualment, valdria 500.000. Mm-hmm. Vull dir, ja són un milió solament conservant aquestes dues parts.
1: L'enderroc difícilment traurà la llosa, no?
4: A veure, no sé si volen treure la llosa o no, però depèn dels edificis que vulguin fer de sobre, perquè una cosa és fer un edifici sobre, ara imagina que vulguin fer un edifici de 5 plantes. Potser la llosa, amb càrregues puntuals, no està preparada. Per això ja millor tenen que fer pilots, una altra estructura de suport. Si volen fer un edifici en planta baixa, pues perfecte. Si volen en planta segona, també. Però ja està marcat per la superfície que ja tenia la discoteca, no? O ja tenia l'edifici multius, no?
1: Que en tot cas el projecte de futur no se n'ha parlat, és a dir, què hi posar-hi, en tot cas sí que diuen que la decisió de treure l'edifici sí que estaria presa, perquè també, bé, en el seu estat d'abandonament també s'hauria convertit ara més en un problema que...
4: Bueno, a veure, jo el que crec és que l'estructura està bé, les parets estan bé. El que no està bé és l'interior, que sembla... Jo vaig fer unes naus, que eren 10.000 metres de naus, amb el qual és un edifici de vidre que va estar abandonat i tirat pedres i vandalitzat, tot ple de pintura i tot això, i ara actualment està en funcionament perquè un altre promotor l'ha agafat a baix cost i ha pogut refer tot l'edifici i ara està en funcionament. Vull dir que quan veus la imatge que de degradació, potser és superficial, vale? I llavors aquestes coses s'han d'analitzar profundament i s'ha de fer un informe bastant correcte o contrastat, o un altre informe contrastat, per veure el valor que pot tenir aquest edifici actualment si no s'enderroca i quines intervencions, com t'estava dient, d'un pla director, un pla estratègic, es poden fer per recuperar aquest edifici. Si

0: uns estrangers a muntar un tema deportiu.
1: Sí, que per això es va tancar el complex mixt esportiu i hoteler, que això és el que va suposar, diguéssim, el tancament i l'abandonament.
0: Però, clar, això, això per mi jo crec que seria un estudi de tota la parcel·la d'equipament. Per tant, a millor allà pot aparèixer altres edificis que complementin aquest. Per exemple, jo què sé, ara, per exemple, si tu ara tens aquest centre d'interpretació del Foix i fas un edifici petit allà, amb un restaurant, amb una sèrie de coses, i ho complementes, i tens un jardí més gran acoplat a la zona del Foix, doncs serà una zona d'esbarjo de la ciutat. Vull dir que jo crec que s'ha de veure una mica en projecció, sempre, igual que jo vaig veure en projecció aquest edifici pel futur, sempre m'adalanto amb l'arquitectura, en l'arquitectura en respecte al futur, perquè sigui un edifici factible. Igual, mira, un projecte meu a Vilanova que va ser també polèmic i que després es va fer, no en la seva totalitat, però va estar aturat per una altra crisi, era l'Eurocentro, que és aquell edifici de vidre que estava a l'entrada de Vilanova. Aquest és meu, i jo vaig fer com una punta de llança per dir que l'entrada de Vilanova tenia que estar no ple de coses estranyes, sinó que apareixés una creu de terme moderna, en el qual em va deixar l'Ajuntament, s'ho va creure. I per tant, però va entrar en crisi, va estar 8 anys abandonat, i després va venir un altre promotor i el va acabar amb mi, i ja està. I llavors l'edifici va sortir de nou de les cendres, es pot dir, perquè va quedar amb estructura, i es va poder acabar. Perquè l'altra idea d'això era enderrocar-lo, no? Ah. Ja està. I no, i va continuar, i es va acabar, i es va vendre, i es va posar en funcionament. I ara és un element alt que està allà a l'entrada de Vilanova.
1: Bé, en tot cas, hem parlat avui de l'origen, com es va construir aquest edifici, doncs, emblemàtic, l'antiga sala multiusos de la Mota, aquesta discoteca que es va dir Madu, que es va dir La Central, que es va dir Cybertrack, i que bé, ara sí que porta molts anys abandonat, tot i que doncs, més d'una vegada s'ha parlat de per què no se li dona un ús, no? Bé, doncs n'hem parlat amb el seu arquitecte, en Josep Maria Pujol Torres, no sé si vol afegir res més doncs, abans de tancar aquesta entrevista, si hi ha res que hagi quedat per dir.
0: Bueno, no, jo crec que una mica hem fet un resum de les coses que jo penso i que realment, com he comentat, poden tenir una segona vida aquests edificis, perquè els veus malmesos i semblen... Jo ara mateix t'estic explicant un altre que estic fent a Calafell, un edifici de 1793 costat del castell i que solament hi puc conservar dues parets, vale? Però és un edifici patrimonial en el qual he tingut que intervenir de manera patrimonial per tenir una imatge patrimonial del lloc. Evidentment s'ha fet una inversió forta i han recuperat o han reciclat molts elements d'altres edificis enderrocats en el qual hem reconstruït l'estructura i vigues antigues i hem fet servir elements com a ceràmica feta amb bòbila per poder tenir una autenticitat de manual del propi edifici. I hem reconstruït les portes i hem agafat portes antigues i les hem traslladades. Hem fet una reconstrucció i ara si el veus ningú se'n recorda que allò estava a punt de caure, vale? Vull dir que aquestes reconstruccions són vàlides i són vàlides si hi ha un projecte darrere, evidentment, i una intenció. Si vols tirar-ho a terra, doncs el tires. Sé que hi ha molts edificis històrics que s'han tirat de terra. Vull dir que ja saps que la vida va continuant i van tirant edificis nous, vells i tal.
1: Bé, doncs Josep Maria Pujol Torres, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per donar-nos totes aquestes explicacions.

0: Doncs, i bé, ara per ara doncs, tampoc no és que sigui immediat, no, aquest fet, però sí que doncs, el govern com a mínim ha aprovat aquest pressupost i doncs, veurem si acaba tirant endavant aquesta decisió o no. Moltíssimes gràcies, Josep Maria, per atendre'ns.
1: Bueno, gràcies a vosaltres.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola,
4: de
5: amics, què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
3: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.
6: Esta vida es bella.
7: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
8: Ràdio Cubelles.
7: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I quan sona la sintonia vol dir que estem a l'espai de Node Garraf, avui amb Jonathan Alemany, que és el tècnic de turisme de Node Garraf. Benvingut a la ràdio, de nou, què tal?
1: Molt bé, moltes gràcies. Doncs, i això, com dius, benvingut, perquè a més hem passat vacances i és un benvinguts de nou, no?
0: Exacte. Tornem doncs amb una nova temporada de Node Garraf, avui parlant de les rutes de cicloturisme, en tot cas, bé, de zero, no? Explica'm una mica d'on sorgeixen aquestes rutes, no? I a partir d'aquí, doncs, com trobar també aquesta informació, no?
1: Molt bé. Doncs sí, mira, com dius, és un projecte que ve de llarg, entre cometes. És un projecte que s'ha anat cuinant des de fa un parell d'anys. De fet, crec que en algun dels espais que ens heu donat aquí a la ràdio hem anat explicant una mica el procés, però ara sí que ja tenim, doncs, un material que ja es pot tocar, es pot palpar, ja és tangible, aquest material que ha passat de la fase d'estudi d'aquests dos anys, diguéssim, d'aquesta diagnosi, estudis, etc. I ara ja tenim a les mans un primer plànol de rutes de cicloturisme de carretera, de moment, del Garraf, que són unes sis rutes, de moment. O sigui que...
0: Sis rutes,
1: total. De moment, sí.
0: Molt bé.
1: En deies on es pot trobar. De fet, de moment, ara encara en lloc, perquè tot just ara ho explicarem, s'ha penjat en alguns webs, també donarem l'adreça i així, però ben aviat podrà trobar-se i agafar-se a oficines de turisme, punts d'informació i allotjaments, espais doncs, on la gent que ve a visitar o que està aquí al Garraf de turisme, però també la ciutadania, evidentment, doncs, podrà trobar aquests plànols amb aquestes sis rutes.
0: Per tant, seran plànols en paper.
1: Sí, mira, aquí, clar, els oients no ho veuran, però en tenim un que és una mostra, val? Que doncs, bueno, és el típic plànol de rutes, en el que posa doncs, la mapa de ciclisme de carretera del Garraf, en quatre idiomes, perquè, doncs, bé, com que està dirigit a turisme, evidentment, doncs, hem pensat una mica les nacionalitats i els idiomes que normalment doncs, sol·liciten, no? Que al final són el català, el castellà, l'anglès i el francès. I aquest desplegable doncs, té això, aquesta presentació una mica de la comarca, no? Una benvinguda. Després, doncs, evidentment, de fet, mira, aquesta foto és aquí a Cubelles. Llavors, de fet, té doncs, una primera part de lo que és el mapa de les rutes, val? Amb la seva cartografia, el seu desnivell, els punts d'interès per als que passa de les diferents municipis de la comarca, i després doncs, podem trobar també el perfil més tècnic, val? Una mica doncs, la distància, elevació, percentatge de si hi ha rampes o no. Podrem trobar també doncs, una sèrie de consells, algunes curiositats de la comarca, també, que són interessants, i després tots els enllaços amb QR. Perquè a dia d'avui hem vist que la gent que fa ciclisme doncs, ja va sovint amb aplicatius, com que a més durant el trajecte moltes vegades no consulten el paper, doncs ja porten el típic track, no?, que es posen a la bicicleta, i en aquest cas els de carretera més, que potser són la part més esportiva, i ja van veient una miqueta el traçat de la ruta, descarregat amb les principals eines que fan servir.
0: O sigui, que aquest mapa que veiem ara en paper està interactiu.
1: Sí.
0: No? A través, doncs, d'aquest QR.
1: Exacte.
0: Que és a través d'una aplicació que descarrega.
1: No és ben bé una aplicació, perquè cada ciclista doncs, porta les seves, per tant, com que tenen diferents eines, que si Komoot, que si Strava, que si Wikiloc... El QR el que fa és que et descarregaria el track i tu te l'obriries en l'eina que tu decidissis o la que tens habitualment fas servir. Val? Per tant, això, nosaltres sí que l'hem penjat a un Wikiloc que és de Node Garraf, en aquest cas de Garraf Turisme, i en allà sí que apareixen aquestes rutes detallades, molt més descriptives que no passen aquí, que al final l'espai és limitat, i en allà també doncs, ja tens el track, altimetria, etc. Tu te l'obres amb l'eina que vols i allà hi és. I llavors això ho hem penjat al nostre, diguéssim, Wikiloc, i es pot consultar al web rutesgarraf.cat, que és un web que ja existeix fa un temps, en el que hi ha, a més de rutes en bici, també hi ha rutes a peu. Per tant, és interessant també per si ens escolten, doncs no només és per la bici, sinó per fer excursions a peu, etc.
0: En tot cas, dius que hi ha 6 rutes, no? Com s'han, no sé, confeccionat, perquè això ha portat un temps, no? Deies, ara ja està publicat, no? Ja ho teniu efectiu, no? Però aquest treball com s'ha fet prèviament, no? Fins a arribar doncs, a aquestes 6 rutes de cicloturisme.
1: Clar, doncs mira, ha sigut una feina una mica de laboratori i llarga i no diré feixuga perquè ha sigut molt bonic el procés, però sí que és entretinguda. Perquè vol dir primer doncs, veure una mica primer en la fase inicial què existia ja, per on estava passant aquest ciclista que de manera espontània ja visitava la comarca. Però clar, havíem d'endreçar-les, havíem d'homogenitzar-les i a més havíem de validar-les, sobretot, no? Com a administració. Nosaltres el que volíem és que estiguessin validades, que passessin per allà per on havien de passar, que tinguessin les condicions de seguretat idònies, que tinguessin punts atractius també de visita, etc. Aquesta primera fase es va fer tot el diagnosi, després es va treballar amb una taula de treball amb els municipis, amb cadascun dels ajuntaments, també amb els parcs i amb altres agents implicats. I aquí, en aquesta fase, el que vam fer és nosaltres mostrar una mica què és el que hi havia, perquè cada ajuntament ens digués una mica també la tasca de, bueno, anem a veure també com a municipi quina és la condició d'aquesta ruta. Si, per exemple, m'invento, clar, pot ser que hi hagi una proposta d'una ruta que nosaltres hem detectat a internet o en els principals canals de la gent que visita el Garraf en bici, però resulta que l'Ajuntament ens diu sí, però escolta, fa un temps la policia local hem posat un senyal de direcció prohibida, que a més no ens interessa que passin les bicis per una qüestió de seguretat i per una qüestió de convivència amb els vianants, etc. Tot això ha sigut la tasca d'allò de laboratori, no? Perquè, clar, és detectar tots aquests punts, algunes vegades col·laborar amb urbanisme, d'altres amb policia local, d'altres amb regidories d'esports, l'altres... Bueno, cada ajuntament una mica ha fet aquesta tasca i llavors, un cop volcat aquesta feina de retorn, que ens ha vingut de retorn, l'empresa consultora especialitzada doncs, ha acabat dissenyant sobre el terreny, visitant les rutes proposades una mica com era i també l'adaptabilitat que tenia doncs, per als ciclistes, perquè a més ells com a consultora especialitzada doncs, ha dit, escolta, això és un perfil idoni, això no és un perfil idoni, per aquí sí, però escolta, s'ha de creuar, llavors has de baixar de la bici, hi ha un carrer o un camí que no s'hi pot, clar, és feixuc. Tot això doncs, al final s'ha plasmat en aquestes 6 rutes, val? Que són una mica doncs, tota la comarca, val? Algunes interconnectades, val? I d'altres doncs, que fan tot un gran tour. Per tant, pots triar una mica distàncies i hi ha diferents perfils també. Aquests diferents perfils també donen diferents exigències, val? Perquè si tu ets un ciclista doncs, que vols fer una cosa més tranquil·leta o un dia vols fer una cosa més relaxada, doncs, bueno, tens una possibilitat i un dia, doncs, dius, sobretot en el perfil de carretera, vull fer una cosa, doncs, més exigent, doncs, per exemple, hi ha una que és una ruta bastant mítica, que és la del ratpenat, que, bueno, que aquí ja, doncs, són exigències ja importants. Vale? Una cosa xula, també, que lligo, però és un detall sí. Que lligo que no té a veure amb el que estàvem dient, però sí que té a veure amb el plànol que tenim a les mans, és que hi ha una introducció del Juan Antoni Fletxa, que és un exciclista professional que va viure durant força temps aquí al Garraf. I llavors, doncs, bueno, s'ha vingut a bé de fer-nos una petita introducció, i llavors hi ha tota l'entrevista que es pot consultar, parlant del Garraf com a lloc per als ciclistes de carretera, que també ens ha fet molta il·lusió, la veritat.
0: A banda, doncs això, d'aquest mapa i tota aquesta informació, a nivell turístic, no? Parlem també, doncs, aquesta iniciativa neix amb un objectiu clar, no? Que ens pots parlar, doncs, també a nivell turístic, sí. El que pot aportar el cicloturisme.
1: Sí, això, doncs, mira, jo crec que també ja vam parlar en algun altre espai, també. Al final, nosaltres vam observar que és una tendència en alça a la resta d'Europa, que és una tendència bona perquè és una tendència que és força sostenible, que a més desestacionalitza, que és una obsessió que hi ha en el turisme, allò de treure els mesos d'estiu, no? Juliol i agost, tot el turisme, no? I per tant doncs, repartir una miqueta aquest flux turístic al llarg de l'any. Aquest tipus de turista, de cicloturista, sol visitar els territoris fora de l'època calorosa, per tant ens treia d'aquesta punta d'estiu, juliol i agost, per tant són visites que es van repartint al llarg de l'any. És un tipus de ciclista també que normalment té una despesa en el territori força alta, que sol ser curós amb la convivència amb la ciutadania, que no té un impacte no? ni contaminant ni d'altres usos de vies, no? Saturació, etc. I bueno, doncs tots aquests perfils una miqueta són els que ens van fer decidir per finalment desenvolupar una miqueta, o com a mínim endreçar-lo i donar-li una sortida que la comarca pugui tenir o comenci a tenir una representativitat en els destins de ciclo.
0: No sé si ens ubiquem a Cubelles, no? Una de... Parlaves de 6 rutes, no? Però el que ens afecta més a nosaltres aquí al municipi.
1: Sí.
0: Què ens pots detallar, què ens pots dir d'aquest recorregut que, que tindríem aquí al municipi? Per on passaríem, no? Amb la bicicleta? O...
1: Mira, de Cubelles el que s'ha fet, també perquè en principi el que volien els municipis era sobretot, entre cometes, no saturar els centres, val? Perquè al final tampoc no és que perquè ara tinguem un plànol de mapes de rutes vindran grups i grups de ciclistes, però bueno, era un dels de les inquietuds que tenien els municipis, no? De dir, escolta, com fem això? Llavors, bueno, anem a buscar, sobretot en ruta de ciclo de carretera, de moment, no? Perquè més tard vindran altres modalitats. El que s'ha fet és una ruta que parteix de Vilanova, entra cap a Cubelles i va pujant, vale? Per arribar a doncs, tota la zona alta fins a arribar al trasllat de lo que seria el canvi de comarca per connectar amb Penedès, poder fer tota la part aquesta del Foix, etc, aniria fins a l'Arbós, Sant Marçal, etc, i tornaria a entrar per al municipi. Llavors, una de les alternatives que es planteja sempre és que hi ha un punt d'inici proposat i un punt de tornada proposat, i després hi ha interconnexions de dir, vale, però en aquí el que pots fer és doncs, visitar el passeig marítim, la desembocadura del Foix. Si tens una parada i vols anar a menjar o el que sigui, tens visites pues, de les exposicions, el castell, el nucli urbà, etc. Però ja no circulant, val? Sinó com a complement a la ruta més ciclo de carretera.
0: Uh-huh. És informació una mica de dir si vols fer una aturada, no?
1: Ah,
0: no circulant, però...
1: Ah, exacte. Uh-huh. Pots fer aquesta aturada, la bici la deixes en un punt doncs, concret o la deixes aparcada on sigui, i si, o si hi ha algun lloc que admet aquest tipus de bicis i pots aparcar-la a la porta, doncs podries fer aquesta visita complementària. Vale? Una miqueta.
0: Molt bé, què més hem de saber d'aquest mapa, aquestes 6 rutes? Jo no sé què han canviat, perquè deies que existien unes, però s'han anat adaptant, no?
1: Sí,
0: no sé si hi ha grans canvis.
1: Sí, bueno, sobretot els canvis han sigut que han estat revisades, validades, conformades en quant a seguretat viària, homogenitzades i també alineades amb les estratègies que hi ha la pròpia Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya en les seves estratègies de cicloturisme ja estan proposant. Per tant, també era una mica agafar aquesta línia de dir, vale, ja existeixen, però anem a això, anem a validar-les i anem a posar-les en una fotografia comuna, val? I que siguin les que nosaltres proposem. Després, evidentment, la gent té molts recursos avui a internet d'altres ciclistes que proposen coses, però clar, nosaltres havíem de validar unes, i aquestes unes eren de la mà dels ajuntaments, de la mà molt important també, no en aquest cas, però quan surtin les de BTT, Gravel, dels parcs, per no malmetre els espais naturals, els camins que estan habilitats, etc. I bueno, aquesta ha sigut la tasca una mica nostra, no? D'endreça, diguéssim.
0: I bé, en tot cas, suposo que aquí també hi ha hagut una diagnosi per veure les diferents... no sé, el que pot oferir un municipi o un altre a l'hora de fer aquestes rutes, no? No sé si també anoteu, no?, allò que de dir, doncs mira, a Cubelles, no? Faltaria tot això... Quan Cubelles doncs, disposi, potser podem perfilar aquesta ruta, no sé si m'explico.
1: Sí, sí, en aquestes taules de treball que et comentava que vam fer amb els ajuntaments, una part també era un recull del tema patrimonial, recurs turístic que volien doncs, posar en valor, i després un altre una mica les infraestructures, no? Que sabem que és molt difícil, perquè a vegades les infraestructures és el més feixuc. Tu pots proposar la ruta, però al final tot el que és el tema, doncs, per exemple, sempre es planteja, no? Un punt de reparació de bicicletes, d'aquests típics municipals, on trobis unes eines... Bueno, això és difícil, perquè els municipis tenen els seus pressupostos, els seus tempos, etc. Vale? Llavors vam fer també una diagnosi de quina era la situació, una miqueta, de cada municipi, i de moment, pas a pas, anar configurant les rutes i a poc detectar també quan existeixi moviment a on es podran anar situant. També s'ha tingut en compte que, evidentment, ja existeixen, tallers, llocs de reparació... De fet, en aquest plànol pots trobar doncs, alguns establiments, de moment, val? Doncs, on poder fer una petita reparació o llogar una bici, etc. Val? Una miqueta també és la tasca que a poc es anirà desenvolupant, com dius.
0: Mm-hmm. En comparativa amb altres municipis, no? Perquè deies sis rutes que afecten diferents municipis, no només Cubelles, no?
1: Sí.
0: No sé si hi ha també un treball transversal en el sentit de cara al futur, no? De dir, ara no ho tenim, no? Com deies tu, doncs que l'Ajuntament pugui tenir un espai propi on els ciclistes puguin arreglar. Sí. Bé, a nivell municipal no, però sí que existeixen aquestes empreses locals. Altres ítems a nivell turístic, a part de patrimoni.
1: Sí, bueno, el que també...
0: Deies l'aparcament,
1: sí.
0: Per posar també un...
1: Sí, sí, el que ens semblava interessant era també, de vegades... que aquesta feina servís perquè, com a mínim, hi hagués una reflexió en els ajuntaments de dir, de vegades, passa, i és normal, que dius, va, jo m'agradaria que hi haguessin bicis i què tal, i plantes un aparcament de bicis allà on et sembla una miqueta, no?, amb el bon criteri que tinguis, de dir, vale, però després resulta que no tens el flux, i que després resulta que el ciclista... Et poso un exemple que ens donaven de vegades les empreses que es dediquen a aquest tipus de diagnosis. I en ajuntaments, ostres, posarem el típic taller de reparació de bicis, que és una mena de poste on tu vas amunt d'allò, desbloqueges i tens quatre eines. Vale. Llavors ens deien, per exemple, haver-hi un municipi, no sé on, de Catalunya, que se'l va posar al costat de l'Ajuntament. I era fantàstic, no? I quedava maquíssim i era xulíssim. Però resulta que la gent passava per fora del poble. Clar, tots els ciclistes anaven per fora, com per una mena de ronda, no? Com si aquí diguessis, bueno, passen per la Nacional o per el passeig i el punt de reparació està aquí a l'aparcament municipal on es fa el mercat. Clar, serà maquíssim, però els ciclistes no passen per allà. Llavors, una mica aquesta tasca és, bueno, anem a endreçar, anem a homogenitzar, anem a veure com i per on es mouen, anem a proposar a nosaltres que per on s'han de moure és per aquí, i un cop hi hagi el flux i el moviment real, llavors veurem, perquè també a més podrem col·laborar amb altres municipis, que és, potser si jo tinc ja un punt de reparació, cal que n'hi hagin dos en 500 metres, és a dir, entre Vilanova i Cubelles, potser amb un en fem, i potser aparcament, si jo el poso aquí, escolta, com que ja tenim aquest punt aquí, potser que el movem l'altre cap allà. Aquest tipus de coses també les podrem anar detectant, i aquí sí que podrem fer una xarxa de col·laboració important, crec.
0: Mm-hmm. En quant a dades, no sé si teniu dades de doncs, qui fa cicloturisme, no? Dades de dir, doncs mira, hi ha molt interès a la comarca. Mm-hmm.
1: Bueno, el que sí que sabem que en aquesta fase de diagnosi va passar és que ja existien turoperadors, de fet un de molt important a nivell internacional, que estava treballant a la comarca i ni ho sabíem. Mm-hmm. Aquest turoperador, que és un turoperador a nivell internacional molt, molt, molt potent, porta clients d'Austràlia, d'Estats Units, dels països nòrdics, etc. Grups molt reduïts de gent, amb molt poder adquisitiu, que estan una setmana per la comarca, 10 dies, o baixen al Priorat, tornen, passen per Barcelona, passen pel Garraf, i ni ho sabíem. Ni ho sabíem perquè, clar, no havíem copsat, no havíem entrat en el detall de veure què passava amb el ciclo. Després, també tenim constància de que passen, nosaltres tenim per la comarca una ruta que travessa, diguéssim, des de França i baixa cap al sud, que aquesta potser és una ruta de pas, d'aquest tipus de ciclisme més que van fent, no?, amb aquestes rutes que igual pernocten per aquí, aquests van passant, també tenim certa detecció, i després també altres empreses que fan grups, també, grups de més nacionals, gent més d'aquí o catalans o més del país, Espanya, etc. I que també ja estan voltant per la comarca. Això sí que ho sabem perquè les empreses ens han traslladat aquestes petites dades. Val? D'altres dades de detecció no en teníem perquè no s'ha posat ningú a fer-les, diguéssim. Vale? Però, bueno, de moment el moviment sembla que sí, que n'hi ha. I sí que parlant amb altres empreses especialitzades, quan hem anat a alguna fira o alguna trobada especialitzada, etc., empreses que treballen en aquest món del cicloturisme ens han dit que ells porten i mouen pel Garraf a gent. Per tant, bueno, pensem que a poc anirem podent descobrir i copsar millor com es mou, nacionalitats, moviments, estils, etc.
0: Però no hi ha res allò, tants percents...
1: No. De moment no tenim una dada d'aquest estil. No.
0: Molt bé, no sé què ens deixem, Jonathan.
1: Doncs, bueno, doncs això que puguem... Tothom que vulgui pot consultar el rutesgarraf.cat, que ben aviat, algú que tingui interès pot anar sobretot a oficines de turisme, etc., sobretot la ciutadania que ens pot escoltar, que evidentment aquestes rutes sempre parlem de turisme i tal, però no per gaudir-les no cal ser turista, vull dir, pot ser qualsevol ciutadà, no?, que vulgui gaudir de la bicicleta, perquè evidentment el que estan fetes és per gaudir de la bicicleta més enllà d'on vinguis i d'on provinguis, val? O sigui que, bueno, també pensant en aquesta situació.
0: Doncs, si no hi ha res més, ho deixaríem aquí. Jonathan Alemany, tècnic de turisme de Nodegarraf. Moltes gràcies per aquest espai.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Una setmana més arribem a l'espai d'Alcohòlics Anònims. Com sempre, saludem el Josep Manel. Josep Manel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Vinga, explica'ns.
1: Bueno, pues, com sempre, comencem dient a l'enunciat de la nostra comunitat. Diem que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Bueno, aquest és l'anunciat d'alguna manera, que sempre... La nostra carta de presentació.
0: Sí, que a més em sembla que repetiu, no? Això es repeteix sí, cada vegada.
1: Cada
0: no?
1: vegada que fem una reunió, sigui oberta o tancada, és la nostra carta de presentació, realment.
0: I una mica aquí ja expliqueu una mica com va el tema.
1: Cadascú a la seva vida, el que vosaltres creieu, jo disposat a respondre a tot, no? Ja no tenc cap inconvenient.
0: Explica'ns, no, habitualment expliqueu o fins i tot porteu algun cas, no? Alguna persona que ha tingut la seva experiència i explica una mica com li ha funcionat. Ara fa un moment em deies que Cubelles forma part de l'àrea 6, no?
1: L'àrea 6. L'àrea 6 és Barcelona. Barcelona és l'àrea 6, que n'hi ha unes 50 i pico de grups nomenats, cada grup, bueno, per exemple, nosaltres estàvem a Vilanova, des de Baixes, Castelldefels, Gavà, Sant Boi, i tota l'àrea de Barcelona. Després d'aquí, cap a Cunit, ja és l'àrea 22. Vull dir, no, el que volíem fer d'alguna manera és que les regions de Catalunya, per exemple, Barcelona, com si, és tot això que t'estava comentant, no? I després agafa Mataró, Arenys, tot això, també està dintre l'àrea 6.
0: Déu-n'hi-do.
1: Bueno, el que és Barcelona.
0: Sí, tot el
1: Barcelona
0: que és província.
1: Província, no?
0: Exacte, la província de Barcelona.
1: Sí.
0: Clar, estem parlant de molts grups, perquè, clar, aquestes àrees, a cada municipi pot haver-hi un o més grups.
1: Sí, depenent de la població que hi hagi, pues, bueno, poden haver-hi... Pues, el que s'ha de aquí som... A Cubelles som 14-15.000, aproximadament, i a Vilanova som quasi 70. Vull dir que realment, bueno, pues, podien haver-hi més gent, però bueno, de moment estem allà a aquesta quantitat.
0: I n'hi ha un grup a Cubelles i un a Vilanova, o és el mateix?
1: No, no, un a cada puesto.
0: Una a cada puesto.
1: Entonces, llavors, els dies que nosaltres compartim a Cubelles són dimarts i divendres, compartim aquí al costat de l'associació aquesta dels Jaios. Estan aquí al costat, no sé mai com es diu.
0: Sí, bueno, el que era el Caixa Penedès,
1: ah,
0: no?
1: Això mateix.
0: Que ara és Banc Sabadell.
1: Pues això és el que compartim els dimarts i divendres. Dilluns, dimecres i dissabte ho fem a Vilanova, dijous a Sitges i diumenge allà a Castelldefels. Ja.
0: Cada dia, eh?
1: Sí, diari. Precisament l'avantatge d'Alcohòlics Anònims, d'alguna manera, és que cada dia hi ha un puesto on pots anar-hi. Tu sempre hi ha una porta oberta perquè puguis trobar, a part de que hi ha el telèfon que diem nosaltres meravellós, el 93-317-77-77, que aquí truques i és H24.
0: Aquí algú sempre respon, eh?
1: Sempre hi ha una persona que et respon, bueno, per mirar si, oye, que tinc un problema, tinc això, i aquí et guia d'alguna manera, t'adreça al puesto que més sigui, perquè poden trucar a qualsevol puesto realment, no? I a qualsevol poble, pues, tu pots trobar, mira, pues, no tens aquí, però a 20 quilòmetres o 10 quilòmetres tens un grup que obre o que treballa tants dies a la setmana i ja està.
0: Perquè realment hi ha la necessitat de fer una reunió diària? És a dir...
1: Home, nosaltres considerem que la gent que ve nova, li diem, és una frase, no faria tal, però bueno, diem 90 dies, 90 reunions, per començar. Alguna, pensem, o Alcohòlics Anònims pensa, que amb 90 dies seguits no és que te'n puguis anar amb el diploma a casa, perquè aquí és una malaltia, que ja ho sabem, que l'Organització Mundial de la Salut diu que és forever, és per sempre. Dius, bueno, no tinc pressa. Bueno, no tinc pressa, però tinc que començar a funcionar. És com... Jo és la marató, diu, hòstia, 42 quilòmetres, jo, xino-xano. Sí, però cada dia fes un procés. I si vas cada dia, La millora és constant, vull dir, és un avantatge, l'experiència meva, que porto 8 anys, vull dir que és constant. Millores la teva vida i del teu entorn, ni t'ho imagines. Vull dir que la gent que tens al costat, que són els patidors realment, tu estàs patint perquè, bueno, vols deixar-ho, tens problemes físics, psicològics, de tot tipus. I, bueno, la gent que està al teu costat l'alcohòlic és una persona insuportable. Insuportable com persona, perquè jo també dic que quan estàs en estat normal, doncs és el doctor Jekyll, i quan te'n prens, diem, la primera copa, que és comença Mr. Hyde a sortir d'aquí, i a la quarta copa Mr. Hyde ha guanyat el doctor Jekyll, però per avantatge, no? I, clar, doncs canvia caràcter, canvia humor, canvia tot. És molt fumut, no?, aguantar amb una persona aquesta que estic parlant com tu i jo ara, i ens posem aquí un parell de cervesa i salto per la valla a agredir-te. Què ha passat aquí? Vull dir, pues, clar, és una malaltia.
0: Sí, sí. I com totes les malalties, el pacient s'ha de voler curar.
1: Totalment. La primera cosa que tens que dir és voler curar-te. El que diem nosaltres per estar alcohòlics anònims és el desig de deixar de beure. Imagino que el que passa a una porta d'aquestes reunions, doncs el primer que té és el desig. Després, bueno, doncs ja que la reunió, les persones, amb les reunions d'alguna manera, doncs tots els que estem, doncs li deixes els telèfons per si el dia següent o quan sigui, es troben malament, perquè clar, això no passa en un dia, ni en dos, ni en un any, vull dir. Que la gent no... Tot el que va dir, bueno, jo... Això quan s'acaba, quan em donen el diploma que me'n vaig a casa, no? T'has equivocat de col·legi, no? Realment.
0: Aquí és qüestió d'aguantar per sempre, no?
1: Sí, però sabent que es pot parar.
0: Sí, clar.
1: Aquesta és l'avantatge, que tu dius, jo tinc una malaltia, tinc una diabetis, bueno, també la puc parar, si cada dia em poso la meva injecció. Escolta, viuré... Tot els anys igual que tu. Bueno, el que passa que no tinc que posar la injecció. Bueno, jo el que tinc que fer és pues anar a aquestes reunions nostres, escoltar, compartir, i cada dia verdaderament et trobes millor, molt millor.
0: Amb aquestes reunions m'imagino que hi ha dos camins que es troben, no?, i que al final et trobes tu a l'altra banda. És a dir, entenc que al principi comences... pues explicant la teva situació, fins i tot no parlant, no?, perquè al principi potser et fa vergonya o
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí.
0: I hi ha gent que ja està a l'altra banda, no?, que ha passat per el mateix lloc, no?, i que et veu i que es pot fins i tot reconèixer en aquells moments, no? I a base de passar el temps vas donant la volta i et situes just a l'altre cantó, no?, al cantó. I...
1: Totalment d'acord, vull dir que és una bona forma de plantejar-ho. Tu arribes allà, veus 20, 25, 30 persones... I penses, hòsties, mare meva. I comences a escudrinyar totes les cares. Dius, a veure qui és el que salta, qui en demana calés, qui en demana el DNI... No, realment és un altre dels avantatges que tens. No tens que pagar res. Vull dir, ja ho diu, Alcohòlics Anònims manté amb les contribucions que nosaltres posem. Cada reunió fem el que es diu la sèptima tradició, diu que es mantenim amb les nostres possibilitats. Per exemple, si tu diguessis ràdio, com veies, jo vull compartir finançar... No. No, vull dir que cap entitat...
0: Pot donar diners.
1: Pot donar diners. No, pot donar, sí, no acceptem.
0: Ja.
1: Que no acceptes, perquè no depens de ningú que digui, oye, quan estiguis a la reunió dient, mira, jo vaig fer això, viva Ràdio Cubella.
0: Ja.
1: Fuego.
0: Llavors, cada reunió entenc que doneu la voluntat, no?
1: Sí, sempre. El que pots i el que no pots no donar res. Vull dir, després tenim uns llibres que es diuen molt interessants, tots els llibres nostres són verdaderament de contínua lectura i quan acabis pots tornar a començar i, bueno, sempre aprens alguna cosa més. I aquí tenim un altre que és el de les reflexions, que és una diària. Ahir, per exemple, era el tema de tómatelo con calma. Bueno, o sigui, quan ets alcohòlic, lo de la calma... No és una parella de ball molt reconeguda, vull dir, seria un rock and roll molt actiu.
0: Ja, bueno, clar, una mica el que es busca és això, no? Justament al contrari, l'altra cara de la moneda, no?
1: Totalment. Nosaltres... Perdona, sí.
0: Quan dura una reunió? És a dir,
1: pues
0: quan
1: normalment d'una hora i mitja a dues. Sempre, no sempre, però procurem fer uns 5-10 minuts a una mitja part, pels fumadors. Perquè, bueno, és una de les altres coses que també ve bé, no? Perquè, bueno... Jo, quan vaig començar a Alcohòlics Anònims, fumava. Tu, hòstia, ara no fumo. Vull dir, no saps el per què. Vull dir, gent que porta 20, 30 anys, pregunta al paquet, diu, no hi ha un, no veig una llum, no, l'Ada Madrina ve i em toca amb la varita. No, tu entres allà, comences a escoltar i tu dius, hòstia, a mi també m'ha passat això, estàs pensant. I quan sents 20 compartits, diu, estic a casa, diu. Clar. Diu, tot el que m'ha passat m'ho està dient aquesta gent. Diu, potser que sigui al puesto. Mm-hmm. Perquè et trobes amb els metges que no entenen moltes vegades la situació. Sí que et poden parar, tranquil·litzar, relaxar, amb química, que no digui que sigui dolenta, eh? Ni molt menys, perquè el metge per això han estudiat i t'ho preparen. I... Però, bueno, aquí no hi ha química, no hi ha res, n'hi ha. El que tu sentis de mi, jo senti de tu. Tu m'expliques la teva experiència que... Bueno, n'hi ha que veuen que es droguen. Normalment, bueno, vull dir, les drogues i l'alcohol són... Això sí que és una parella de ball bona.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Ara anava a preguntar... perquè clar, els que no hem anat mai a una reunió d'aquestes ho hem vist per les pel·lis, no?
1: Sí, sí.
0: No sé si és veritat així o a les pel·lis... ho fan una mica més maco de lo que és, o al revés. És a dir, què et trobes tu quan entres allà? T'has d'apuntar a alguna banda? Has de parlar? És lo típic allò que s'agafa jo, hola, em dic no sé què...
1: Quan entres i per primer cop... hòstia, m'ha fet mal estar bé. Quan entres allà, doncs el que dic, tu entres, passa la nostra, te sentes en una cadira d'aquelles, que normalment són taules, allà les pel·lis el que surt és com una rodona, bueno, aquí és una taula rectangular, és una taula, i uns enfrontats amb altres, tu estàs donant la teva experiència i jo dic, hòstia, aquest home, hòstia, això, jo també ho vaig fer, això, i això, quan t'expliqui jo, igual t'entenes d'una cosa que no sabies tu. Ens alimentem de tot el que compartim amb els altres, que és la millor manera de trobar-te tu al puesto, perquè tu, si vas amb un metge, amb un psicòleg, li expliques la teva pèrdua, vale, pren-te el diazepam, que això va de conya, i relaxa, no es poden dir noms d'alguna manera, però bueno,
0: és igual.
1: Sabem el que són, això, no?
0: Hi ha un ordre? És a dir, estàs obligat a participar?
1: No. El que passa al principi, clar, que estàs dient, m'espero, no parlo, estic... Bueno, realment et trobes cohibit, no? Dius, et trobes 20 persones que t'estan mirant perquè quan entra un de nou és com quan entra al col·le. Tothom et mira i a veure què li fem amb aquest. No, clar, és la sensació que tu tens d'entrar a la classe del col·le. Mires allà i tothom dius, mira, clar, si acabes d'entrar per la porta. Diu, que no és estrany, però clar, ja vens amb aquesta no paranoia, però amb el tema dient, a veure què en trobo perquè no ho saps molt bé. Sempre es fa, abans d'entrar a les reunions, un parell de companys fan el que diem el passo d'otxa, que és parlar amb la persona que ve de nou i explicar-li el que és. Perquè no entri, com diguéssim, despullat i es vagi posant roba conforme entra. No? Diu, tens que entrar en calçotets? No, em pots entrar vestit, no passa res. I llavors, d'alguna manera, vens una mica preparat. Vull dir que t'hem donat l'entrada i tu dius, bueno, doncs em trobaré això. Parlaràs. Per parlar, si entorns, hi ha una persona que es diu moderador. Lògicament, si no seria, va, imagina't.
0: Yeah.
1: 20 alcohòlics parlant, va, un bar. Sí. Un bar sense alcohol. Exacte. Sense alcohol, però un bar, no? Bueno, pues lo que et dic al moderador, com tot el que són es denominen serveis, són serveis. És el que diu, tu ets un servidor de, no ets el jefe de, que és molt important. A Alcohòlics Anònims, tot el que et posen els llibres i totes les mencions són suggerides, que diem, vale, molt bé. Vull dir que no t'obliguen a res. A tu l'únic que t'obliga, entre cometes, és a no beure. I si vens begut, vol dir que t'ha de dir, nano, pues, avui millor que estiguis callat. Comentari sense res.
0: Perquè pot passar, no?
1: Pot passar, sí, pot passar. Bueno, una persona que ha begut diu, hòstia, per no continuar me'n vaig al grupo. Vale, i se senta allà i aixeca la mà, que hi ha unes entrades que dius, tien... saps? Diu, oye, com estàs? Diu, malament. Diu, m'ha passat això, vale. M'assento, i tant, que t'has de sentar. És el puesto que tens que estar. L'hora que estiguis aquí no estàs al bar, tio. I clar, i en una hora quantes te'n pots prendre?
0: Unes quantes, eh?
1: N'hi ha que són com a l'oeste, al Far West, molt ràpid, i a mitja dutxena ja s'acaba el tema, no? Ja surten tirotejats.
0: Clar, clar. I després, l'altra figura que també surt molt a les pel·lícules, les sèries, és el Padrí, que no sé si existeix, sí, això, del telèfon padrí, aquest de trucar i dir, escolta'm...
1: Padrí és la persona que tu, d'alguna manera, quan portes un cert temps, escolleixes perquè t'assessori. A partir de les reunions, tu trobes una persona que diu, bueno, aquest senyor pues, té fills com jo, aquest senyor és gay com jo, aquest senyor, o aquesta senyora, indistintament, és la persona que jo crec que em donarà la confiança i li puc explicar algo que no explico a la reunió. Perquè sempre diem, està a les reunions, el padrí, i després està Déu. Yeah. I explicaré a Déu el que vulgui, i aquell t'aguanta tot. Mm. No? Però el padrí el que fa, que és molt important, com el telèfon, és escoltar-te. Jo truco...
0: Una mica més d'intimitat, no?
1: Totalment, totalment. Jo truco i dic, m'has dit tu malament, per què?
0: Yeah.
1: Esto. Què penses tu? I et diu el que pensa. Si t'agrada bé i si no, nen, t'has equivocat de telèfon. Mm-hmm. Aquesta és una de les... Otra de les avantatges. Té una quantitat de situacions que són molt avantatjoses si les vols utilitzar. Nosaltres, bueno, jo els hi dic eines. Bueno, mm-hmm. Tu vas amb una obra i si necessites picar la paret, no agafes un boli. Agafes un martell, agafes una escarpa, el que sigui. Si necessites tirar formigó, doncs pues tires formigó. Si necessites cable elèctric, tu vas amb un electricista. Vull dir, pues l'electricista és a l'altre que està al costat. Que et diu, escolta, què passa? Tu, que em trobo malament, primer, has begut? No, perfecte, comencem. I si has begut, vale, pues ja estàs sentat i parlant amb mi, doncs pues vinga, parlem. Vols que ens veiem? Vols que prenem un cafè? Depèn l'hora que sigui, va. I tu que se les treu al dematí...
0: Potser
1: jo et digui una altra cosa.
0: Sí, perquè, i pots ser padrí de molts usuaris o quan ets padrí d'un ja no pots
1: no,
0: ser?
1: No, pot ser-ho. Sí, pot ser-ho. Sí, el que sí que és important, depenent del temps que portis, però, bueno, pues la gent et coneix més perquè bueno, comparteixes més, com veterano, per dir-ho d'alguna manera, pues t'escolten i diuen, no, escolta, t'interessaria o podries ser el meu padrí? Parlem. Uh-huh. Jo ho he fet, i hi ha una altra gent que ho ha fet, i a mi m'ho han fet, no? I és convenient, perquè hi ha coses que se'ns escapen a vegades. És el mateix que tu has après una cosa quan eres petit, i tens 30 anys i l'estàs mantenint. Ara trobes el padrí i dius, oi, és que esto... No, nen, esto no va així. És que jo al col·le... Yeah. Olvida't, això és la vida real. Uh-huh. I la vida real, pues a lo millor dos i dos no són quatre.
0: I després està allò de les xapetes. Xapetes, sí, monedes, sí. Tot això existeix també?
1: Sí, encara existeix. És un detall també que quan portes un mes tens una xapeta i que són... Jo porto, mira, porto aquí alguna i després tens de 3 mesos, 6 mesos i un any. El que passa que hi ha puestos que ara no s'estan donant... Espera, la trobaré, eh? Mira, hòstia! Sí, sí. Mira, aquesta és d'un aniversari, eh? Uh-huh. I aquí, bueno, pues, em posa una miqueta qui som i l'oració de la serenitat, que és una cosa verdaderament important, que tots... Jo diria que... Jo comento, a vegades, diu, això tenien que fer-ho com els cowboys, gravar-la a foc, saps? Perquè, bueno, és una cosa tan simple com si la llegeixes, diu, concede serenitat per acceptar les coses que no puedo canviar, valor para cambiar aquelles que puedo, i sabiduría para reconocer la diferencia, hostia. La vida real. Vull dir, això, la vida misma. Sí, no, sí. Clar, això et trobes en situacions de, que estàs neguitós i dius, què faig? Gràcies a la sabidoria.
0: Ja,
1: si,
0: ja.
1: Si no pots fer-ho, deixa-ho. Perquè també tira un nyanyo. Mm. Fas un nyanyo i no t'adones el problema. Solució, deixa-ho. A les 2 hores pots agafar el tema i possiblement sortir.
0: Sí.
1: És una manera... aquesta és una de les millors muletes que té Alcohòlics Anònims.
0: Uh-huh.
1: Aquesta hi ha el telèfon, per suposat.
0: El telèfon, eh? El telèfon de...
1: El telèfon és primordial i el que dius després, segona part, és el padrí. Padrí que normalment, quan ves per primer cop, pues, el que fem és els companys li donem una sèrie de telèfons personals i si no sona un, sona l'altre, perquè, hòstia, tinc un problema i resulta que jo estic on sigui. I pues, un t'agafa quasi segur.
0: Ah.
1: I llavors això és tan important com una altra de les coses que dius que quan és com el Liverpool, mai estàs sol.
0: You never walk alone.
1: Sí, exactament.
0: Mai caminaràs sol.
1: Mai caminaràs sol quan entres alcoholista anònim. També és important, perquè, ostres, si tu trobes amb aquesta situació que es troba molta gent, desgraciadament, bueno, perquè... Hòstia...
0: Clar, perquè quan ets alcohòlic potser hi ha una part que al final et sents sol, no? Estàs sol davant de
1: una,
0: tot.
1: Una part, no.
0: Tota. La majoria. I el fet de pertànyer a una comunitat, no? De mirar al costat i veure que hi ha gent que no només està passant per lo mateix que tu, sinó que a més estan disposats a ajudar-te.
1: Correcte.
0: I llavors això, jo crec que això us encoratja en tots a fer també la teva part, no? Sí, d'ajudar amb el del costat.
1: Perquè a tu t'ho han fet. Tu el que desitges, tot alcohòlic desitgem, d'alguna manera, que hi hagi algú que et pregunti. Perquè et sents més fort encara i més content d'estar on t'estàs allà. Vull dir, perquè si tu has aconseguit això, és fàcil. Jo vaig arribar, escolta, més de jubilat, per dir, bueno, però estic aquí. No? Mm-hmm. Hi ha gent que arriba als 30 anys que diu, això no passa. Arribarà un moment, quan abans arribis, que et donis compte, l'avantatge és que pots viure sense alcohol. Això també és important, que la gent s'ho crec que està més demostrat. Cada cop hi ha més coses sense alcohol. Vull dir, com begudes que tu pots entrar a la reunió que vulguis i quan et creus que, quan ets alcohòlic, et creus que tothom et mira. Tu vas amb una comunió.
0: Que això ha de ser complicat, no? Sí. Ha de ser complicat les primeres vegades, no? Una vegada ja doncs, tens l'hàbit, no?
1: I que la gent sap qui ets.
0: I hi ha gent que no veu mai.
1: O sigui, sí, està clar. Hi ha gent que ni veu ni fuma.
0: Sí, és que no li ha agradat i ja està, no?
1: I per què tinc que
0: fer-ho? I no passa res. I ningú diu, oh, mira,
1: aquest raro. Aquest
0: però si et coneixen, sí que és veritat que hi ha aquest punt de dubte, no? De la gent que fins i tot et pot oferir demanar-te disculpes després. Que això s'ha de normalitzar, en el fons.
1: Això nosaltres li diem a l'anonimat. Vull dir, com ara aquí, jo estic parlant i jo puc dir que em dic Juanito. Bueno, no em dic Juanito, Josep Manel, perquè em dic Josep Manel, però bueno, yeah. És un altre que tu pots dir, entres a la reunió i dic, com et dius? Felipe González. Pues toma caña.
0: Mickey Mouse.
1: Sí, no? Mickey Mouse. Hòstia, les orelles queden. Hòstia, les deixes a la porta.
0: Clar, però sí que és veritat que, clar, el teu entorn, i sobretot m'imagino que quan comences a trobar-te millor i la gent es torna a acostar, o tu et pots acostar més a la gent... clar, saben la condició, no? I a vegades, sobretot socialitzant, que és un dels problemes de l'alcohol.
1: El teu grup d'incondicionals diu, què passa, nano? Diu, que em senta malament la beguda i ho he deixat.
0: Ja està.
1: I si són amics de veritat, pues, llavors et trobes amb l'avantatge que diu, vale, fantàstic. I com ho has fet? Diu, pues, aguantant. No hi ha un altre sistema, eh? Vull dir, sobretot el que diem és assistir a les reunions. Les reunions t'omplen molt. Molt, molt, molt, molt. Per això comentem sempre que si els primers 90 dies tu pots fer 90 reunions i una altra frase feta també que és important, doncs dona't una oportunitat. Que has recaigut, és un problema, una malaltia, amb això la recaiguda. Però, bueno,
0: i més senzilla. Perquè...
1: Fàcil, perquè un dia te trobes amb la penya i dius, vinga, va, una cervesa no em fa res. Te prens la cervesa i te'n vas a casa. I ningú ho sap, això.
0: Yeah.
1: Però, bueno, el dia següent, diu, si m'he pres una, mires al costat i ara és la meva. Te'n fos quatre. Ja està. Bueno, però si passés això, què passa? El dia següent, el mateix dia, a la reunió. I quan arribis a la reunió, el primer que has de dir, oye, m'he tomat quatre cervesa.
0: He caigut.
1: Vale. Perfecte, estàs al puesto. Comencem un altre cop.
0: Ah.
1: Vull dir, és una cosa molt important que no et mira ningú com un bicho raro, ni et diuen, o sigui, nen, què fas, tio? Ah, una bronca. Amb un altre puesto que t'equivoques amb jugant a futbol, l'entrenador et pot dos galetes i diu, fora! Exacte. Aquí no diu, vinga, va, comentem, què t'ha passat, per què ha sigut? Tot el contrari, a lo qual vas molt més tranquil per la vida i et sents molt reforçat, el que dèiem del Liverpool. No estàs sol. No estar sol amb aquest viatge és important. Portes aquesta motxilla que dic jo de coses bones, que les pots agafar totes i les principals són aquestes. El padrí, que és molt important perquè el tens sempre, i el telèfon i a les reunions. A la reunió, on vagi i on sigui, és el mateix.
0: Sí,
1: és el mateix. Vull dir que si te'n vas de vacances, hòstia, festa 15 dies a Miami.
0: Pots buscar un lloc.
1: Buscar un lloc d'aquells i segur que el trobes. Nen, ja puc anar-me la nit a festejar, però bueno, m'he vacunat.
0: Escolta'm, Josep Manel, estem arribant al final. Si et sembla, recordem aquest telèfon que deies tu.
1: Sí, el 93 317 77 77.
0: I els horaris d'on...
1: Els horaris...
0: I quan bueno, us podem trobar?
1: Bueno, pues els podem trobar aquí a Cubelles, els podem trobar els dimarts i els divendres de 19 a 20.30, que són normalment els horaris. A Vilanova són dilluns, dimecres i dissabte, mateix horari. Dilluns i dimecres, diguéssim, són reunions tancades, que solament anem als d'Alcohòlics Anònims, i el dissabte és reunió oberta, que pot venir el familiar, el qual també t'apoya molt. Vull dir que si tu tens dona o home o nen i d'això i te'l vols portar, cap problema, el qual veu et sent més reforçat encara si cap, no? Que dius, hòstia, i si ja parles allà, pues, hòstia, el papa ha parlat aquí o la meva parella ha parlat. Diu, vale, de 19 a 20.30 no se'n va de festa aquesta vegada, diu, sinó que ve aquí amb la família aquesta o la classe, per dir d'alguna manera, perquè allà el que fem és aprendre. Jo cada dia no m'ho creia després de tants anys i em queda sorprès que, bueno, quan un company comparteix, dius, ostres, aquesta me l'apunto.
0: Cada dia s'aprèn una
1: cosa
0: nova, no? Sí,
1: per suposar, per suposar.
0: Això en general a la vida, no? Diuen que cada dia te'n vas a dormir...
1: Allà, com saps que passa, n'hi ha 20 persones que no parlen, t'estan escoltant, dius, bueno, això no passa a la vida.
0: Ja, ja.
1: Això no passa a la vida real.
0: Doncs ho deixarem aquí.
1: Perfecte.
0: Ens retrobem a la propera, que vagi molt bé.
1: Bueno, doncs molt agraït per la vostra atenció i fins a la propera. Gràcies, salutacions. Feliç 24 hores.

0: This one for the people in.
1: Hola, molt bona tarda. Estem aquí al programa 21 de Pilars al Vent. Avui serà un programa encara més especial. Estem amb el Nogui.
2: Hola, bones.
1: Amb el Jordi Lora.
3: Bona tarda.
1: I amb el Nil Sánchez.
4: Bones.
1: Avui serà un programa que només parlarà el Nil Sánchez, ¿vale? O sigui, serà un programa que els tres callem i parlarà el Nil Sánchez. És que porto dos programes dient
3: convidat
1: una paraula.
3: Convidat especial, Nil Sánchez.
2: No, jo he de dir que la setmana passada volia parlar des del minut 30 i no se'm va deixar.
1: És que la setmana passada va ser un programa molt guai, perquè o sigui, vam estar molt entretinguts, realment, no vam poder parlar res, els convidats ens van fer el programa.
2: Sí. S'ha de dir això. Vas dir de fer un altre programa, vam dir no, que no tenim temps, i vam estar dues hores allà fora.
1: Sí, sí, o sigui, vam voler fer un programa, el Jordi havia marxat, la baixada de l'Àliga i tal, i vam dir, fer un altre programa, el fem per Spotify nostre, no sé què tal, i vam dir, no, que no hi ha temps, és igual. I vam estar dues hores i més fora parlant, o sigui, ens vam quedar més parlant, perquè som molt bona gent, els de la Visual i el Gerard, que ja el coneixem molt, però bueno, avui no venim a parlar d'això. Avui venim a parlar de els concursos de castells. I aquí una de les nostres preguntes és què és més un esport o una tradició? Té les dues, com diu el Nogui, té les dues vessants, però què tira més, l'esport o la tradició?
3: Aquesta setmana no hi ha dubte de quina
2: aquesta
3: guanya més.
2: Aquesta setmana no existeix la cultura.
1: Aquesta setmana no era la pregunta. Aquesta setmana guanya la cultura perquè és on totes les coses del país es troben a la Tarragorena.
2: Efectivament, aquesta setmana ja no guanya la cultura. Si guanyés la cultura, per començar ja a fer un pal, si guanyés la cultura, totes les colles internacionals podrien actuar a la diada de colles internacionals.
1: Però no és... Això no és concurs.
3: No és
1: concurs.
3: Aquí sí que...
2: Però gestionen el màster i això estan tots junts.
1: No, això ho gestionen l'Ajuntament de Tarragona.
2: Sí, però ven el pack de la setmana de concurs. Casualment és el mateix dia, pel matí. I que s'hagin quedat més de la meitat sense poder actuar, lleig.
1: Ja, no sé, sí.
2: Però clar, després sí que potenciem el concurs, que és purament competició, guanyar i a veure qui fa més punts.
3: Vale.
2: Aquesta setmana és totalment esport.
3: Sí, no podem dir que
1: no. I per això farem un programa especial dels tres concursos. El concurs que ja hem viscut, que podem dir els resultats, podem dir com anar la jornada, que aquí vam tenir dues persones, no?, que van estar al concurs de Tarragona, a Torredembarra, perdó. Van estar el Nogui i el Jordi. Van estar al concurs
3: no, Nogui i el Nil.
2: No, de fet, cap de vosaltres.
1: És que abans
2: sí. L'Àritz i el Magí.
3: Jo el vaig seguir des de PortAventura, tu el vas seguir des d'Andorra, des d'on el vas seguir?
2: Jo des de casa i des del cotxe. I jo el vaig seguir des de a sota de la càmera de la xarxa.
1: Doncs pues tindrem el Nogui i ens podrà explicar una mica com va anar el concurs de Torredembarra, parlarem els quatre de com va anar, com van veure les sensacions i tal. I després podrem seguir parlant dels concursos que hi ha aquest cap de setmana, dia 3 i dia 4 a la Tarragorena. Diem primer els horaris d'aquest cap de setmana per la gent que vulgui veure'l i tal i estigui atent, i també direm una exclusiva, vale? Ara primer diem els horaris dels concursos i després diem l'exclusiva. La diem ara, la diem al final, jo crec que ara no.
3: Sí.
1: Mira, Jordi, diem els horaris.
3: Dissabte, si no m'equivoco, el concurs de castells començarà a les 4:30. Ho estic acabant de comprovar a l'horari de dissabte. Diumenge, perfecte. Sí, diumenge 4 d'octubre a les 10 del matí a la Tarragorena.
1: Perfecte. I si no m'equivoco...

0: t'ho dic jo, és a les 4, si no m'equivoco.
1: Ara t'ho miro.
2: Ho estic mirant.
0: Jo crec que és a les 4, perquè tinc una altra cosa a les 5 i no puc anar i tal. Crec que és a les 4, si no m'equivoco. Comença a les 4 i acabarà sobre les 9 o 10. Ara m'ho mira el Jordi al Novi.
2: Interpretació dels segadors a les 4:25 i a les 4:30 inicia el concurs.
0: I abans d'això, ara que portem ja els 4 minuts d'aquest programa especial, direm que aquesta setmana no només tindrem un programa de Piles al Vent, sinó que aquesta setmana tindrem 3 programes de Piles al Vent. Tindreu aquest que estava escoltant avui dimarts a Ràdio Cubelles i després aquest dissabte a les 4:30 intentarem fer una mica abans, intentarem estar sobre les 3:45 o alguna cosa així en directe i tal, o abans. I dissabte també sobre les 9:30 podreu escoltar com narrem els castells del concurs de castells de Tarragona de dissabte i de diumenge. Estarem amb el nostre... Intentarem fer-ho per dues bandes. Pel Twitch de Piles al Vent i pel YouTube de Piles al Vent, si ens deixa, si no, ja per xarxes informarem més o menys on ens podreu escoltar i on ens podreu veure, perquè ens podreu veure la nostra cara. No podem retransmetre els castells, però sí que podem fer una mica de narrar el concurs, narrar els castells, comentar una mica entre nosaltres que estarem al Nogue i a la Terra Corena, comentar una mica com creiem que, com les sensacions que veiem, com va les places, com veiem les colles i tal. O sigui, una exclusiva que Piles al Vent estarà present a la Terra Corena per seguir els 2 dies de concurs de castells de Tarragona d'aquest 2026. Com veus aquesta notícia, Nogui? T'agrada, no?
1: Amb moltes ganes. La veritat és que jo crec que serà un directe on parlaràs tu més que jo.
0: Bueno, o sigui, podem parlar els dos.
1: Jo potser parlaré molt més de sensacions i com es veia el castell, però a nivell tècnic i dades jo crec que tu em guanyes de sobre.
0: No serem la xarxa, no seràs jo l'Aina Mayor i tu el Carles, no.
1: Aquí no, farem però tots, jo estaré veient un castell, no sabré ni quina colla era, que és el que va passar a Torredembarra, que era com, perquè m'ho estan dient i ho estic veient per aquí pel mòbil, sinó a saber quina colla era. Però, no sé, al final jo crec que és el que busca també aquest programa, no? Que és apropar els castells a la gent que és seguidora dels castells habitual i la gent que està començant a saber què és una pinya, què és un castell, i ara hem tingut la sort de que aquest any comencem amb aquest projecte i ens trobem que podem fer el pack complet de poder explicar què és una jornada de concurs.
0: Vale, doncs si us sembla bé, comencem, nois, fem com a ordre cronològic, comencem per Torredembarra, després parlarem també de la jornada internacional, que abans del concurs de dissabte tenim la jornada de coses internacionals, seguim pel concurs de dissabte i acabem pel concurs de diumenge, que és el concurs
2: vale,
0: de castells.
2: Primer de tot
0: grans.
2: Expliquem una mica el funcionament del concurs de castells. El concurs de castells és és una diada de 5 rondes i d'aquelles 5 rondes només comptabilitzen els 3 millors castells que facis. Tu pots fer 5 castells, però només comptaran els 3 millors castells. Seguits amb una puntuació molt polèmica tots els anys, que ja podem discutir també avui si què ens sembla. I després les colles només poden repetir dos vegades el mateix castell i a la quarta i a la cinquena ronda no poden fer un castell del nivell inferior de les 3 primeres. Comencem parlant per Torredembarra aquest cap de setmana.
0: Si us sembla també podem explicar, Nil, tu això ho saps, jo crec que això ho pots saber i ho pots explicar. Si no, jo t'ajudem. No, jo crec que sí que ho saps. Com es classifiquen les colles d'aquests concursos?
3: Vale, doncs es van fent punts durant la temporada, segons els millors castells que has fet, i d'aquí el que fan és agafen... Ara no em preguntis el número, aquí sí que m'has pillat. Quantes? 5, m'estan dient.
0: Les 5 millors
3: diades i es van ordenant en el baròmetre.
0: No, és el rànquing estrella.
3: Doncs mira.
0: Baròmetre és una altra banda, però sí, és el mateix. Sí,
2: els 3 millors castells de 5 millors diades.
0: Sí,
3: efectivament. I en aquest rànquing s'agafen doncs, certes colles per cada dia, depèn
0: quan. Si no m'equivoco, t'ho dic, són 12 de diumenge. Si només entra una colla de Tarragona són 13, perquè hi ha d'haver dos de colles de Tarragona cada jornada. Són 12, si no m'equivoco, dissabte són 16 o 14 i Torredembarra són 12 colles.
3: El número exacte no el tenia.
2: I pels que us ho pregunteu, on està Castellers del Foix en aquest rànquing? 50 de les 42 colles que han entrat.
0: Però va entrar el concurs de quarts amunt i nosaltres estem molt contents. I hem quedat quarts.
1: Efectivament. També et diré, això ara quan em digueu que passem ja a parlar de Torredembarra com a tal... Bueno, passem ja.
0: Sí. Parlar, si vols comencem pels últims.
1: Jo et diria en general una mirada perquè va ser la festa del 3 al 4 de 7 a Magulla, del 5 de 7 i del 7 de 7.
0: Sí, sí.
1: A més, en rondes conjuntes, menys diria que els 5 de 7 que anaven sueltes,
0: sí.
1: La resta eren tot conjunt.
0: I el 2 de 7 i 4 de 8, no? Són individuals?
1: Sí, no, hi havia més individuals, però vull dir, al principi va ser...
2: Hi havia les falconades, la falconada va anar en individual.
1: Va ser una diada molt ràpida, el del fet de que hi havia al millor una ronda de 6 castells a la vegada. Sí. Era bastant graciós perquè tu veies els castells, de cop i volta miraves cap a un costat, aquell castell que estava allà ja no estava, l'altre estava desmuntant, aquell estava muntant. Per exemple, una cosa que jo no vaig entendre, perquè, o sea, sí que ho entenc perquè no ho deuen tenir contemplat, però els de Berga tenen un intent desmuntat del 7 de 7.
0: Igual és peu o intent?
1: No, és intent desmuntat perquè on els tocava, tocaven els dosos amb l'arbre.
0: Ostres.
1: Els van col·locar en una zona que tocaven amb les branques de l'arbre. I van haver de desmuntar i els hi van penalitzar després per haver de fer el castell en dues rondes s'ha utilitzat dues rondes per fer el castell.
0: Però expliquem que això no ens ho hem explicat. El concurs de Torredembarra es fa a la plaça de la...
2: del castell.
0: El castell a Torredembarra i els altres dos concursos es fan
2: a la de Tarragona
0: plaça. Sí.
1: Doncs això, una mica de ball per tot arreu, molts de set, o sigui, sets de sets, cinc de sets. Va haver un moment a la plaça que la gran majoria de gent estaven com un altre castell de, set, o sigui, de 5 de 7. Ja, si us plau, no vull més. I és el que diria. Jo crec que els moments més destacats que podríem parlar d'aquesta diada...
0: Però abans de parlar dels moments destacats, vull explicar una cosa, perquè també vull que sigui una cosa. Ja que, com heu dit vosaltres, el Nubi i el Nil igual tampoc s'han tant d'aquest món, aprofitant aquest programa, ja que no portem a una crossa perquè ens expliqui, podeu fer preguntes i el Jordi i jo us podem respondre. Vale?
3: Vale, jo aniré fent algunes que sàpiga i algunes que no. Perfecte, mai diré quines sí i quines no.
0: Cap problema. I abans d'això explicarem dues coses. La primera, com hem explicat, ho ha dit el Nogui, en el concurs de castells hi ha rondes conjuntes i rondes individuals. Anem a explicar una mica què és això. Les rondes conjuntes, explico jo rondes conjuntes i tu, el Jordi, les rondes individuals. Hi ha, pel concurs de dissabte, concurs de Torredembarra i tal, hi ha com diferents castells que puntua, que diuen aquests castells tenen tanta certa dificultat, o sigui, no tenen tanta dificultat i s'han de fer rondes conjuntes. Per exemple, un 3 de 7 a 3 de 7, 4 de 7, 4 de 7 amb l'agulla, 3 de 7 amb l'agulla, etc. No em sé la llista sencera. Són castells que no tenen tanta dificultat per les colles que van a aquell concurs i llavors s'han de fer amb ronda conjunta.
2: I aleshores, els castells, en el cas de Torredembarra, a partir del 5 de 7, en el cas de la jornada dissabte, a partir del 3 de 8, i en el cas de la jornada diumenge, a partir del Gorrenou en Folra, es faran tots aquells castells o superiors.
0: 4 9 també és amb ronda conjunta?
2: Ho he mirat aquest matí perquè tenia el dubte de si Caporossos de Mataró el 4 9 el farien solitari o en ronda conjunta i el faran individual.
0: Hòstia, ja sé per què es fa tan llarg.
2: Serà molt llarg,
0: sí.
2: Però bueno, perquè jo crec que de les 12, mínim 10 farà un castell en individual.
0: Sí.
2: I aleshores tots aquells castells o superiors seran en ronda individual.
0: Després una altra cosa que volia explicar. Estem parlant sempre de tres concursos, de Torredembarra, jornada dissabte i jornada diumenge, però quan acaba la jornada diumenge, el rànquing del concurs no es diferencia en tres concursos, sinó el rànquing és el mateix. És a dir, si una colla dissabte aconsegueix més punts que l'última colla del concurs de diumenge, els hi passa per sobre. No té res a veure, el premi el guanyen igual, o sigui, els diners que guanyen les colles és el mateix, estiguis per davant d'una de diumenge o no, però també s'ha d'explicar això. O sigui, al final del concurs de diumenge hi haurà una taula amb les 48, 42, no? Són colles que es classifiquen, Jordi, al concurs?
2: 42.
0: Hi haurà un rànquing de les 42 colles classificades i no té res a veure que les 12 primeres seran de diumenge, les següents de... No, pot ser variat, depèn de les colles que facin. Igual una colla de diumenge intenta fer primer el 4 de 10 amb Forra i Manilles, es fot l'hòstia de la vida, no pot d'esto i acaba fent un 3 de 7, un 4 de 7 i un 2 de 6. No, llavors quedarà últim de tot el rànquing, però això també s'havia d'explicar. Si vols, Nogui, explica una mica els castells que ha fet cada colla, així anem una mica ràpid, i els punts que van aconseguir en total.
1: T'has vist, no? Un dia que podia parlar una miqueta, ese trozo ya me lo ha robado todo. Bueno, yo el que anaba. Yo sí, sí. Hablar de mi libro. Moments destacats de la Diada de Torredembarra. Sí. Perquè posar-me a dir tots els castells que van fer, quan pràcticament tots van fer el mateix, sí, sentit. Jo crec que el primer que destacaria és primera ronda, sí, castells conjunts, que de fet a la primera no vam arribar perquè estàvem aparcant el cotxe, però Cerdanyola, amb dos collons, va plantar el 2 de 7, el primer hi va estar...
2: I primer de la seva història, que sí, només l'havien carregat diverses ocasions.
1: I diria que pràcticament va estar tota la Diada primer, per, sí, per aquest, sí, castell.
2: I cal destacar de Cerdanyola que en la seva història només havia fet 3 i 4 a 7. O sigui que no tenia cap més castell de gamma, sí, mitjana a 7.
1: Tota la plaça es va sorprendre. I més en que fos el primer castell que es tirava, o sigui, per part de Cerdanyola. Després va haver intercanvi de pals amb Figueres, que va fer també el 2 a 7, a la segona ronda.
2: Un 2 de 7, que semblava que no fos el primer.
1: Sí, sense més. O sigui, tampoc causava una preocupació... O... No, es veia molt bé. I aquí és on dic jo que ara arriba el moment decisiu, jo crec, de la jornada i el més interessant. Sí que va haver el 5 de 7 amb Agulla, que va fer que es guanyés el concurs als punts. A...
2: Però el concurs ja s'havia guanyat a segona ronda. 20 punts, pràcticament.
0: No, però quan fins a la tercera ronda anaven segons.
2: Sí,
0: no, anaven,
2: però...
0: tercers, de fet, a la tercera ronda.
1: Sí, sí, no, Esparreguera estava...
0: tercers a tercera ronda.
1: Tercers a segona ronda. Sí. Ronda.
2: Però per mi, amb el que van fer a segona ronda...
1: Sí. Que ara,
2: és un castell, és un castell que normalment va dissabte.
1: Clar, sí. Van fer el 5 de 7 a Magulla, que els hi va donar mil, o sigui, van fer que acabessin en 1940 punts i la segona colla classificada 1925, o sigui, una diferència mínima.
0: Sí.
1: Però els dos moments més importants, jo crec, en aquella plaça, els moments on va haver silenci absolut, com vam parlar l'altre dia de la Torre dels Bous, els dos moments on la plaça sencera va celebrar el que estava passant va ser el 3 de 7 per sota, que quina bogeria. Jo amb l'Àritz i amb el Magí, que estàvem veient el castell, pensàvem que no el feien. Estava molt estrany, va haver una estona que estava estrany, no semblava que ho anessin a fer. I el moment màxim de màgia a una plaça castellera que jo mai he vist va ser el moment de dir per megafonia
2: 5 de 7 amb l'Agulla.
1: No. Ah. Intent de 4 de 8. En aquest intent de 4 a 8, jo crec que tot el món volia que sortís.
0: Que no és un intent, va acabar sent
2: intent
1: desmuntat. Desmuntat, sí.
2: Però jo crec que hi havia les... Tothom tenia ganes de veure un altre castell de 8 a Torredembarra.
1: I els de la xarxa que el teníem darrere i l'escoltàvem,
0: de fet,
1: tots teníem clar que estava molt parat. O sigui, tots teníem clar
2: que
1: el castell
2: anava dalt. No era lleig, no era lleig. Va ser molt, molt, molt, molt lent, però lleig,
1: sí,
2: no era.
1: Cert que era molt lent, però jo crec que també per la poda no voler... Feia alguna sotregada forta, però estava molt bé aquell castell.
2: I jo vull comentar una cosa. S'havia dit que anava a ser un concurs de castell, una jornada de Torredembarra, que anàvem a veure més d'un castell de 8,
0: sí, sí,
2: i només vam veure un intent desmuntat.
1: També,
2: sí, on estaven els altres castells de 8?
1: També diré que veient els castells que es van fer i com estaven de parats, jo crec que les colles de Torredembarra no van voler arriscar.
0: Clar, per exemple, la temporada passada... Digues.
1: Que jo crec que tenia molt clar què castells havien de fer de la gamma de 7 per poder guanyar el concurs sense haver d'arriscar.
2: És que no van veure, no va haver-hi ningú arriscant de més.
0: No, és que colles que podien fer castells de 8 que no estan a la jornada de Torredembarra, que estan a dissabte, era amb Nois de la Torre, que la temporada passada, o sigui, fa 2 anys, el concurs va haver intentat, que va acabar intentant desmuntar, si no m'equivoco.
2: Havia...
0: Castell de Fels, que
2: el va carregar
0: fa 2 anys, que ha fet castells de 8 a Torredembarra amb els 30 edicions que hi ha hagut.
2: Només hi ha hagut un
0: descarregat. No, 30 anys, perdó. Només hi ha hagut un carregat i un descarregat.
2: Sí, sí.
0: I aquest intent. No sé si hi ha hagut intents més, però tampoc són castells que es veuen molt. Perquè com es diu el nom, el mal nom del concurs de Torredembarra és Concurs 7, de colles de 7.
2: Però hi havia mínim 2 colles que sabíem que Sarrià i Berga sabíem que els estaven assajant,
0: sí, sí,
2: i eren objectius reals. I al final...
1: Berga va tenir una actuació bastant complicada, jo crec.
2: Jo crec que...
1: En general, no se'ls va veure tan confiats com jo pensava.
2: Com
1: que
2: jo pensava que arribaven a guanyar el concurs.
1: Sí. Igual també et diré Esquerra de l'Eixample.
0: No, és que...
2: Per jo... mi Esquerra de l'Eixample va ser... O sigui, va marcar-se els seus 3 millors castells de la seva història.
0: Sí, sí.
2: No tenia res més a fer. Si la cinquena hagués fet el 5 de 7 amb l'Agulla, ens haguéssim fet les risses, però jo crec que van veure que no els hi servia per guanyar.
0: No, haguéssim quedat segons o tercers.
1: Ho
2: haurien de calcular, però jo crec que haguéssim quedat segons.
1: En general, totes les colles...
2: Ho estic mirant.
1: En general, totes les colles van anar més a l'ample que a l'alt.
0: Sí, sí.
1: Van fer que l'Agulla i van fer castells a l'ample i jo pensava que hi hauria un pis més.
0: que ara vull tirar el dato curioso, no? com a vegades faig, a l'últim 5 de 7 amb agulla que es va veure a la història dels mons dels castells va ser fa 2 anys al concurset. O sigui, des de fa 2 anys que el va fer Nois de la Torre i alguna colla més que no me'n recordo, perquè el va fer una colla, no me'n recordo quina era, el va fer Nois de la Torre per empatar i al final Nois de la Torre va fer el 7 de 7 amb agulla.
1: A mi em van dir una cosa ara que
0: però és que el, 7 de, el 5 de 7 amb agulla feia 2 anys que no es veia a cap plaça dels castells. O sigui, un castell que va servir la temporada, se fa 2 anys al concurs per empatar, aquest any va servir per guanyar. Ara pitjor diré... nivell, aquest any que fa 2 anys.
2: A dades objectives, sí. O sigui, ho sentim, però sí. El nivell de Torredembarra ha baixat. Jo tinc però clar que el de dissabte ha pujat moltíssim.
0: Ha pujat moltíssim.
2: I el de diumenge, bueno, segueixen sent les colles, sí, de diumenge. Sí.
1: Jo vull obrir un malor, ara que estàs parlant d'aquest concurs on va guanyar Torredembarra, potser?
0: El de fa 2 anys, sí.
1: A mi em consta que Torredembarra, no sé si va ser el 5 de 7 amb agulla o 7 de 7 amb agulla, van fer?
0: 7 de 7 amb agulla, 5 de 7 amb
1: agulla. No sé quin dels dos. Van tenir...
2: Torredembarra va fer 5 de 7 amb agulla i 7 de 7 amb agulla.
1: Va tenir una situació de faixa a terra.
0: Crec que això va ser fa...
1: O de començar més tard i no se'ls va, no se'ls va treure els punts i van guanyar. A mi això se'm va filtrar l'altre dia per la plaça comentant sobre el concurs.
0: Pot ser.
1: Però el que jo volia dir, que era una altra cosa que tenia aquí a la... mirant, que de fet ho vam comentar el dia del concurs.
2: Una cosa.
1: M'espero.
2: Sí, perquè jo estava calculant que hagués passat si l'esquerra d'Eixample hagués fet el 5 de 7 amb l'agulla. Sí. 5 de 7, 3 de 7 per sota, 7 de 7, tu a quarta ronda no pots, a cinquena ronda no pots fer el 5 de 7 amb l'agulla. Per què Esparreguera va poder fer el 5 de 7 amb l'agulla?
1: No sé, però tenia un funcionament molt estrany perquè Cerdanyola...
0: Perquè el 5 amb agulla apuntó més que el 7 de 7, crec.
1: No, però Cerdanyola va fer un intent desmuntat de 3 de 7 amb agulla
0: i no, després va fer 3 de 7. Va, intent.
1: Ah, intent. Bueno, és que no es diferencien bé els colors. Ara mateix no m'ha recordat.
2: Ja, però el 3 de 7 amb l'agulla és superior al 5
1: però,
2: de 7 amb l'agulla.
1: Però vull dir que van fer un 3 de 7 amb
0: sí, però Cerdanyola en cap moment...
2: No, jo estic parlant dels...
0: Esparreguera en cap moment va fer el 3 amb agulla.
2: 3 de 7 per sota.
1: Esparreguera va fer el 5 de 7 al primer.
2: Tenim un...
0: Clar, no, sí que pots, perquè... Esparreguera va fer el 5 de 7, 3 de 7
1: sí,
0: per sota
1: 5
0: 7 i 7
1: agulla,
0: de 7. I
1: el 5, millora el 7 de 7.
0: Clar, no, millora el 5 de 7.
1: El 5 de 7
0: i el 7 de 7.
1: 7.
0: També o sigui, millora els dos. O sigui, ja pots veure que millora els dos.
2: Vale, pues, fem castells porra, la calculadora vostra no funciona.
1: Vale, jo el que anava a dir...
2: Des d'aquí amb tot el carinyo, però no em deixa... O sigui, no puc... no em deixa posar el 5 de 7 amb l'agulla superior perquè... El 3 de 7 amb l'agulla, el 3 de 7 per
0: ara
2: sota
0: mireu,
2: superior.
0: Ara mireu, aneu dient les...
1: Mentrestant, vaig a una dada que volia donar.
0: Sí.
1: Cerdanyola, tercer del concurs de Torredembarra, va fer 2 de 7, 4 de 7 amb l'agulla i 3 de 7. El que jo vull arribar amb això, si Bous de la Bisbal hagués classificat al concurs de Torredembarra, quedava quart. Perquè va fer un 2 de 7 carregat, 4 de 7 amb l'agulla i 3 de 7 amb l'agulla. Crec que per punts queda quart. Si no queda quart, queda tercer.
2: Que és que,
1: o sigui,
2: és que...
1: Hem de parlar també del nivell de quart, del concurs de quarts amunt i del nivell que té Torredembarra. Perquè, o sigui, perquè no estan tan lluny. O sigui, va ser una cosa que es va parlar en el moment, que estaven lluitant per quedar primers fent un 3 de 7 amb l'agulla que no els va sortir i nosaltres ho vam estar comentant, que és que Bous de Bisbal, i ara no me'n recordo què va fer Viladecans o Mediona, haguessin quedat top 3, top 4, top 5 d'aquest concurs.
2: Bueno,
1: què va fer Mediona?
2: Mediona va fer 3, 4, 7, 5 de 7. Hagués quedat 5
1: de 7?
0: No, ha fet 3 amb agulla. No, 3...
2: no va desmuntar-lo.
0: Ah, vale.
1: No sé, però que haguessin quedat tabla alta, que també aquesta és
2: sí,
1: una alta.
2: Sí.
0: Ah, ja, he posat carregat.
1: Un triple empat.
2: Vale.
1: No, triple
2: jo,
1: no.
2: Jo tinc sí. Que hagués, com hagués quedat... Perdó. Jo tinc com hagués quedat Bous al concurs. Bous, amb l'actuació que va fer, hagués fet 1.730 punts.
1: 1.730, hagués quedat...
2: I Cerdanyola, 1.735 punts.
1: Quart per 5 punts, eh? Bous, ara podem parlar que Bous és la quarta millor colla. Si fem la lògica que ha dit el Pol de, que es fa de que s'agafen els 3 concursos, si agafem el de quarts amunt, Bous de la Bisbal és la quarta millor colla del concurs de Torredembarra.
2: Sí, sí.
1: Per davant de Sarrià, que va intentar un 4 a 8.
2: És que és molt fort. O sigui, el nivell de dissabte passat a la Bisbal va ser molt alt.
0: Escardats va acabar amb 1.665 punts i afegint el 5 de 7 amb agulla, afegint el 5 de 7 amb agulla descarregat, tindria 1.790. És a dir, hagués quedat tercer amb el 5 de 7 amb agulla.
2: No li hagués servit per...
0: No, per guanyar, no.
2: Ni per guanyar, ni...
0: Però hagués quedat tercer. Vale. I hagués enviat a Cerdanyola fora.
1: Ah, no me'n recordo de punts, però crec que ho van mirar al moment de plaça. Si Sarrià carrega el 4-8, guanya.
2: Sí, directament. Carregant. Jo crec que sí.
1: Sí, crec que era carregant.
0: T'ho podria mirar, però és que amb la calculadora que fa tanta madra...
1: Crec que servia ja, que carregar ja el tenien.
2: Ara jo ho tinc perquè ho tenia mig posat. 5 de 7, 4 a 8. 5 de 7, 7 de 7, 4 a 8 són... És molt difícil aquesta aplicació dins...
1: Com... 3 de 7 amb agulla.
0: Utilitza aquesta, és millor. Concurs de castells.
2: Jo estic aquí.
0: Ah, vale.
2: 1.965 punts i es va guanyar en 1.940, o sigui, 4 a 8 descarregat i haguessin guanyat. Si el 4 a 8...
0: Jo crec que no.
2: Si el 4 a 8 hagués sigut carregat...
1: I 4 a 8, treus el 3 de 7? 3 de 7 puntua menys que el 5 de 7 i 7 de 7?
2: Sí.
0: 3 de 7 amb agulla, eh?
1: Amb agulla, sí.
0: Ah, vale. Puntua menys.
2: 4 de 8 carregat... 1.820 punts...
0: Haguessin quedat tercers.
2: Sí. O sigui, l'havien d'esquerra.
0: Sí, sí. Nil, tens alguna pregunta? Que sàpigues o sàpigues? Fes-la. Tu fes-la.
3: És que estàvem parlant abans de classe. Ara de punts no parlaré perquè... La veritat és que m'he perdut a meitat de la conversa. I ja he començat a escoltar números i ja està. Estàvem parlant abans de classe sobre les gralles, els concursos.
0: Sí.
3: I
1: clar, una altra cosa, això no ho hem dit. El Nil estudia música.
0: I a part d'això no ho hem dit, a part dels concursos, a cada concurs hi ha
2: un concurs de gralles.
0: Aquest sí que és
2: podríem saber qui va guanyar el concurs de gralla de Torredembarra.
3: Això és el que us
1: sí,
3: volia...
1: Sí, jo vaig desconnectar, però el Nil donarà una dada.
3: Us volia venir a preguntar sobre això i també volia que expliquéssiu una mica penalitzacions, tant dels castells i tot això, perquè sí que hi ha penalitzacions, això sí que ho sé, fins aquí arribo segur. I perquè les expliquéssiu una mica i si sabeu algunes de les gralles també, que no sé si teniu...
0: No, de les gralles no sé molt, sí que sé que hi ha un guanyador de colla, de cada colla, o sigui, de cada concurs. Aquest sí que és individual, rotllo, Torredembarra guanya un, dissabte guanya un i diumenge guanya un altre.
2: Pots mirar qui no hi va guanyar ahir?
0: Dissabte sempre, o sigui, diumenge sempre guanya Xiquets de Tarragona.
2: Bueno, però perquè
0: estan les... Xiquets de Tarragona, la colla vella i tal, però
2: les gralles
0: guanya.
2: De Xiquets de Tarragona...
0: Sí.
2: És que no pots competir.
1: I els guanyadors del concurset de gralles classifiquen. És a dir, no guanyen. Classifiquen a una jornada final. Sí, van comentar a la plaça i ChatGPT me l'ha confirmat.
0: Ah, doncs pues no
1: sí.
0: Ho sabia això. Jo no sé no ho sabia.
1: Classifiquen i van ser Castellers d'Esparreguera primers i Castellers de Mollet segons.
2: Sí, van guanyar les dues coses. Mateixes
1: gralles. Sí, es va cantar Tongo a la plaça. I d'això, aquests dos grups passen a la final del concurs de grallers amb altres classificats.
2: Amb els altres classificats, amb els dos de dissabte i els dos de diumenge.
0: Això ho sabia, pensava que cada jornada guanya un.
2: I podem fer porra també després dels grallers.
3: Sabeu què es té en compte a l'hora del concurs de grallers?
0: Ni idea, jo crec que...
2: Jo me'n recordo que un any van penalitzar una colla, crec que era les grallers dels Xiquets de Hansu. En plan, la colla xina aquella que va venir un any.
0: Que va guanyar un concurs de dissabte i va dir...
2: No, va quedar segona. No. Perquè l'Aina Major vindria aquí i te diria que ella va guanyar.
0: Ja, però va guanyar i van renunciar al premi.
2: Van quedar segons perquè no... Vaig a mirar-ho, però...
0: Van renunciar al premi. Jo tinc claríssim.
2: Jo
0: tinc claríssim,
2: crec que van quedar segons.
0: Les dues preguntes que ha fet el Nil. Una, què valoren? Jo no, ja no sé segur, no tinc les normes de gralles, però jo entenc que valoren l'afinació, que totes les gralles vagin a l'hora, etc. Entenc que és una cosa bàsica per les gralles. I després entenc que és l'entrada a l'aleta, la sortida del castell i tal. Jo crec que també tot això riu, que no facin l'entrada al castell, l'inici de la música, quan estan pujant quins, quan és un 3 de 7 hauria de ser quan pugen terços. Entenc que són coses així. Quan fa l'entrada a l'aleta, quan toca l'aleta, que la toquin a l'hora, que no la toquin descompensada o alguna cosa així. Jo estic parlant de música sense saber el que sé més de música, però jo crec que és alguna cosa així.
1: Igual valoran com a quarts amunt, que van guanyar les gralles de Mediona.
2: I eren les mateixes que les del castell del Puig. Bueno... Vaig a dir-te el que va passar aquell concurs del 2016, aquell 1 d'octubre. Xicots de Vilafranca va fer 2 de 8, 3 de 9 carregat i 5 de 8 carregat. Sí. I Xiquets de Gansú, aquests, van fer 3 de 9 descarregat, 2 de 8 i 4 de 8. Sí. Per punts, guanya... per punts guanyats i gols de Vilafranca, amb 2.270 i 2.235 xiquets de Hansó.
0: Sí, sí, no, sí, sí, per punts, sí, pensava que no, però estàs mirant els punts actuals?
2: Estic a concurs...
0: Vale, vale.
1: És al·lucinant com el Pol cada dia s'esforça en que algú li tregui la raó.
0: I no, però sí, no, però és que jo tenia l'anècdota perquè...
2: L'anècdota és que van estar a punt de guanyar.
0: Vale, vale, ja està.
2: Però
0: no, sí, jo pensava que guanyar...
2: L'Aina va anar amb el 5 de 8 i va guanyar. L'Aina, no, perquè era la cap de colla.
1: Podem parlar de l'Aina.
0: No, no parlarem, no parlarem. No, parlarem,
1: no, parlem, no, parlem, no, parlem, parlem. Jo no tinc clar de quina colla és, eh?
2: L'Aina és de xicots de Vilafranca.
1: Sí, sí, no, no, no. Actua amb xicots, ok.
0: No, ja no.
2: No, ja no.
0: Bueno, actua amb els escaiots del Pla.
1: Ara actuava
2: amb escaiots del Pla.
1: Però és més de Vilafranca. Sí, sí, sí. Vers de Vilafranca, però més vers de Vilafranca que del Madrid el Pedrerol. O sea,
0: sí, sí.
1: Aquesta senyora se li nota moltíssim que li canta als vers de Vilafranca.
2: Bueno, l'altre dia ho vam veure...
0: Seguim el programa, portem torre de barra.
2: Sí, va, perquè hem de parlar de...
0: La resposta del Nil, que la gent ho sabrà, se li agafarà d'allò. Hi ha normes que ara no te les puc dir totes, però hi ha algunes que em sàpiga, per exemple, quan fas un castell et poden penalitzar, no sé quants punts et penalitzen, però poden penalitzar si tu vas fer un castell, tens X temps. O sigui, quan acaba el castell de la ronda anterior i et toca a tu, tens, crec que són a diumenge 5, a dissabte 4 i a Torredembarra 3, 4, no ho sé, però alguna cosa així. Tens un temps. Si passes d'aquest temps, et penalitzen. Si la canalla puja, si li cau un casc, et penalitzen. Si estàs pujant i se't cau la faixa, et penalitzen.
1: Si no fas l'aleta, penalitza.
0: Si no fas l'aleta, et penalitzen. Si fas un castell, fas un intent desmuntat i el tornes a fer la següent ronda, et penalitzen. Si fas
2: si
0: peu,
2: el
0: no, peu
2: s'enfonsa.
0: Si
2: s'enfonsa.
0: Sí.
3: I per què si els greies no van amb camisa els descalifica directament?
0: Això no ho sabia.
3: No ho entenc.
0: No,
3: és que m'ho han dit avui i m'he quedat flipant.
0: No tenia ni idea.
2: Jo no ho sabia, tampoc.
0: Per igual han de ser greies de la colla, no poden ser greies contractats o alguna cosa així.
3: No, no, però era... Sí, anàvem en la samarreta de la colla, eh?
0: Ah, doncs pues, això no tinc ni idea.
2: Per protocol?
0: Per, sí, no ho sé. No, tinc, sé, ni, no tinc ni idea d'això. Aquí hi ha protocol, no. Si te la vols llegir. Hi ha protocol del concurs. Aquí no està ni pujat.
2: Això m'acaba de sortir.
1: Sí,
3: és que la meva lògica és...
2: No, jo és que estic a la pàgina.
3: La meva lògica és, si a la pinya pots anar amb samarreta, hauries de poder tocar igualment, no?
0: Clar.
3: O sigui, segueix sent...
0: Sí.
1: Això t'ho has d'apuntar i el 15 d'octubre...
0: Li vas preguntar al coordinador.
1: Ho llancem. Perquè quarts amunt fa entrevista a la coordinadora. Sí. Crec que és el millor moment per tirar aquest pal.
0: Sí, pot preguntar.
1: De fet, això és una altra cosa que volia comentar, de diferència amb quarts amunt. Sí. O sigui, el concurs de quarts amunt, els punts es restaven. En aquest cas, perquè em vaig enterar l'altre dia, el concurs de Torredembarra i els dos a Tarracuarena, no és que restin punts, sinó que és en cas d'empat.
0: Sí.
1: O sigui, totes aquestes coses que treuen punts és en cas de que empatin dues colles.
2: Sí.
1: Que jo tenia, o sigui, jo com a persona que no tenia ni idea, pensava que era que directament se't cau el casc, pum, et trec punts. I
0: de
1: no
0: fet,
1: és en cas d'empat.
0: De fet, clar, de fet aquí és una, hi ha un d'això que puc explicar perfectament. Sarrià, Badalona, Escardats, Berga, Caldes de Montbui, totes aquestes colles van empatar punts amb 1.665 punts. I van quedar quarts Sarrià, Badalona i Escardats perquè no van tenir cap penalització. I Berga i Caldes de Montbui van quedar amb els mateixos punts, en lloc de quarts van quedar setents, perquè Berga...
1: La mateixa, exactament la mateixa...
0: Que... Berga té una penalització d'utilització de dues rondes per fer un mateix castell, en aquest cas la penalització serà doble, i Castellers de Caldes de Montbui, el mateix.
1: Amb el mateix castell, també.
0: 7 de 7, igual.
1: 7 de 7. Que això és
0: el
1: que
0: vull dir,
1: que
0: per fer
1: Berga,
0: mateix castell.
1: El primer 7 de 7 que ha de desmuntar,
0: sí.
1: No és perquè estigui malament, clar. És perquè el dos us tenia una rama a la cara.
0: Clar, però això era... O sigui, no pot fer res, clar.
1: Al fer-ho conjunt es van col·locar de tal manera que ells, l'única zona que tenien era a sota un arbre.
0: Sí, sí, però clar, això la cosa és, si els penalitzes, es queixarà Berga. Si no els penalitzes, es queixarà l'altra colla que queda per darrere, saps? Llavors, clar, què fas? Has de seguir les normes. Si no hi ha protocol per cas que hi hagi un arbre, perquè a Tarragona no hi ha arbre, llavors...
2: Vale.
0: A partir d'aquí...
2: Jo m'aniria ja al...
0: Explico que no m'ha explicat... Ordre de classificació i després passem ja a la jornada de colles internacionals. Primer Esparreguera, segon Castellers de Figueres, tercer Castellers de Cerdanyola, quarts Sarrià, Badalona i Escardats, setens Berga i Caldes de Montbui, novens Esparcet de l'Estany, desens Castellers de Mollet, onzers Xiquets de Cambrils i dotzers Castellers de Poblesec.
2: Xiquets de Cambrils i Poblesec, que era la primera vegada que tant una com l'altra actuava.
1: Sí. Que de fet, jo no era conscient, però Poblesec a la tercera ronda no va fer castell.
0: No.
2: No, perquè van cobrar el 5 de 7 a la segona.
0: Que de fet,
1: sí, però
0: s'ha de dir...
1: quarta van fer 4 de 7.
2: Sí, bueno, jo crec que per
0: que jo crec que tenir volien, punts. Volien amb el 3 de 7 de Magulla i van...
1: Sí, no, jo crec que és això, no tenia...
0: Perquè venien, si no m'equivoco, venien de l'actuació
2: de la Mercè.
0: De la Mercè fent 4 a Magulla, 3 a Magulla i no sé quin castell del tercer.
2: I jo crec que va ser el 3 normal.
0: Pot ser. A partir d'aquí, abans d'una altra anècdota, només aquest dissabte va ser, jo crec, que el concurs de Torredembarra amb menys caigudes que s'ha caigut de la història. No és el data, no és la data, però només Cerdanyola amb un intent i Pobla Seca amb un castig carregat. Tot el més va ser descarregats o intents.
2: Desmuntats.
0: Sí, desmuntats, perdó.
2: Vale.
0: A partir d'aquí, passem a parlar del concurs de...
2: Dissabte,
0: no, de les coses internacionals.
2: Vale.
0: Expliquem una mica ràpida què és.
2: Jo tinc una pregunta.
0: No, no, és diada.
1: És diada. És diada.
0: Vale. Expliquem una mica... Sí. Que no s'explicarà perquè no volem entrar això.
1: Sí, s'explicarà.
2: No, perquè no tenim temps de comentar tantes
1: però
2: coses.
1: Si ha, nois, si heu conscient, si ha explicat.
0: Sí, però no tot. Ja, no s'explicarà. No s'explicarà. A partir d'aquí...
2: Mare de Déu, senyor.
0: Tinc un àudio. Tinc un àudio. Voleu que el posi ara? El poso després?
2: Jo el posaria ara.
0: Primer parlem? Vale. Com ja s'ha dit, jo vaig veure el concurs de Torredembarra des d'Andorra. Vaig anar el divendres a xar amb els castellers d'Andorra. Poso l'àudio al cap de colla i després expliquem totes les colles i coses que van. Bueno, estem aquí amb el Pere, cap de colla dels castellers d'Andorra. Bueno, em volia preguntar una mica per la jornada aquesta internacional de les colles del dia 3, que et sembla aquesta iniciativa que té la coordinadora des de fa anys i tal, i una mica les intencions vostres i com encareu aquesta dia tan guai que teniu a la plaça de la Font de Tarragona.
4: Bé, reunir-nos amb les colles internacionals sempre està molt bé, ens agrada molt, a mi personalment m'ho passo molt bé amb elles. Malauradament no poden assistir totes, no ha sigut possible, estaria molt bé, però bueno, organitza Tarragona i estarà bé també. Llavors, per la part nostra, volem fer una diada històrica, una diada que mai hem fet i aviam si amb aquests dos últims assajos podem aconseguir-ho.
0: Com una mica la temporada, ja he vist que aquest any ho ha estrenat el 4-7 per primer cop a la història i tal, com us ha pintat aquesta temporada i com la voleu acabar?
4: Realment aquesta temporada està sent un somni, està sent històrica, la colla està molt motivada, hem aconseguit el 4-7, hem afiançat molts castells que abans no teníem i aviam si podem culminar... Bueno, vam descarregar el Pilar de 5 després de 9 anys i aviam si podem culminar amb el que tenim pensat.
0: Pues moltes gràcies i molta sort el dia 3 a Tarragona.
4: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Pues aquí ho he escoltat al Pere, el cap de colla de castellers d'Andorra, que en narra això, que té moltes ganes d'actuar amb les colles estrangeres i tal, a la plaça de la Font, que és una oportunitat. Sí, és veritat que Andorra, com han dit ells, que poden voler arrossegar més camises perquè està més a prop i tal, però per les colles que venen de fora és una oportunitat espectacular. Jordi, Nogui o Nil, que algú dels tres, si em vol dir les colles que podrem veure la jornada dissabte, els sabeu, no les sabeu?
2: Ah, dissabte, sí.
0: Dissabte, perdó.
2: Jo és que estic preparat ja per dissabte, lo tengo todo abierto.
0: Sí, sí.
1: No, jo de les internacionals ara mateix no et sé dir.
2: No, Andorra...
1: Et puc dir les que no.
2: Castellers de lo Prado.
0: Sí.
1: Castellers de lo Prado que han fet una campanya de màrqueting
0: Copenhague...
1: espectacular.
2: Però des del mes de març porten fent la campanya de lo Prado.
0: És Copenhague, lo Prado, Andorra...
1: Edimburg,
0: crec.
1: Les punteres, per si
0: sí, dir. Sí, ara no sé quina més. Perdoneu, és que això no... És una cosa que costa més trobar, però ara no ho sé... No sé dir-t'ho, però
2: bueno,
0: és una...
2: Colles que
0: hi haurà
2: castell de set.
0: Sí.
2: Algun caurà. O sigui, no caurà de... No caurà de que caurà, literalment.
0: Caurà de que hi haurà.
2: De que caurà, sí, exacte. I segona diada jo crec bastant interessant per anar a veure-la. Nosaltres, a les xarxes de Piles del Vent, aquesta diada es farà.
0: Sí. Podreu seguir la diada
2: podreu
0: per
2: seguir per xarxes.
1: Castellers d'Andorra, castellers de París, castellers de London, castellera de Madrid, Copenhague i Lo Prado.
2: Doncs això està tot dit.
0: Edimburg no va, jo pensava que sí.
1: Serà a les 11 a la plaça de la Font de Tarragona.
0: Sí.
2: I hi haurà altres colles que no actuaran, però sabem que aniran.
0: Sí.
1: A més,
2: com
1: altres colles internacionals que estaran presents podran fer simbòlicament al final un pilar conjunt de 4.
2: Uau.
1: Això posa a mi col·lega.
2: Bueno, ens anem a dissabte, no?
0: Sí, anem a dissabte.
2: A les 4 i mitja de tarda a la Terra Corena plaça. Colles, en ordre d'actuació. Colla jove a Castellers de Sitges, Castellers de Terrassa, Tirallongues de Manresa, Xics de Granollers, La Jove a Barcelona, Castellers de Lleida, Bordegassos de Vilanova, Xicots de Vilafranca, Marrecs, Castellers d'Esplugues, Castellers de la Sagrada Família, Nois de la Torre, Segals d'Osona, Xiquets del Serrallo, Castellers de Sant Cugat, Nens del Vendrell, Castellers de Castelldefels i Castellers de Sabadell. Aquestes són les 18 colles, si no m'equivoco. Crec que no ho diu malament quan dic 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Sí, 18 colles que actuaran a la jornada dissabte. Què estàs fent, Pol?
0: Buscant això, perquè no ho trobo ara, de les colles que van...
2: Vale, jo, si us sembla, anem colla per colla i anem comentant què pot fer.
0: Sí.
2: Comencem per la colla jove als Castells de Sitges.
0: Vinga, va. Jo crec que jove de Sitges anirà 3 de 8, 4 de 8 i segurament o 5 de 7 o intentarà una cosa que fa molts anys que intenten i no fan, no aconsegueixen, que és el 2 de 7. Però crec que anirà més pel 5 de 7.
2: Pol, t'estàs deixant un castell que ha sigut insignia aquesta temporada.
0: 3 per sota, no crec, no sé, segurament sí. 3 per sota,
2: a
0: 4...
2: A mi em va arribar...
0: Ha creït 3 de 8, el 3 de 8 no l'ha fet amb la vida.
2: A mi em va arribar... La vida no, la temporada passada sí. A mi em va arribar l'altre dia que seria 4 de 8, 3 de 7 per sota i 5 de 7.
0: Jo 5 de 7, no, jo anava pel... És que el 2 de 8 li tenen moltes ganes de fa 4 anys.
2: El 2 de 7 jo l'he vist i s'han vist proves.
0: Sí, sí.
2: S'han vist
0: però
2: proves.
0: Però no crec. No crec.
2: De comentar... 2 de 7 travessat sencer al Palau del Rei Moro.
0: No, Guinil, voleu comentar? Sitges? Sí, per segure una mica. Anirem més ràpid aquesta... que deia que són moltes colles.
1: No sé què dir-te, Sitges. Jo crec que aniran... Van amb poca ambició i no faran molta cosa.
0: La que tenen, la possibilitat que té cada colla. Sí, com però... en dir, Castells del Foix van amb poca ambició al concurs de quarts amunt. La que podien fer.
1: Pues eso, jo crec que han classificat no gràcies a aquesta temporada i...
2: Bueno, és que la temporada l'any passat de la jove va ser increïble
1: sí, sí. I aquest any no estan mantenint aquí nivell.
0: Van fer castells de 8 sense
1: si es comptés només aquesta propi, però, temporada sí. Jo diria que la jove de Sitges s'anava a concurset.
0: Sí, però per això tens
2: potser
0: una chance.
2: No, perquè ha fet 4-8. Bueno, has carregat el 4-8 un parell
1: tampoc l'ha fet tantes vegades. Vull dir, no. Està més al nivell del concurset que
0: no, però amb dos 4 de 8 arribes a diumenge. Sí. Exacte.
2: Vale, Castellers de Terrassa serà la segona colla a actuar. Jo no tinc res per Castellers de Terrassa, no sé. O sigui, 2 de 7 segur que l'han descarregat aquest any.
0: Jo crec que serà un 2 de 7...
2: Intentaran el 4-8 perquè ja l'han intentat en dues ocasions i els ha quedat en intent. Mm. Jo espero que sigui 2 de 7, 4-8 i algun castell de gamma alta del 7 com el pot ser el 5 de 7.
0: Sí, jo no va dir el mateix. No va dir 2 de 7, 4-8 que igual els hi quedem carregat, espero que no. Els hi quedem carregat i 5 de 7 o igual intentaran... No, anava a dir el 5 amb agulla, però no crec. No crec que es vegi un 5 amb agulla a la jornada a la TAP.
2: Dubto molt. Vale. Tercera colla. Tirallongues de Manresa.
0: Ostres, que tinc poca informació d'aquestes colles.
2: És que jo...
0: Tan lluny. Però entenc que serà 3 de 8, 4 de 8 i 5 o 2 de 7. Ara no ho sé, però jo crec que...
2: Tirallongues de Manresa aquest any... És que no tinc molt clar tampoc què ha fet. Han fet el 4 i el 3 de 8 segur.
0: Jo crec que serà algo així. 3 de 8, 4 de 8, 2 de 7 o 5 de 7, algo així.
2: Sí. Jo diria 4 de 8, 4 de 8, 3 de 8, 5 de 7, algo així diem.
0: Sí.
2: Vale.
1: Jo crec que serà una jornada de dissabte de que qui li fiqui un folre al castell que sigui ja té molts papers per guanyar. I que se piguem de colles que ara mateix
2: ara,
1: ara,
2: estiguin
1: fent
2: ara,
1: això
2: ara anem a la primera colla que pot ser guanyadora d'aquest concurs. Primera colla, Xics de Granollers. Xics de Granollers és una colla que aquest any només ha fet 3, 4, 8 i 7 de 8, però hem vist a més ells ho fan molt bé, que a mi m'agrada molt com ho fan, ho publiquen tot a l'Instagram, tot l'assaig a l'Instagram. I hem vist 2 de 8 en folre descarregat, sí. Passat sencer assaig, i hem vist proves del 3 de 9 en folre fins 600. Sí. Jo crec que aquí està el... Crec que el castell de 9 et dona victòria d'aquesta jornada. Aleshores, jo crec que serà 7 de 8, 2 de 8 en folre i 5 de 8, que és un castell que net ja han passat. I la quarta ronda pot anar a buscar la ronda millora amb sí. Aquest 3 de 9 en folre, sí. Que no sé si... Xics de Granollers és colla nou o no?
0: Teòricament jo crec que...
2: No ho tinc clar.
0: Ara no em sona. Però ens hem passat, Castellet de Terrassa ha fet aquesta temporada el 3 per sota. 3
2: ah,
0: per sota. O sigui,
2: també
0: el poden portar.
2: També el poden portar, sí.
0: Següent colla castellera.
2: Colla jove de Barcelona.
0: Colla jove de Barcelona, jo crec que serà fàcil. Anirà amb 4 de 8, 2 de 7. I aquest any ha fet el 9 de 7 aquesta temporada. Ha fet l'altre dia a la Mercè.
2: Jo crec que
0: però
2: serà
0: crec que anirà també, igual se la jugarà, que crec que no l'han fet
2: mai el 3 de 8.
0: Mai el 3 de 8. Jo crec que no l'han fet mai o fa any que no el fan.
2: Jo crec que,
0: però crec que no l'han fet mai.
2: També serà 4 de 8, 3 de 8, 2 de 7, no hem dit? Clàssica.
0: Sí, jo crec que sí. Anirà por ahí.
2: Vale, seguim. Castellers de Lleida, que ve d'un cap de setmana que ha descarregat el 2 de 8 en folre. O sigui, arriba...
0: I ha estrenat el 7 de 8.
2: I ha estrenat el 7 de 8. Arriben en un moment molt bo en Castellers de Lleida. Jo crec que 2 de 8 i 7 de 8 són castells segurs.
0: Sí.
2: I tercera ronda o baixaran pretensions amb el 5, amb el 3 o després...
0: O provar el 5 de 8.
2: O provar el 5 de 8.
0: Jo crec que anirà por ahí. Jo crec que començaran també pel 3 de 8 per de fer...
2: Pel 3 de 8, eh?
0: Jo crec que començaran 3 de 8 per...
2: L'altre dia van començar,
0: sensacions.
2: Van començar amb el 2, eh? L'altre dia.
0: Pues, o alguna cosa així. O el 2 que eren fet bastantes cops aquesta temporada, o pel 3 per regressar sensacions, després faran el 7 de 8 que eren fet.
2: Jo cal destacar una cosa. El 3 de 8 de l'altre dia va quedar encarregat.
0: Veritat.
2: Aleshores, van descarregar 2 de 8 i 7 de 8, però van carregar el 3 de 8.
0: El 3 de 8, sí, sí.
2: O sigui, jo crec que sortiran de 2 de 8 en folre. Seguim. Bordalassos de Vilanova.
1: Aquesta tenim bastant clar.
2: Anem tots, no?
1: Nil i jo els
0: Nil,
1: que,
0: va,
1: els
0: castells que volen
1: perquè fer. Perquè vam veure assaig. No sabem en quin ordre, però sabem els castells que s'estan practicant.
2: Quants castells assaixen? 4 o 5?
1: L'altre dia es van assaixar. El 3 de 8. El 4 de 8.
0: Una mica més ràpid, és que no tenim temps.
1: La torre. De 8 a folre.
2: Anem tard, eh, Nogui?
1: El 5 de 8.
2: I...
1: I va haver...
0: No, una... això no...
1: D'aigual,
0: no
1: jo dic, va haver una intentona...
3: De fer-se els xulos.
1: De posar folre a un castell que no tenien per fer folre i va enfonsar el peu.
0: No, però...
1: Va ser un 4 a 9 amb folre.
2: Vale.
1: I li he de dir una cosa, just això abans... No, però just abans d'aquesta prova, parlant amb gent que està a la mateixa bordada, em van dir, la torre és més possible que s'enfonsi que es caigui. I jo
0: sí.
1: Deixo...
0: Però jo crec que la prova del 4 a 8 sigui igual a per anar d'esto, però crec que... No ho sé, però no vaig parlar amb ningú, però crec que pot tindre un pensament. És a dir, tinc el concurs del 2 de 8, tu imagina't, i tinc, perquè han assajat el 2 de 8, no l'han fet mai, o sigui, no l'han fet mai, no l'han fet fa molts anys que no el fan. Llavors, jo entenc com, tinc peces claus, sé que serà, però tu imagina't que algú al final em fa i es troba malament i tal, vaig intentar fer aquesta prova, en lloc de jugar-me-la, fer un folre amb gent que no és esto, faig un 4 fins a terç, fins a quarts, amb mans noves per dir, hòstia, doncs igual, si aquest em falla, tinc... Una persona que pugui canviar.
1: El 4 va ser perquè era, ja havien acabat l'assaig, van voler fer-se els xulos i porten molt
0: però,
1: de temps parlant
2: però,
1: de que volen
0: sí,
1: tornar
0: però,
1: els castells.
2: Però tenen,
0: sí,
2: o
0: però.
2: Sigui, poden
1: no,
2: tenir...
1: El folre que tenen per la torre és el folre que tenen.
0: Sí.
1: Si algú els hi falla, no tenen un canvi.
0: Clar, i això, però jo, igual és un
1: no,
0: pensament...
1: No, ho tenen mirat i si fan un canvi ja el tenen mirat, però porten assajant 2 o 3 mesos
0: és el que
1: al
0: dic,
1: mateix folre.
0: És el que dic, només tenen un folre. Llavors, igual la prova aquesta era per... I si
1: jo,
0: em falla aquest, podré posar aquest i ara fer la prova.
2: Que,
0: no
2: jo crec que és molt clar
1: que
2: la intenció...
1: A 2 setmanes o una setmana
2: la intenció,
1: no ho fas.
2: Jo crec que...
1: A més, la sensació d'aquest assaig, tenien la pancarta posada de ganes de tornar-vos a veure que just és la torre 8 en folre. Jo crec que la sensació és voler tornar a revivar a Vilanova amb ells.
2: Jo, tinc,
1: fer un 4
2: jo crec que és molt clar folre, la intenció,
1: no
2: la, la intenció és 3 de 8, 2 de 8, 5 de 8.
0: Passem que següent ronda que no ens dona temps de menja.
1: Que es vegi de cara als nous de l'any que ve.
0: I temps. Has de fer molts 2 de 8 abans del 4 9.
1: Són vale, bregassos, eh?
0: Vinga, va.
2: Seguim. Xiquets de Vilafranca. Clàssica de 8, jo crec que
0: sí.
2: No hi ha més a comentar. No els veig amb la bogeria del 2 de 8 en folre,
0: no.
2: Com fa 2 anys vam provar. Seguim. Marrecs de Sal. Una altra colla que pot arribar a ser guanyadora.
0: Sí.
2: 7 de 8, 2 de 8, 5 de 8, inclús Castell de 9, podem arribar a tenir.
0: Sí. Marrecs de Sal, jo crec que no era 7 de 8. El que he fet aquesta temporada?
2: 7 de 8, 2
0: de
2: 8.
0: 2 de 8.
2: 7 de 8, 5 de 8, 2 de 8, has dit.
0: Sí, jo crec que algú així.
2: Castellers d'Esplugues, 3 de 7 per sota, segur. Sí. O sigui, és el castell de temporada
0: sí, sí, sí.
2: D'ells. I després podem parlar...
0: Han fet també el 4 per sota i el 2 de 7. Igual va
2: 4 per sota no es pot fer. Jo crec.
0: Hòstia, clar, no crec que no puntues, veritat. Ostres.
2: No es pot fer. 3 per sota, 2 de 7... L'han fet, 2 de 7?
0: Sí.
2: Pues
0: igual
2: de...
0: faran un, intentaran fer un castell de 8. Tenir un 4 per sota, pots fer un castell de 8.
2: Sí. 3 de 7 per sota...
0: O un 10 o un 5 de 7.
2: Jo
0: o
2: diria que 3 de 7 per sota, 2 de 7, 4 de 8. Vale, okay. Seguim. Castells de Sagrada Família, 4 de 8 segur.
0: 4 de 8... Igual intenten el 2 de 7, que aquesta temporada que no l'han intentat. I no sé si han fet algun cop a l'història, crec que no.
2: Jo crec que no.
0: Ara no ho sé. I
2: Signe 7, 7 de 7.
0: Sí.
2: Segals d'Osona. Ah, perdó, m'he deixat. Nois de la Torre.
0: Nois de la Torre, claríssim. El que faran, que serà
2: 4 de 8, 2 de 7
0: i 5 de 7. Si no van amb el 3 de 8, que no crec, perquè no s'han fet dos castells de 8 a la història, que són els dos 4 de 8.
2: I des de principi de temporada s'han vist moltes vegades la foto
0: del 2 de 8 en
2: del folre. Primer folre. Quina sort tinc de pujar el primer folre de la història de Nois de la Torre. Jo ho dubto molt.
0: Jo també ho dubto. Igual
2: però...
1: No creieu que en calentada el tiren?
2: Ha d'haver... O sigui, és que dubto molt que sigui 3
0: fent
2: de...
0: Fent el 2 de 7 pots fer el 2 de 8 després? Sí.
2: No.
0: No.
2: No. Són incompatibles, no, jo crec. Són in... Ja, però són incompatibles. No són d'aquells castells que són incompatibles, que no tenen mena de sentit, però són incompatibles. Segals d'Osona.
0: Segals d'Osona clàssica.
2: Clàssica.
0: Sí.
2: Sí, no crec que tirin a... O el 7 de 8, com a molt.
0: 3 de 9 en folre.
2: 4 a 8... Però què? 4 a 8...
0: 4 a 8, 3 de 9 en folre i 2 de 7.
2: I 2 de 7, eh?
0: Sí, ja l'han fet.
2: Sí, o sigui... Pas, tindrem la mateixa actuació el 2 de 7 i el 3 de 9 en folre?
0: Jo crec que sí.
2: Uau.
0: Perquè és una colla que abans anava amb el 4 en folre i anava amb el 3, per menys massa de gent.
2: Xiquets del Serrallo, jo crec que ens el podem saltar.
0: Sí.
2: 3 de 8, 2 de 8, 4 a 8. I
1: ojo, eh?
2: Jo no crec que hi hagi res més.
1: No, al revés. La última diada els va tocar.
0: Va ser una hòstia molt gran.
2: Que potser no arriba ni a per això.
1: O sigui, han perdut
0: no.
1: Sempre el camí, jo crec.
0: Jo crec que no, perquè el que més mal es va fer va ser el Gaia.
1: Pel Miquel, a mi pel que
2: marxarà. I el Gaia no marxarà.
0: I el Gaia va fer el pilar caminat, va fer el pilar del braç i tot.
2: Vale.
1: Sí, però el Gaia va ser Castell... que va sortir a l'ombra i se'l va col·locar.
2: Castellers de Sant Cugat. Castellers de Sant Cugat.
0: Ara t'ho de mirar, perquè no són ni on estan.
2: Nens del Vendrell, si poden, 3 de 8, 7 de 8.
0: 4 de 9.
2: I 4 de 8, 4 de 9, jo també tinc aquest dubte, crec que el 5 de 8 no els hi arriba.
0: No.
2: Jo crec que no.
1: Jo crec que igual de calentada.
2: 4 de 8, 4 de 9, jo crec que serà.
0: Sí.
2: Castells de Castelldefels, 4 de 8, 3 de 8, 2 de 7.
0: Sí. Dubto que hagin el pilar per sota, el 3 per sota.
2: O el 2 de 8 en folre.
0: Sí, és veritat, s'han fet moltes proves, és veritat.
2: Jo dubto que algun d'aquests castells arribi sense haver descarregat el 3 de 8 aquesta temporada. Sí. I Castellers de Sabadell, l'altra colla que pot guanyar aquest concurs.
0: Que hauria d'estar diumenge.
2: Hauria d'estar diumenge. 7 de 8, 2 de 8, 5 de 8 són els objectius que ens podem dir reals.
0: Que no han fet el 5 ni han fet
2: no han fet el 5 2. Ni el 2. Però hem vist proves tots també del 4 en un folre.
0: Sí.
2: Jo crec que és molt empatats amb, o sigui, estan molt empatats amb nens.
0: Sí, sí. Jo crec que el concurs estarà entre nens, si sí, Bordegassos fa el 5 de 8, Sabadell, Granollers i
2: poc. Qui volem que guanyi? Cadascú diu la seva colla.
0: I el Bordegassos.
3: Però què dice?
0: I avui que guanyi Bordegassos.
3: Ho sento.
2: Va, Nogui.
1: Estic revisant les que hi ha. Nens de Vendrell.
2: Sabadell.
3: Vendrell.
0: Jo he de dir, hi ha Bordegassos, a mi hi ha gent de Bordegassos que no em cau bé.
2: Sabadell i Vendrell i Exaequo, eh? O sigui, a mi m'és igual si Vendrell o Sabadell.
0: Jo he de dir, a Bordegassos hi ha gent que no em cau bé, hi ha molta gent dins que no em cau bé, però com a colla no tinc cap problema amb ells. He estat i vull que guanyi el concurs, no tinc cap problema de dir-ho. I ojalà tornin amb el 2 de 8 d'aquesta temporada, el puguin fer aquí, el puguin fer a l'Esperidió i el puguin fer el seu aniversari, a la seva dia de final de temporada. I a les Neus ojalà ve un 3 i 4 a 9, que no crec, ho dubto molt l'any que ve, però tant de bo.
3: Jo crec que el problema de Bordegassos ja es va dir a quarts amunt, i qui vulgui saber quin és, que ho escolti.
2: Sí. Vale, anem a diumenge, perquè queden 5 minuts.
0: Passem molt ràpid, va.
2: Barcelona.
1: Dic, si voleu, dic les colles i dieu els castells que creuen.
0: Vinga, va.
2: Vale, o sigui, jo anem a fer el mateix.
1: Vale.
0: Digues per a dos, si vols.
2: Barcelona, 2 de 8 en folre, 3 de 9 en folre i 5 de 8.
0: Jo crec que també el van deixar un carregat aquest cap de setmana. O sigui,
2: I un carregat que va estar a punt.
0: Sí.
1: Castellers de Sants.
2: Castellers de Sants, 3 de 9, 4 de 9, 2 de 9 en folre i manilles.
0: Jo dic el mateix i si no el poden fer faran el 5 de 8.
2: Sí.
1: Les Joves de Baix.
2: Les Joves de Baix, 4 de 9 sense folre, 3 de 10 folre i manilles, 2 de 9 sense manilles. No sé si carregats, descarregats, no sé què passarà.
1: Què es faran?
2: Però crec que la intenció és aquesta.
0: Jo crec que aniran a pel 4 de 9 sense folre, el 2 de 9 sense manilles i el 3 de 10.
1: Castellers de la Vila de Gràcia.
2: Castellers de la Vila de Gràcia, jo tinc 5 de 8, 2 de 8, 4 de 8 amb l'agulla.
0: Jo diré pel 5 de 8 que van estrenar aquest cap de setmana, el 4 de 8 a Magulla, i o 2 de 8 o 7 de 8.
1: Aquí els estimats Xiquets de Tarragona.
2: Xiquets de Tarragona, crec que els 3 castells que sumaran seran el 3 de 9, el 4 de 9 i el 7 de 9.
1: Altra colla que no sé com està després de l'última diada.
0: 7 de 9, 4 de 9 i 7 de 8.
1: Colla Vella.
2: Ni 5 de 8, tu creus?
0: Ah, ja l'han fet, és veritat, 6, 5 de 8, 7 de 8. Ja l'han fet, és veritat.
1: Colla Vella.
2: Colla Vella. A mi es va veure la... O sigui, jo crec que és la colla guanyadora, encara que em faci molta ràbia.
1: Això, que si no el Pol celebra, tio.
2: 4 de 9 sense folre, 4 de 10, 2 de 8 sense folre i 3 de 9 sense folre. He posat 4 castells perquè no sé quin faran fora.
0: Ostres, jo no sé. Jo no anava a dir el 3 de 9. Jo anava a dir estrenar el 2 de 8 sense folre, que puntua més que el 4. Jo dic 2 de 8, 4 de 10, 3 de 10.
2: Vale. Diumenge 27, 14:45. Notícia de la revista Castells. La Vella col·loca l'aixecador al 3 de 9 sense folre.
0: Hòstia,
2: el
0: descens no
2: celebrat avui, a més del 3 de 9 sense folre fins a l'aixecador, han fet 3 de 8 net, sencer, 2 de 9 sense manilles fins a dosos, 4 de 10 folre i manilles fins a 600 i 4 de 9 sense folre fins a dosos amb l'aixecador a 600. Ja està, jo quan vaig veure han fet 3 de 9 sense folre fins a l'aixecador,
0: i com el carreguin, han guanyat mig concurs carregant el 3 de 9, i no carregaran.
2: Jo ara vaig a dir una cosa, perquè he estat fent molts punts aquesta tarda. Només hi ha una opció de que la Vella no guanyi.
0: Que Vilafranca faci
2: és Pilar, no, amb folre, manilles i mutals descarregat.
1: Ui,
0: el 3 de 9, el 3 de 9 descarregat, el 3 de 9 descarregat, crec que puntua més que el Pilar de 9, pot ser?
2: Si Vilafranca descarrega
0: 3, 4 de 10 i Pilar de 9,
2: i Pilar de 9, que es quedaria fora el 3 de 10, sí. I per molt que la Vella descarregui 4 de 10, 2 de 8...
0: El 9 de 9 aquest any és un castell descarregadíssim de fins a Tots Sants, jo crec que no veurem el 9 de 9.
2: Bueno, doncs, però... I amb...
0: Espera, amb 3 de 10, 4 de 10 i Pilar de 9, tot descarregat, no crec que li guanyi a 4 de 10, 3 de 10 i 3 de 9. Amb...
2: Evidentment, 3 de 10, 4 de 10 i Pilar de 9, no guanya a 4 de 10, 2 de 8 i 3 de 9.
0: I crec que tampoc, si la Vella fa 2 de 8 descarregat...
2: 3 de 9 carregat...
0: No, si fa 2 de 8 descarregat, 3 de 9 carregat i 4 de 10 descarregat, crec que tampoc guanya. O sigui, també guanya, crec, eh?
2: Si la Vella fes 4 de 10, 2 de 8 sense folre, 3 de 9 sense folre carregat i Vilafranca descarregués els dos castells de 10 i el Pilar 9, la Vella quedaria tercera, tal i mal que jo tinc de les joves.
0: Ostres.
2: Però les joves no farà això, les joves...
0: Enteneu que ens parem tant perquè són castells grans i tal i tal.
2: Quedaria la Vella.
1: Següent colla, no? Si guanyés Vilafranca, descarregant el Pilar de Nova Forra, manilles i puntals, després de la polèmica d'aquest any de si estava descarregat o no,
0: a mi, com facin el que algun cop s'ha vist a la Terra Corena, que és fotre fora el públic per posar una cinteta per fer el Pilar i facin el mateix que ja està i guanyen el concurs així,
1: es pot fer?
0: La pot liar.
1: Es pot fer el concurs?
0: No és ètic.
2: Segueix.
1: Hasta les normes?
0: No és ètic. Segueix.
1: Bueno, colla castellera, Sant Pere i Sant Pau.
2: Uf!
1: Estic molt content que estigui a diumenge.
0: Segueixo. Ai, tira tu?
2: Tira tu primer, va.
0: 5 de 8, 2 de 8, 3 de 9 en folre.
2: 5 de 8, 4 de 8 amb l'agulla, 3 de 9 en folre, pel simple fet que 4 amb l'agulla puntua més que el 2 de 8 en folre.
0: Doncs pues llavors sí, 4 de 8 en folre.
1: Aquí no vull que parleu vosaltres. Moixigangues d'Igualada.
2: Va, que ningú sap.
0: Nil, va, que ningú sap.
3: Em pots creure que m'he oblidat? Per això us ho he enviat, perquè m'he oblidat.
0: Vinga, va.
3: 2 de 9, 3 de 9 i 4 de 9, la tripleta de 9.
1: Allà, seguim. Faran
0: el 4, faran el 3, cauran del 4 i cauran del 2.
3: A mi mateix no, comporten molt bé.
2: El 4 és el que t'has
1: carregat. Jove Tarona.
2: 5 de 9, 4 de 10... 4... És que no ho sé. 4 de 10, 2 de 9 o 3 de 10. Jo crec que estarà aquí.
0: 5 de 9, 4 de 10 i 3 de 10.
2: Jo crec que... crec i espero bastant que sí. O sigui, tant de bo.
0: I si no, 4 amb agulla, que encara no l'han descarregat.
1: Xiques de Reus.
2: 3 de 9, 5 de 8 i 2 de 8 en folre.
0: Sí.
2: No crec que 4 de 9.
0: O 4 de 8.
1: Els teus estimadíssims calgrossos de Mataró?
0: El 4 de 8 no poden fer 4 de 8, no?
2: Sí, a tercera sí.
0: Però es pot fer el curs de diumenge?
2: El pots fer el que vulguis. Pots fer un 3 de 7, si
0: vols. Si no, no ho sabia.
2: malauradament, 4 de 9, 5 de 8, 3 de 9, no crec que hi hagi la bogeria el 2 de 9 fos res manilles.
0: I jo opino el mateix, que el Jordi.
1: I
2: tant acabem, de bo, eh?
1: Però acabem no. amb els lagartos.
2: Ja ho hem dit, 3 de 10, 4 de 10, 9 de 9 i Pilar de 9. Jo crec que aquesta és la diada que somien.
0: 3 de 10,

0: abans de les joves...
1: Ai, jo crec que he jugat a Tarragona i no l'he vist res malament aquestes dies.
0: Home, la jove a Tarragona l'any passat se fa dos anys per quedar-se.
1: Jo
2: però si,
1: jove
2: si la jove es descarrega 4 nous sense forra i 2 nous sense manilles, el 3 de 10 jo el veig més difícil. Jo crec que no hi ha opció de que la jove quedi tercera.
1: Però d'aquest,
0: i a partir d'aquí...
1: Qui, nosaltres? Qui té la bona sort del foix? La jove a Tarragona.
0: Doncs vinga, va, que no queda res. I vull
2: jo
0: comentar...
2: espero que sigui la jove.
0: Vull comentar una cosa abans, dada jo. Estem parlant de concurs, hi ha una colla que no va, hi ha una colla que mai va al concurs perquè diu que no, que és el Mientras Rosa. Els vull felicitar per el 5 de 9 i el Pia de 8 amb fort remenies carregat, que fa molts anys que no fan. A partir d'aquí, moltes gràcies per escoltar el programa i fins la propera setmana. Moltes gràcies.
2: No, fins la propera setmana, no, fins dissabte.
0: Fins dissabte.
1: Era màgia.
3: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies. No de garra.

0: Garraf ha elaborat un primer plànol amb 6 rutes de cicloturisme de carretera pel Garraf després d'una fase de diagnosi i revisió dels diferents recorreguts. La iniciativa busca consolidar una oferta cicloturística que permeti descobrir el territori sobre dues rodes i alhora complementar les rutes amb els principals atractius turístics de la comarca. El tècnic de turisme de Node Garraf, Jonathan Alemany, explica que les propostes s'han treballat conjuntament amb els ajuntaments, els parcs i altres agents del territori. L'objectiu ha estat comprovar aspectes com ara la seguretat dels itineraris, el traçat dels recorreguts i l'interès dels punts de vista. Així mateix ho explica al llarg d'una conversa mantinguda aquí, a Ràdio Cubelles.
1: Es va treballar amb una taula de treball amb els municipis, amb cadascun dels ajuntaments, també amb els parcs i amb altres agents implicats. I aquí, en aquesta fase, el que vam fer és nosaltres mostrar una mica què és el que hi havia, perquè cada ajuntament ens digués una mica també la tasca de, bueno, anem a veure també com a municipi quina és la condició d'aquesta ruta. Si, per exemple, m'invento, clar, pot ser que hi hagi una proposta d'una ruta que nosaltres hem detectat a internet o en els principals canals de la gent que visita el Garraf en bici, però resulta que l'Ajuntament ens diu sí, però escolta, fa un temps la policia local hem posat un senyal de direcció prohibida, que a més no ens interessa que passin les bicis per una qüestió de seguretat i per una qüestió de convivència amb els vianants, etc. Tot això ha sigut la tasca d'allò de laboratori, no? Perquè, clar, és detectar tots aquests punts, algunes vegades col·laborar amb urbanisme, d'altres amb policia local, d'altres amb regidories d'esports, l'altres... Bueno, cada ajuntament una mica ha fet aquesta tasca.
0: El plànol incorpora informació pràctica sobre cada ruta, com ara la cartografia, les distàncies i els desnivells, així com també recomanacions pels ciclistes. A més, els recorreguts disposen de codis QR que permeten consultar-los i descarregar-los en diferents eines de navegació. La informació també està disponible a rutesgarraf.cat, mentre que el material en paper es distribuirà properament a través de les oficines de turisme, punts d'informació turística i allotjaments de la comarca.
1: Té, doncs, una primera part de lo que és el mapa de les rutes, val? Amb la seva cartografia, el seu desnivell, els punts d'interès per als que passa de les diferents municipis de la comarca, i després, doncs, podem trobar també el perfil més tècnic, val? Una mica, doncs, la distància, elevació, percentatge de si hi ha rampes o no. Podrem trobar també, doncs, una sèrie de consells, algunes curiositats de la comarca, també, que són interessants, i després tots els enllaços amb QR, perquè a dia d'avui hem vist que la gent que fa ciclisme, doncs, ja va sovint amb aplicatius, com que a més durant el trajecte moltes vegades no consulten el paper, doncs ja porten el típic track, no?, que es posen a la bicicleta, i en aquest cas els de carretera més, que potser són la part més esportiva, i ja van veient una miqueta el traçat de la ruta, descarregat amb les principals eines que fan servir.
0: Entre els itineraris hi ha la ruta vinculada a Cubelles, que connecta amb altres municipis del Garraf i que permet combinar l'activitat esportiva amb la descoberta del patrimoni i els espais d'interès del municipi. El recorregut es pot completar amb visites al passeig marítim, la desembocadora del riu Foix, el castell i el nucli urbà.
2: Els safaretjos municipals seran l'escenari principal de les Jornades Europees de Patrimoni. Cubelles celebrarà els dies 9 i 10 d'octubre aquestes jornades amb una programació que anirà adreçada a públics de totes les edats. Durant els dos dies hi haurà activitats per acostar-se a la història, la cultura i el patrimoni cubellenc. Concretament, el 9 d'octubre, divendres 9 d'octubre, a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera, en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell, es farà la presentació de les Jornades Europees de Patrimoni a 6:45 i a 7:45 es donaran a conèixer els guanyadors de l'última beca d'investigació local convocada per l'Ajuntament. La jornada continuarà després a 7:00 amb la presentació del treball Evolució del paisatge de costa a Cubelles, obra de Pere Vives Santa Eulàlia. L'autor acompanyarà la presentació amb una projecció d'imatges. L'activitat, com dèiem, ha estat organitzada en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. I el dissabte 10 d'octubre, a partir de 11:15, l'activitat activitat es traslladarà sobretot al nucli antic de la vila, amb una gimcana del patrimoni covellenc, una proposta d'una hora de durada que anirà a càrrec de Cultura Urbana Cubelles i de l'exposició permanent del Pallasso Xerra Rivel. El punt de trobada serà la plaça de la vila. La programació després es traslladarà als safrejos municipals, que seran l'escenari principal d'aquestes jornades de patrimoni, i allà hi haurà tallers, activitats durant tot el matí, amb tocs d'història, d'art i de circ, i a més s'hi farà un espectacle de titelles titulat La granja de Can Galiot, a càrrec de Galiot Teatre. A més, al vespre del dissabte 10 d'octubre, els safrejos municipals acolliran també el concert Dones i Patrimoni, que anirà a càrrec del Cor Lirae de Cubelles. La proposta vol acostar el patrimoni local des de perspectives diverses i totes les activitats programades són gratuïtes i no cal inscripció prèvia.
3: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

ànima d'un més sort. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. El de sobre el foc, bella dona, el rebost, witch foc. Surt fum del pot al cost. No fa

0: contra el dimoni.
1: E invece te lo so, sì, primo! Caro Déu! Dai!

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ja estan obertes les inscripcions per participar d'un nou curs dels horts comunitaris de Can Travé. L'activitat, gestionada per la cooperativa Tarpuna, és cada dilluns a la tarda i els dimecres al matí. L'hort comunitari de Can Travé ha obert aquestes inscripcions. Estan obertes a les persones que estiguin interessades a formar part del projecte en aquest espai de trobada i de participació al voltant del cultiu de l'hort i altres propostes vinculades a l'horticultura. La programació, adreçada tant a veïns i veïnes com també a entitats o associacions, inclou el cultiu de l'hort ecològic, tallers i formacions sobre horticultura ecològica i propostes d'horticultura amb finalitat terapèutica. També s'organitzen activitats lúdiques relacionades amb els canvis d'estació, les festes tradicionals, també accions d'educació

0: acció i sensibilització ambiental o activitats en col·laboració amb altres entitats i institucions. Tot plegat es fa cada dilluns a la tarda i els dimecres al matí als Horts de Can Travé, que tenen l'entrada situada al passeig de Ramon Miquel Vinader. Les persones interessades a inscriure-s'hi o que vulguin més informació poden consultar a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Els horts comunitaris de Can Travé van estrenar el setembre del 2022, per tant, el d'aquest 2026 serà el seu cinquè curs consecutiu.
1: Node Garraf ha elaborat un primer plànol amb 6 rutes de cicloturisme de carretera pel Garraf després d'una fase de diagnosi i revisió dels diferents recorreguts. La iniciativa busca consolidar una oferta cicloturística que permeti descobrir el territori sobre dues rodes i alhora complementar les rutes amb els principals atractius turístics de la comarca. El tècnic de turisme de Node Garraf, Jonathan Alemany, explica que les propostes s'han treballat conjuntament amb els ajuntaments, els parcs i altres agents del territori. L'objectiu ha estat comprovar aspectes com ara la seguretat dels itineraris, el traçat dels recorreguts i l'interès dels punts de vista. Així mateix ho explica al llarg d'una conversa mantinguda aquí, a Ràdio Cubelles.
2: Es va treballar amb una taula de treball amb els municipis, amb cadascun dels ajuntaments, també amb els parcs i amb altres agents implicats. I aquí, en aquesta fase, el que vam fer és nosaltres mostrar una mica què és el que hi havia, perquè cada ajuntament ens digués una mica també la tasca de, bueno, anem a veure també com a municipi quina és la condició d'aquesta ruta. Si, per exemple, m'invento, clar, pot ser que hi hagi una proposta d'una ruta que nosaltres hem detectat a internet o en els principals canals de la gent que visita el Garraf en bici, però resulta que l'Ajuntament ens diu sí, però escolta, fa un temps la policia local hem posat un senyal de direcció prohibida, que a més no ens interessa que passin les bicis per una qüestió de seguretat i per una qüestió de convivència amb els vianants, etc. Tot això ha sigut la tasca, deia jo, de laboratori, no? Perquè, clar, és detectar tots aquests punts, algunes vegades col·laborar amb urbanisme, d'altres amb policia local, d'altres amb regidories d'esports, d'altres... Bueno, cada ajuntament una mica ha fet aquesta tasca.
1: El plànol incorpora informació pràctica sobre cada ruta, com ara la cartografia, les distàncies i els desnivells, així com també recomanacions pels ciclistes. A més, els recorreguts disposen de codis QR que permeten consultar-los i descarregar-los en diferents eines de navegació. La informació també està disponible a rutesgarraf.cat, mentre que el material en paper es distribuirà properament a través de les oficines de turisme, punts d'informació turística i allotjaments de la comarca.
2: Té, doncs, una primera part de lo que és el mapa de les rutes, val? Amb la seva cartografia, el seu desnivell, els punts d'interès per als que passa de les diferents municipis de la comarca, i després, doncs, podem trobar també el perfil més tècnic, val? Una mica, doncs, la distància, elevació, percentatge de si hi ha rampes o no. Podrem trobar també, doncs, una sèrie de consells, algunes curiositats de la comarca, també, que són interessants, i després tots els enllaços amb QR, perquè a dia d'avui hem vist que la gent que fa ciclisme, doncs, ja va sovint amb aplicatius, com que a més durant el trajecte moltes vegades no consulten el paper, doncs ja porten el típic track, no?, que es posen a la bicicleta, i en aquest cas els de carretera més, que potser són la part més esportiva, i ja van veient una miqueta el traçat de la ruta, descarregat amb les principals eines que fan servir.
1: Entre els itineraris hi ha la ruta vinculada a Cubelles, que connecta amb altres municipis del Garraf i que permet combinar l'activitat esportiva amb la descoberta del patrimoni i els espais d'interès del municipi. El recorregut es pot completar amb visites al passeig marítim, la desembocadora del riu Foix, el castell i el nucli urbà.
3: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, encara dominat pels núvols, uns núvols que seran força abundants al matí amb algunes clarianes, mentre que a partir de migdia tindrem algunes estones de sol que alternaran també amb núvols baixos. Tot i així, avui no esperem pluges. La temperatura ha pujat una mica de nit i es mantindrà de dia i es mourà entre els 21 i 22 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà els 27 com a molt, amb una humitat alta i encara ambient xafuós, ben feble en terral de nit, i marinades que seran molt canviants d'entre Xaloc i Garbí, tot i que molt febles, ja que el vent no passarà dels 15-20 quilòmetres com a molt, i la mar, amb una mica ressecosa, dominarà amb una miqueta de maror, de mar de fons. Per demà esperem que el temps sigui variable i insegur. Sí que amb sol i núvols fins a mig matí, després els núvols tornaran a ser més abundants, taparan el cel, i esperem algunes pluges febles intermitents o alguns ruixats dispersos a la tarda, aclarint-se al final del dia. La temperatura no variarà gaire i continuarà sent alta pel primer dia d'octubre, movent-se entre 21 i 22 de mínima i de 26 a 27 de màxima, amb una humitat alta i força xafogor, ben feble en terral de nit i moderat de llevant de dia. Això farà que la mar continuï moguda amb maror.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'arquitecte de la sala Multiusos de la Mota, en Josep Maria Pujol, ha rebut amb tristesa la decisió d'enderrocar l'edifici. Defensa que se n'estudiï la recuperació i proposa un pla director o un pla estratègic i analitzar l'estructura, que considera ben conservada. L'aprovació en l'últim ple municipal de 320.000 euros per enderrocar l'antiga sala Multiusos de la Mota ha revifat darrerament el debat sobre aquest edifici, que porta abandonat des de fa gairebé 20 anys. Per això, des de Ràdio Cubelles ens hem posat en contacte i hem entrevistat en Josep Maria Pujol Torres, que és l'arquitecte que va idear el projecte i que va dirigir les obres l'any 1991. I així és com diu que ha rebut la decisió del govern municipal d'enderrocar aquest edifici.
3: La rebo amb tristesa, perquè per mi els edificis són fills, perquè has dedicat un temps, l'has mimat, l'has cuidat, l'has construït i s'han gastat molts diners. En aquella època es van gastar 400 milions de pessetes, que ara construir-ho de nou aquest edifici voldria 7, ¿vale? Un 6 o 7 al canvi.
0: 6 o 7 milions d'euros.
3: D'euros, sí, sí. I crec que veure morir un altre edifici, perquè jo ja, aquest seria el quart que m'ha desaparegut.
0: Josep Maria Pujol Torres defensa que el projecte va néixer com una sala multiusos i pensant que en el futur pogués acollir activitats públiques de tota mena. Per això l'arquitecte pensa que l'Ajuntament hauria d'optar per un pla director o un pla estratègic que ajudi a aconseguir suport d'altres administracions en la reforma i que també permeti concretar-ne millor la idea o el projecte d'activitats que s'hi vulgui fer finalment.
3: Crec que aquest edifici té una oportunitat nova, i aquesta oportunitat nova passa a entendre a través d'un pla director o un pla estratègic, que això existeix a l'urbanisme. Aquest pla estratègic i aquest pla director ja es fan en molts edificis que són equipaments o que són edificis patrimonials, i hi ha unes certes subvencions que poden ajudar a reconstruir-ho o per l'utilització exactament d'un equipament públic en el qual poden haver diverses activitats, com estava comentant abans, que podia reciclar-se aquestes activitats per tenir un teatre experimental, per tenir un congrés petit, per tenir música una altra vegada, i inclús al voltant pues, tenir un espai d'esbarjo o tenir un puesto d'observació de les coses, de les aus al delta, a la sortida del Foix.
0: Pel que fa a la situació de l'edifici, Josep Maria Pujol Torres apunta que l'estructura es va construir amb una robustesa important, amb una planxa de formigó a la base per evitar el moviment dels fangs del riu i que, a més, tot plegat es va fer per perdurar. Creu que els danys que hagi patit seran superficials i que es poden recuperar encara que l'interior estigui vandalitzat i que s'hagi abandonat durant tants anys.
3: Jo el que crec és que l'estructura està bé, les parets estan bé. El que no està bé és l'interior, que sembla... Jo mateix jo vaig fer unes naus, que eren 10.000 metres de naus, amb el qual és un edifici de vidre que va estar abandonat i tirat pedres i vandalitzat, tot ple de pintura i tot això, i ara actualment està en funcionament perquè un altre promotor l'ha agafat a baix cost i ha pogut refer tot l'edifici i ara està en funcionament. Vull dir que quan veus la imatge que de degradació, potser és superficial. Vale? I llavors aquestes coses s'han d'analitzar profundament i s'ha de fer un informe bastant correcte o contrastat, o un altre informe contrastat, per veure el valor que pot tenir aquest edifici actualment si no s'enderroca i quines intervencions, com t'estava dient, d'un pla director, un pla estratègic, es poden fer per recuperar aquest edifici, si voleu, com a edifici simbòlic de Cubelles i que ha tingut una història dintre de Cubelles.
0: Recordem que la sala es va construir l'any 1991 fruit d'una concessió de l'Ajuntament que va cedir els terrenys. Es va inaugurar com la discoteca Màduc, que després d'uns 5 anys aproximadament, amb el boom de la música màquina, va passar a ser la Central, una filial d'Escòrpia, durant dues temporades. En l'etapa final com a discoteca va acabar acollint la Cybertrack abans de passar ja a mans de l'Ajuntament i convertir-se en l'escenari de concerts de Sant Jordi, de la Setmana Cultural, del Festival La Mota Reggae. També s'hi va fer la Barema, entre molts altres esdeveniments i projectes, com la Tele Cubelles del Peix Agulla. Una nova concessió dels terrenys per a la construcció d'un complex mixt esportiu i hoteler va provocar l'aturada de totes les activitats a la sala i que l'Ajuntament en retirés totes les instal·lacions durant la legislatura 2007-2011, ja que s'havia d'enderrocar. El projecte hoteler, però, va fer fallida amb la crisi del 2008 i van passar uns anys fins que l'Ajuntament no va poder recuperar legalment l'espai, cosa que es va confirmar durant la legislatura 2011-2015. Tot i la recuperació de l'edifici i el pas a mans un altre cop de l'Ajuntament, en cap moment des d'aleshores es va arribar a revertir l'abandonament i el deteriorament de l'edifici, que de fet, des d'això, l'any 2007, que no ha tornat a acollir cap acte públic. La Fira Cubermut, que s'havia de celebrar aquest cap de setmana, 3 i 4 d'octubre, finalment ha quedat suspesa, s'ha cancel·lat, tal com ha anunciat l'Ajuntament aquest mateix dimecres. Per saber-ne més detalls dels motius que han portat aquesta cancel·lació, que a més seria la tercera consecutiva, tenim amb nosaltres la regidora de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planas. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres.
0: I bé, això, hem vist aquest anunci, no?, que ha fet aquest dimecres al matí l'Ajuntament, que finalment doncs, es cancel·la el Cubermut del 2026, que s'havia anunciat, s'estava anunciant per aquest pròxim cap de setmana, 3 i 4 d'octubre, i finalment no se celebrarà. A més, acumula, diguéssim, un històric, no?, de les dues edicions anteriors que tampoc es van poder celebrar, no?, ni el 24 sí. ni el 25.
4: Sí, sembla que estem de pega amb el Cubermut perquè per diferents motius s'ha anat cancel·lant. L'última edició que realment es va fer va ser la del 2023, que va funcionar molt bé, però hem intentat repetir l'experiència diverses vegades i no ha sigut possible. El 24 es va suspendre pel dol institucional per el tema de la Dana de València, el 25 pel tema del temps també, i el 26...
0: Bueno, es va dir pressupost el 25, eh?
4: Sí, bueno, pressupost...
0: Es va dir que no hi havia pressupost. Ens vau dir.
4: Bueno.
0: No, vull dir que...
4: Sí, sí.
0: És que no es va ni anunciar, diria, ja, el 26. Bueno, es va anunciar pel març.
4: És exacte, la del 26. Del 26 es va fer pel març i es va suspendre pel temps també.
0: Això sí.
4: Sí, sí. Es va suspendre també pel temps i ara també doncs, pel temps. La del març pensàvem que era més bona època i per intentar fer la primavera, que semblava que la gent tingués com a més ganes. I, no, i ara mateix la veritat és que ha sigut una decisió molt dura d'aprendre, perquè m'ha estat fins a l'últim moment mirant les prediccions diferents del temps compulsivament cada 5 minuts, però veiem que no canvien i que a més hi ha dos dies que afecten el muntatge, per exemple dijous, que demà també hi ha aire, no només pluja sinó aire, que això realment sí que és un problema pel tema de les carpes, perquè bueno, ja ens va passar que el 2024 vam tenir que pagar unes carpes perquè es van fer malbé. Doncs llavors, això, doncs, que per, en diferents moments hem vist que no es podia fer perquè bueno, posàvem en risc també els treballadors que fan el muntatge, i que després el dissabte i el diumenge, tot i que ha anat variant el temps, que semblava que al principi era molt dolent i ara sembla que no sigui tan dolent, però al final sí que cau la pluja, i que pues, els grups de música amb quatre gotes ja no poden tocar perquè els equips es fan malbé. Bueno, al final la gent tampoc no està a gust si fa mal temps, vull dir, i el diumenge també donava aire, amb el qual al final vam decidir. Ha sigut molt dur prendre aquesta decisió, perquè com tu dius, ja són diverses edicions que no hem pogut fer, teníem moltes ganes i havíem ficat molts esforços, i al final bueno, tothom ho ha entès, perquè a més també els ajuntaments del voltant, que també tenien actes programats, han fet exactament el mateix, al final també ho han cancel·lat. I bueno, al final el temps, haurem de fer un contracte menor per contractar el temps també, a veure si podem fer una mica d'estabilitat amb el temps i podem celebrar el Cubermot. Serà el 2027, però esperem que es pugui fer.
0: A veure, clar, la intenció també del Cubermot de fer-lo aquestes dates era el que es diu desestacionalitzar, no? També la dinamització, el suport que dona l'Ajuntament, fer-ho fora de les dates en què ja funciona, no? De per si el passeig marítim, però clar, també contra el temps és difícil lluitar-hi, no?
4: Sí,
0: a la tardor,
4: clar,
0: és complicat.
4: Bueno, és que això és molt imprevisible, cada vegada amb el canvi climàtic és més imprevisible el que passa. L'edició del 2023 es va fer al novembre, al principis de novembre, i va fer un sol espaterrant. De fet, nosaltres moltes vegades la castanyada l'hem fet amb una calor, bueno, això del temps és cada vegada més imprevisible. Va haver una dana el 12 de juliol, o sigui que no sabem mai què ens pot passar amb el temps, que no estem adaptats amb el canvi climàtic. És molt difícil de predir.
0: Bé, en tot cas, hagués sigut l'últim Cubermot del mandat, també. No sé si de cara al mandat que ve creu que és una fira que s'ha de continuar apostant, malgrat doncs, que no s'han pogut fer les edicions anteriors, que s'haurà de replantejar. Bé, quina idea en té vostè com a regidora i quins deures creu que té en relació al Cubermot el que es faci els pròxims anys?
4: Jo crec que la idea de fer una fira fora de temporada, jo hi crec. Vale? I a més la restauració, que haig d'agrair aquí que han sigut super assertius amb aquesta decisió, que jo he estat parlant amb diferents restauradors i que ho han entès perfectament. Al final tots tenim aplicacions que miren la predicció del temps. Abans de que jo ho estigués mirant, també ho estava mirant ells per fer les compres i tot, i que han entès perfectament la situació, que han respectat l'Ajuntament amb la seva decisió i que no hi ha hagut cap confrontació amb això. I això també és d'agrair, perquè ja que prens una decisió dura, que almenys tinguis el suport de la gent que hi participa. I realment pues, és una fira que crea molta expectació, la gent la demana, perquè el 2023 quan es va fer va funcionar molt bé, i tota la restauració també, bueno, quan fem el Cubermot, perquè sí que és veritat que a l'estiu el passeig ja funciona i fer alguna activitat fora de temporada va molt bé.
0: Bé, a més és un tema, no?, el vermut, els aperitius, que agrada, no?, que té, cada cop té més afició també, i poder tenir un dia per tastar i per descobrir, no?, una beguda amb història a Catalunya, també doncs, era interessant, no?, li donava aquest plus, no?, de que no era una fira així com així, no?, sinó que també tenia...
4: No, tu fiques un passeig maco, un bon dia, vermut, aperitius i música, i és una aposta segura, que al final sí que és una fira que funciona, perquè a més, tot i que sigui fora de temporada, també té l'avantatge de que al voltant tampoc no es fan grans coses, i llavors sí que és veritat que la gent és una fira per la gent del voltant, de les comarques del voltant, i des del Baix Penedès fins a l'Alt Penedès la gent venia, a Cubelles a passar el dia, a veure amb gent de tota la comarca i tal, i la gent ve a veure. Llavors tenia molta expectació. Si hagués pogut fer-se, doncs segur que hagués sigut un èxit, segur. Mm.
0: Una de les novetats també era que paral·lelament s'acollia la primera fira d'artesanes i artistes, no? En aquest cas organitzat també amb el Consell Comarcal del Garraf i des de la regidoria d'Igualtat. Entenc que, doncs, que era el mateix cap de setmana, el mateix lloc i tot, doncs, queda afectada per la mateixa cancel·lació.
4: Sí, la situació és la mateixa. També són carpes que al final són molt fràgils. Allà al passeig no hi ha barreres arquitectòniques a la que bufa el vent, les carpes surten volant. De fet, ja ens ha passat, de sortir volant darrere de les carpes. I, bueno, que al final... La inclemència del temps tampoc no hagués afavorit que la fira hagués funcionat, i hem preferit també canviar-la de dia. Uh-huh. I segurament, bueno, falta lligar coses, però segurament es farà el dia 10 d'octubre.
0: És a dir, s'ajornarà una setmana,
4: sí,
0: en aquest cas.
4: Sí, perquè és molt més fàcil ajornar una fira d'aquesta de les dones artesanes, que simplement és quedar amb les dones, que un cubermut, que això sí que implica, doncs, els restauradors, implica la gent que ve, els distribuïdors que venen de fora. Hi ha altres fires d'aquest sector en altres llocs, que les agendes d'aquesta gent ja la tenen compromeses. És, pel volum és molt més difícil de tornar a reprogramar fàcilment. Mm.
0: Doncs bé, aquesta és la situació que ha afectat el Cubermut, aquesta previsió de pluges, no? Després que també recordem, aquesta mateixa setmana hem tingut una situació de tempestes, no? Amb alerta vermella, per tant, doncs, cada vegada cal també tenir més precaució, previsió, no? En protegir, doncs, les persones, els béns, si hi ha, doncs, qualsevol petit indici, no?, de que hi pugui haver això, doncs una emergència, no?
4: Sí, sobretot també la gent que hi treballa, perquè la gent que hi treballa amb el muntatge, electricistes, personal de la brigada, la gent de la sonorització, tu has de garantir que ho puguin fer amb les condicions òptimes. I llavors, la situació de demà i la inclemència de demà era una cosa molt important com per cancel·lar-ho. Mm-hmm.
0: Doncs bé, no sé si vol afegir res més, Núria Planes, com a regidora de dinamització econòmica.
4: M'hagués agradat molt poder venir. La idea de venir avui era per dir que faríem el Cubermut i que ho faríem totes, i la Fira de Dones Artesanes. M'hagués agradat molt poder venir a dir una altra notícia, la veritat, però al final, bueno, la situació és la que és, i amb resiliència i, bueno, doncs, a tirar endavant i treballar per fer o perquè seguir fent el Cubermut.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, que vagi bé, bon dia.
4: Gràcies a tu.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua ha continuat amb el buidatge preventiu de l'embassament del Foix. Després dels aiguats d'aquest dimarts, el volum acumulat a l'embassament havia superat el 70%, i en previsió de més pluges aquests dies, ara s'estan alliberant uns 3.000 litres per segon riu avall. Des d'aquest dimarts al migdia, de fet, l'Agència Catalana de l'Aigua ha començat a buidar l'embassament, que havia arribat, com dèiem, al 70% després dels aiguats. La maniobra ha començat amb un primer cabal de sortida d'uns 600 litres per segon, que s'ha ampliat als 3.000 litres per segon des de la tarda d'aquest dimarts i que s'ha mantingut amb aquest volum de sortida durant aquest dimecres. A l'inici de l'episodi de pluja, l'embassament estava al 54% de capacitat i ha pujat per sobre del 70% en poques hores. Ara, en previsió de més precipitacions aquests pròxims dies, el volum de l'embassament anirà baixant amb aquesta evacuació preventiva de 3.000 litres per segon. De fet, aquest dimecres al migdia, segons les dades publicades per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'embassament havia baixat fins al 68% aproximadament.
5: Node Garraf ha elaborat un primer plànol amb 6 rutes de cicloturisme de carretera pel Garraf després d'una fase de diagnosi i revisió dels diferents recorreguts. La iniciativa busca consolidar una oferta cicloturística que permeti descobrir el territori sobre dues rodes i alhora complementar les rutes amb els principals atractius turístics de la comarca. El tècnic de turisme de Node Garraf, Jonathan Alemany, explica que les propostes s'han treballat conjuntament amb els ajuntaments, els parcs i altres agents del territori. L'objectiu ha estat comprovar aspectes com ara la seguretat dels itineraris, el traçat dels recorreguts i l'interès dels punts de vista. Així mateix ho explica al llarg d'una conversa mantinguda aquí, a Ràdio Cubelles.
6: Es va treballar amb una taula de treball amb els municipis, amb cadascun dels ajuntaments, també amb els parcs i amb altres agents implicats. I aquí, en aquesta fase, el que vam fer és nosaltres mostrar una mica què és el que hi havia, perquè cada ajuntament ens digués una mica també la tasca de, bueno, anem a veure també com a municipi quina és la condició d'aquesta ruta. Si, per exemple, m'invento, clar, pot ser que hi hagi una proposta d'una ruta que nosaltres hem detectat a internet o en els principals canals de la gent que visita el Garraf en bici, però resulta que l'Ajuntament ens diu sí, però escolta, fa un temps la policia local hem posat un senyal de direcció prohibida, que a més no ens interessa que passin les bicis per una qüestió de seguretat i per una qüestió de convivència amb els vianants, etc. Tot això ha sigut la tasca, deia jo, de laboratori, no? Perquè, clar, és detectar tots aquests punts, algunes vegades col·laborar amb urbanisme, d'altres amb policia local, d'altres amb regidories d'esports, d'altres... Bueno, cada ajuntament una mica ha fet aquesta tasca.
5: El plànol incorpora informació pràctica sobre cada ruta, com ara la cartografia, les distàncies i els desnivells, així com també recomanacions pels ciclistes. A més, els recorreguts disposen de codis QR que permeten consultar-los i descarregar-los en diferents eines de navegació. La informació també està disponible a rutesgarraf.cat, mentre que el material en paper es distribuirà properament a través de les oficines de turisme, punts d'informació turística i allotjaments de la comarca.
6: Té, doncs, una primera part de lo que és el mapa de les rutes, val? Amb la seva cartografia, el seu desnivell, els punts d'interès per als que passa de les diferents municipis de la comarca, i després, doncs, podem trobar també el perfil més tècnic, val? Una mica, doncs, la distància, elevació, percentatge de si hi ha rampes o no. Podrem trobar també, doncs, una sèrie de consells, algunes curiositats de la comarca, també, que són interessants, i després tots els enllaços amb QR, perquè a dia d'avui hem vist que la gent que fa ciclisme, doncs, ja va sovint amb aplicatius, com que a més durant el trajecte moltes vegades no consulten el paper, doncs ja porten el típic track, no?, que es posen a la bicicleta, i en aquest cas els de carretera més, que potser són la part més esportiva, i ja van veient una miqueta el traçat de la ruta, descarregat amb les principals eines que fan servir.
5: Entre els itineraris hi ha la ruta vinculada a Cubelles, que connecta amb altres municipis del Garraf i que permet combinar l'activitat esportiva amb la descoberta del patrimoni i els espais d'interès del municipi. El recorregut es pot completar amb visites al Passeig Marítim, la desembocadora del riu Foix, el castell i el nucli urbà.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
7: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

perseguint la nit busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Jo que estic

0: qui són al·lèrgiques al pol·len? Qui contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí, sou. Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Mario, amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Mario, oi?
8: Creu com una de Girl Band?
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
9: Hi ha un no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
10: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venit a sortir el discurrito.
9: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, encara dominat pels núvols, uns núvols que seran força abundants al matí amb algunes clarianes, mentre que a partir de migdia tindrem algunes estones de sol que alternaran també amb núvols baixos. Tot i així, avui no esperem pluges. La temperatura ha pujat una mica de nit i es mantindrà de dia i es mourà entre els 21 i 22 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà els 27 com a molt, amb una humitat alta i encara ambient xafogós, ben feble, enterral de nit, i marinades que seran molt canviants d'entre Xaloc i Garbí, tot i que molt febles, ja que el vent no passarà dels 15 a 20 quilòmetres com a molt, i la mar, amb una mica ressecosa, dominarà amb una miqueta de maró, de mar de fons. Per demà esperem que el temps sigui variable i insegur. Sí que amb sol i núvols fins a mig matí, després els núvols tornaran a ser més abundants, taparan el cel i esperem algunes pluges febles intermitents o alguns ruixats dispersos a la tarda, aclarint-se al final del dia. La temperatura no variarà gaire i continuarà sent alta pel primer dia d'octubre, movent-se entre 21 i 22 de mínima i de 26 a 27 de màxima, amb una humitat alta i força xafogor. Ben feble, enterral de nit i moderat de llevant de dia. Això farà que la mar continuï moguda amb maró.
0: Ràdio Cubelles. Notícies. L'arquitecte de la sala Multiusos de la Mota, en Josep Maria Pujol, ha rebut amb tristesa la decisió d'enderrocar l'edifici. Defensa que se n'estudiï la recuperació i proposa un pla director o un pla estratègic i analitzar l'estructura, que considera ben conservada. L'aprovació en l'últim ple municipal de 320.000 euros per enderrocar l'antiga sala Multiusos de la Mota ha revifat darrerament el debat sobre

0: Però aquest edifici porta abandonat des de fa gairebé 20 anys. Per això, des de Ràdio Cubelles ens hem posat en contacte i hem entrevistat en Josep Maria Pujol Torres, que és l'arquitecte que va idear el projecte i que va dirigir les obres l'any 1991. I així és com diu que ha rebut la decisió del govern municipal d'enderrocar aquest edifici.
1: La rebo amb tristesa, perquè per mi els edificis són fills, perquè has dedicat un temps, l'has mimat, l'has cuidat, l'has construït i s'han gastat molts diners. En aquella època es van gastar 400 milions de pessetes, que ara construir-ho de nou aquest edifici voldria 7, ¿vale? Un 6 o 7 al canvi.
0: 6 o 7 milions d'euros.
1: D'euros, sí, sí. I crec que veure morir un altre edifici, perquè jo ja, aquest seria el quart que m'ha desaparegut.
0: Josep Maria Pujol Torres defensa que el projecte va néixer com una sala multiusos i pensant que en el futur pogués acollir activitats públiques de tota mena. Per això l'arquitecte pensa que l'Ajuntament hauria d'optar per un pla director o un pla estratègic que ajudi a aconseguir suport d'altres administracions en la reforma i que també permeti concretar-ne millor la idea o el projecte d'activitats que s'hi vulgui fer finalment.
1: Crec que aquest edifici té una oportunitat nova, i aquesta oportunitat nova passa a entendre a través d'un pla director o un pla estratègic, que això existeix a l'urbanisme. Aquest pla estratègic i aquest pla director ja es fan en molts edificis que són equipaments o que són edificis patrimonials, i hi ha unes certes subvencions que poden ajudar a reconstruir-ho o per l'utilització exactament d'un equipament públic en el qual poden haver diverses activitats, com ho estàveu comentant abans, que podia reciclar-se aquestes activitats per tenir un teatre experimental, per tenir un congrés petit, per tenir música una altra vegada, i inclús al voltant pues, tenir un espai d'esbarjo o tenir un puesto d'observació de les coses de les aus a la sortida del Foix.
0: Pel que fa a la situació de l'edifici, Josep Maria Pujol Torres apunta que l'estructura es va construir amb una robustesa important, amb una planxa de formigó a la base per evitar el moviment dels fangs del riu i que, a més, tot plegat es va fer per perdurar. Creu que els danys que hagi patit seran superficials i que es poden recuperar encara que l'interior estigui vandalitzat i que s'hagi abandonat durant tants anys.
1: Jo el que crec és que l'estructura està bé, les parets estan bé. El que no està bé és l'interior, que sembla... Jo vaig fer unes naus, que eren 10.000 metres de naus, amb el qual és un edifici de vidre que va estar abandonat i tirat pedres i vandalitzat, tot ple de pintura i tot això, i ara actualment està en funcionament perquè un altre promotor l'ha agafat a baix cost i ha pogut refer tot l'edifici i ara està en funcionament. Vull dir que quan veus la imatge que de degradació, potser és superficial. ¿Vale? I llavors aquestes coses s'han d'analitzar profundament i s'ha de fer un informe bastant correcte o contrastat, o un altre informe contrastat, per veure el valor que pot tenir aquest edifici actualment si no s'enderroca i quines intervencions, com t'estava dient, d'un pla director, un pla estratègic, es poden fer per recuperar aquest edifici, si voleu, com a edifici simbòlic de Cubelles i que ha tingut una història dintre de Cubelles.
0: Recordem que la sala es va construir l'any 1991 fruit d'una concessió de l'Ajuntament que va cedir els terrenys. Es va inaugurar com la discoteca Màduc, que després d'uns 5 anys aproximadament, amb el boom de la música màquina, va passar a ser la Central, una filial d'Escòrpia, durant dues temporades. En l'etapa final com a discoteca va acabar acollint la Cybertrack abans de passar ja a mans de l'Ajuntament i convertir-se en l'escenari de concerts de Sant Jordi, de la Setmana Cultural, del Festival La Mota Reggae, també s'hi va fer la Barema, entre molts altres esdeveniments i projectes, com la Tele Cubelles del Peix Agulla. Una nova concessió dels terrenys per a la construcció d'un complex mixt esportiu i hoteler va provocar l'aturada de totes les activitats a la sala i que l'Ajuntament en retirés totes les instal·lacions durant la legislatura 2007-2011, ja que s'havia d'enderrocar. el projecte hoteler, però va fer fallida amb la crisi del 2008 i van passar uns anys fins que l'Ajuntament no va poder recuperar legalment l'espai, cosa que es va confirmar durant la legislatura 2011-2015. Tot i la recuperació de l'edifici i el pas a mans un altre cop de l'Ajuntament, en cap moment des d'aleshores es va arribar a revertir l'abandonament i el deteriorament de l'edifici, que de fet, des d'això, l'any 2007, que no ha tornat a acollir cap acte públic. La Fira Covermut, que s'havia celebrat aquest cap de setmana, 3 i 4 d'octubre, finalment ha quedat suspesa, s'ha cancel·lat, tal com ha anunciat l'Ajuntament aquest mateix dimecres. Per saber-ne més detalls dels motius que han portat aquesta cancel·lació, que a més seria la tercera consecutiva, tenim amb nosaltres la regidora de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament de Cuelles, Núria Planas. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I bé, això, hem vist aquest anunci, no?, que ha fet aquest dimecres al matí l'Ajuntament, que finalment doncs es cancel·la el Covermut del 2026, que s'havia anunciat, s'estava anunciant per aquest pròxim cap de setmana, 3 i 4 d'octubre, i finalment no se celebrarà. A més acumula, diguéssim, un històric, no?, de les dues edicions anteriors que tampoc es van poder celebrar, no?, ni el 24 sí. ni el 25.
2: Sí, sembla que estem de pega amb el Covermut perquè per diferents motius s'ha anat cancel·lant. L'última edició que realment es va fer va ser la del 2023, que va funcionar molt bé, però hem intentat repetir l'experiència diverses vegades i no ha sigut possible. El 24 es va suspendre pel dol institucional per el tema de la Dana de València, el 25 pel tema del temps també, i el 26...
0: Bueno, es va dir pressupost el 25, eh?
2: Sí, bueno, pressupost...
0: Es va dir que no hi havia pressupost. Ens vau dir.
2: Bueno.
0: No, vull dir que...
2: Sí, sí.
0: És que no es va ni anunciar, no es... diria ja, el 26. Bueno, es va anunciar pel març.
2: Es va... És exacte, la del 26. Del 26 es va fer pel març i després es va suspendre pel temps també.
0: Això sí.
2: Sí, sí. Es va suspendre també pel temps i ara també doncs, pel temps. La del març pensàvem que era més bona època i per intentar fer la primavera, que semblava que la gent tingués com a més ganes. I ara mateix la veritat és que ha sigut una decisió molt dura d'aprendre perquè hem estat fins a l'últim moment mirant les prediccions diferents del temps compulsivament cada 5 minuts, però veiem que no canvien i que a més hi ha dos dies que afecten el muntatge, per exemple dijous, que demà també hi ha aire, no només pluja sinó aire, que això realment sí que és un problema pel tema de les carpes, perquè bueno, ja ens va passar que el 2024 vam tenir que pagar unes carpes perquè es van fer malbé. Doncs llavors, això, doncs, que en diferents moments hem vist que no es podia fer perquè bueno, posava en risc també els treballadors que fan el muntatge i que després el dissabte i el diumenge, tot i que ha anat variant el temps, que semblava que al principi era molt dolent i ara sembla que no sigui tan dolent, però al final sí que cau la pluja i que pues, els grups de música amb quatre gotes ja no poden tocar perquè els equips es fan malbé. Bueno, al final la gent tampoc no està a gust si fa mal temps. Vull dir, i el diumenge també donava aire, amb el qual al final vam decidir... Ha sigut molt dur prendre aquesta decisió perquè, com tu dius, ja són diverses edicions que no hem pogut fer, teníem moltes ganes i havíem ficat molts esforços i al final bueno, tothom ho ha entès perquè a més també els ajuntaments del voltant que també tenien actes programats han fet exactament el mateix, al final també ho han cancel·lat. I bueno, al final el temps... Haurem de fer un contracte menor per contractar el temps també, a veure si podem fer una mica d'estabilitat amb el temps i podem celebrar el Covermut. Serà el 2027, però esperem que es pugui fer.
0: Aviam, clar, la intenció també del Covermut de fer-lo aquestes dates era el que es diu desestacionalitzar, no? La dinamització, el suport que dona l'Ajuntament, fer-ho fora de les dates en què ja funciona, no? De per si el passeig marítim, però clar, també contra el temps és difícil lluitar-hi, no?
2: Sí,
0: a la tardor
2: clar.
0: És complicat.
2: Bueno, és que això és molt imprevisible, cada vegada amb el canvi climàtic és més imprevisible el que passa. L'edició del 2023 es va fer al novembre, al principis de novembre, i va fer un sol espaterrant. De fet, nosaltres moltes vegades la castanyada l'hem fet amb una calor, bueno, Això del temps és cada vegada més imprevisible. Va haver una dana el 12 de juliol, o sigui que no sabem mai què ens pot passar amb el temps, que no estem adaptats amb el canvi climàtic. És molt difícil de predir.
0: Bé, en tot cas, hagués sigut l'últim covermut del mandat, també. No sé si de cara al mandat que ve creu que és una fira que s'ha de continuar apostant, malgrat doncs, que no s'han pogut fer les edicions anteriors, que s'haurà de replantejar. Bé, quina idea en té vostè com a regidora i quins deures creu que té en relació al covermut el que es faci els pròxims anys?
2: Jo crec que la idea de fer una fira fora de temporada, jo hi crec. Vale? I a més la restauració, que haig d'agrair aquí que han sigut super assertius amb aquesta decisió, que jo he estat parlant amb diferents restauradors i que ho han entès perfectament. Al final tots tenim aplicacions que miren la predicció del temps. Abans de que jo ho estigués mirant, també ho estava mirant ells per fer les compres i tot, i que han entès perfectament la situació, que han respectat l'Ajuntament amb la seva decisió i que no hi ha hagut cap confrontació amb això. I això més d'agrair, perquè ja que prens una decisió dura, que almenys tinguis el suport de la gent que hi participa. I realment, pues, és una fira que crea molta expectació, la gent la demana, perquè el 2023, quan es va fer, va funcionar molt bé, i tota la restauració també. Bueno, quan fem el covermut? Quan fem el covermut? Perquè sí que és veritat que a l'estiu el passeig ja funciona, i fer alguna activitat fora de temporada va molt bé.
0: Bé, a més, és un tema, no?, el vermut, els aperitius, que agrada, no?, que té, cada cop té més afició, també, i poder tenir un dia per tastar i per descobrir, no?, una beguda amb història a Catalunya, també, doncs, era interessant, no?, li donava aquest plus, no?, de que no era una fira així com així, no?, sinó que també tenia...
2: No, tu fiques un passeig maco, un bon dia, vermut, aperitius i música, i és una aposta segura. Vull dir que al final sí que és una fira que funciona, perquè a més, tot i que sigui fora de temporada, també té l'avantatge de que al voltant tampoc no es fan grans coses, i llavors sí que és veritat que la gent és una fira per la gent del voltant, de les comarques del voltant, i des del Baix Penedès fins a l'Alt Penedès la gent venia a Cubelles, a passar el dia, a veure amb gent de tota la comarca i tal, i la gent ve a veure. Llavors, tenia molta expectació. Si hagués pogut fer-se, doncs segur que hagués sigut un èxit, segur.
0: Una de les novetats també era que paral·lelament s'acollia la primera fira d'artesanes i artistes, no?, en aquest cas organitzat també amb el Consell Comarcal del Garraf i des de la Regidoria d'Igualtat. Entenc que, doncs, que era el mateix cap de setmana, el mateix lloc i tot, doncs, queda afectada per la mateixa cancel·lació.
2: Sí, la situació és la mateixa. També són carpes que al final són molt fràgils. Allà al passeig no hi ha barreres arquitectòniques a la que bufa el vent, les carpes surten volant. De fet, ja ens ha passat, de sortir volant darrere de les carpes, i bueno, que al final la inclemència del temps tampoc no hagués afavorit que la fira hagués funcionat, i hem preferit també canviar-la de dia. I segurament falta lligar coses, però segurament es farà el dia 10 d'octubre.
0: És a dir, s'ajornarà una setmana,
2: sí,
0: en aquest cas.
2: Sí, perquè és molt més fàcil ajornar una fira d'aquesta de les dones artesanes, que simplement és quedar amb les dones, que un covermut, que això sí que implica, doncs, els restauradors, implica la gent que ve, els distribuïdors que venen de fora. Hi ha altres fires d'aquest sector en altres llocs, que les agendes d'aquesta gent ja la tenen compromeses. És, pel volum és molt més difícil de tornar a reprogramar fàcilment.
0: Doncs bé, aquesta és la situació que ha afectat el covermut, aquesta previsió de pluges, no? Després que també recordem, aquesta mateixa setmana hem tingut una situació de tempestes, no?, amb alerta vermella, per tant, doncs, cada vegada cal també tenir més precaució, previsió, no?, en protegir, doncs, les persones, els béns, si hi ha, doncs, qualsevol petit indici, no?, que hi pugui haver això, doncs una emergència, no?
2: Sí, sobretot també la gent que hi treballa, perquè la gent que hi treballa amb el muntatge, electricistes, personal de la brigada, la gent de la sonorització, tu has de garantir que ho puguin fer amb les condicions òptimes. Llavors, la situació de demà i la inclemència de demà era una cosa molt important com per cancel·lar-ho. Mm-hmm.
0: Doncs bé, no sé si vol afegir res més, Núria Planas, com a regidora de dinamització econòmica.
2: M'hagués agradat molt poder venir. La idea de venir avui era per dir que faríem el covermut i que ho faríem totes i la fira de dones artesanes. M'hagués agradat molt poder venir a dir una altra notícia, la veritat, però al final, bueno, la situació és la que és i amb resiliència i, bueno, doncs, a tirar endavant i treballar per fer o perquè seguir fent el covermut.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, que vagi bé, bon dia.
2: Gràcies a tu.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua ha continuat amb el buidatge preventiu de l'embassament del Foix. Després dels aiguats d'aquest dimarts, el volum acumulat a l'embassament havia superat el 70% i en previsió de més pluges aquests dies, ara s'estan alliberant uns 3.000 litres per segon riu avall. Des d'aquest dimarts al migdia, de fet, l'Agència Catalana de l'Aigua ha començat a buidar l'embassament, que havia arribat, com dèiem, al 70% després dels aiguats. La maniobra ha començat amb un primer cabal de sortida d'uns 600 litres per segon, que s'ha ampliat als 3.000 litres per segon des de la tarda d'aquest dimarts i que s'ha mantingut amb aquest volum de sortida durant aquest dimecres. A l'inici de l'episodi de pluja, l'embassament estava al 54% de capacitat i ha pujat per sobre del 70% en poques hores. Ara, en previsió de més precipitacions aquests pròxims dies, el volum de l'embassament anirà baixant amb aquesta evacuació preventiva de 3.000 litres per segon. De fet, aquest dimecres al migdia, segons les dades publicades per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'embassament havia baixat fins al 68% aproximadament.
3: Node Garraf ha elaborat un primer plànol amb 6 rutes de cicloturisme de carretera pel Garraf després d'una fase de diagnosi i revisió dels diferents recorreguts. La iniciativa busca consolidar una oferta cicloturística que permeti descobrir el territori sobre dues rodes i alhora complementar les rutes amb els principals atractius turístics de la comarca. El tècnic de turisme de Node Garraf, Jonathan Alemany, explica que les propostes s'han treballat conjuntament amb els ajuntaments, els parcs i altres agents del territori. L'objectiu ha estat comprovar aspectes com ara la seguretat dels itineraris, el traçat dels recorreguts i l'interès dels punts de vista. Així mateix ho explica al llarg d'una conversa mantinguda aquí, a Ràdio Cubelles.
4: Es va treballar amb una taula de treball amb els municipis, amb cadascun dels ajuntaments, també amb els parcs i amb altres agents implicats. I aquí, en aquesta fase, el que vam fer és nosaltres mostrar una mica què és el que hi havia, perquè cada ajuntament ens digués una mica també la tasca de, bueno, anem a veure també com a municipi quina és la condició d'aquesta ruta. Si, per exemple, m'invento, clar, pot ser que hi hagi una proposta d'una ruta que nosaltres hem detectat a internet o en els principals canals de la gent que visita el Garraf en bici, però resulta que l'Ajuntament ens diu sí, però escolta, fa un temps la policia local hem posat un senyal de direcció prohibida, que a més no ens interessa que passin les bicis per una qüestió de seguretat i per una qüestió de convivència amb els vianants, etc. Tot això ha sigut la tasca, deia jo, de laboratori, no? Perquè, clar, és detectar tots aquests punts, algunes vegades col·laborar amb urbanisme, d'altres amb policia local, d'altres amb regidories d'esports, l'altres... Bueno, cada ajuntament una mica ha fet aquesta tasca.
3: El plànol incorpora informació pràctica sobre cada ruta, com ara la cartografia, les distàncies i els desnivells, així com també recomanacions pels ciclistes. A més, els recorreguts disposen de codis QR que permeten consultar-los i descarregar-los en diferents eines de navegació. La informació també està disponible a rutesgarraf.cat, mentre que el material en paper es distribuirà properament a través de les oficines de turisme, punts d'informació turística i allotjaments de la comarca.
4: Té, doncs, una primera part de lo que és el mapa de les rutes, val? Amb la seva cartografia, el seu desnivell, els punts d'interès per als que passa de les diferents municipis de la comarca, i després, doncs, podem trobar també el perfil més tècnic, val? Una mica, doncs, la distància, elevació, percentatge de si hi ha rampes o no. Podrem trobar també, doncs, una sèrie de consells, algunes curiositats de la comarca, també, que són interessants, i després tots els enllaços amb QR, perquè a dia d'avui hem vist que la gent que fa ciclisme, doncs, ja va sovint amb aplicatius, com que a més durant el trajecte moltes vegades no consulten el paper, doncs ja porten el típic track, no?, que es posen a la bicicleta, i en aquest cas els de carretera més, que potser són la part més esportiva, i ja van veient una miqueta el traçat de la ruta, descarregat amb els principals, amb les principals eines que fan servir.
3: Entre els itineraris hi ha la ruta vinculada a Cubelles, que connecta amb altres municipis del Garraf i que permet combinar l'activitat esportiva amb la descoberta del patrimoni i els espais d'interès del municipi. El recorregut es pot completar amb visites al Passeig Marítim, la desembocadora del riu Foix, el castell i el nucli urbà.
5: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
7: Somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici, no en tenim pel lloguer però portem unes Yeezy. Nens en crisi, una congestió, neguit per tot el cos, analgèsic, perquè marxa el fred de cop, anestèsic, per deixar d'estar trista. Hi ha un problema, Mayday, cada dia torno a viure el mal.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: El 18 de setembre passat es va reunir l'Assemblea de Militants del PSC i es va confirmar que optaven per un canvi al capdavant de la candidatura en les eleccions del 2027. Qui havia encapçalat el projecte en les dues legislatures anteriors, Renata Bedós, doncs cedia el seu lloc a Arturo Carrillo com a nou cap de llista dels socialistes a Cubelles. Per conèixer també el punt de vista d'aquestes decisions i d'aquest canvi, avui rebem a Renata Bedós, qui doncs, va ser cap de llista del PSC en les últimes eleccions municipals. Gràcies per atendre'ns, benvinguda.
2: Gràcies, bon dia.
1: I bé, això, el 18 de setembre es va confirmar aquesta decisió. No sé si els motius que hi ha darrere d'aquesta decisió formen part també d'una decisió teva personal, o va ser una decisió col·lectiva? Vaja, què ens pots dir des del teu punt de vista d'aquest canvi de cap de llista?
2: Com moltes altres decisions que es prenen a la vida, no només hi ha un motiu que ho hagi provocat. Jo, és veritat que aquesta legislatura no ha estat fàcil per diferents motius i jo volia fer aquest pas al costat, i el que em va fer decidir, parlant-ho amb l'executiva, és que hi havia qui volia continuar tirant endavant, no? I sabent que hi havia qui volia portar aquesta i tornar a ser, o sigui, ser candidat i volia tirar endavant el projecte, i per tant doncs jo podia apartar-me sense que no hi hagués ningú, diguéssim, doncs al final vam decidir, és a dir, va ser una decisió personal, però va ser també acompanyada per l'executiva i pel fet de que en aquest cas l'Arturo Carrillo volgués encapçalar la candidatura del 2027.
1: Que en el teu cas has format part d'aquest projecte durant dues legislatures, sí. Una tota íntegrament a l'oposició i aquesta segona doncs tota íntegrament en el govern municipal, no? També, bé, has viscut les dues cares, no? També de l'Ajuntament o de la política municipal. I bé, clar, dius, aquesta segona també ha sigut complicada, sí. També ho deies fa 4 anys una mica.
2: Sí, a veure, ha estat complicada perquè, evidentment, jo sempre ho dic i ho torno a dir, i que nosaltres ens vam presentar per liderar i per ser alcaldesses, per aquest motiu pel qual jo em vaig presentar. I llavors, sí que estem a govern, i jo, de fet, és veritat que jo deia que l'oposició és molt dura i ho continuo dient, jo prefereixo estar a govern. No hem pogut fer tot allò que voldríem, però sí que hem fet algunes coses, no? Jo, aquests dies que ja és una notícia pública i, per tant, doncs la gent m'envia missatges i em para pel carrer, doncs he trobat agraïments per part d'algunes entitats, per exemple, d'algunes persones a títol individual. Crec que jo personalment he fet feina en l'àmbit de la cultura i l'ensenyament, que era l'àmbit del patrimoni i la memòria històrica, que són els àmbits en els quals jo he treballat. Que no hem fet tot el que hem pogut i tot allò pel qual ens van presentar les eleccions, és evident. Però jo crec que és molt millor estar, jo sempre defensaré, i a més unes coses que repetidament deia quan estava a l'oposició, que el PSC és un partit de govern i per tant doncs l'objectiu era l'alcaldia, com continuarà sent el 2027. Nosaltres ens presentem perquè jo continuaré formant part del PSC, no deixo de ser militant, de fet continuo lligada al projecte socialista a Cubelles perquè continuo sent la primera secretària. La meva intenció també és continuar com a regidora fins a final de legislatura, perquè així em vaig comprometre amb els ciutadans quan em vaig presentar, i per tant jo continuo parlant com si, ho dic perquè sembla que hi havia qui pensava que jo renunciaria a tots els meus càrrecs orgànics, i no és així, simplement el que he fet és donar pas en la candidatura. Pel que fa a la resta del meu compromís amb el projecte socialista a Cubelles, continua intacte, i evidentment donant suport al nou candidat, i el nou candidat es presenta amb el suport de tots nosaltres, amb l'objectiu posat en que aconseguim l'alcaldia.
1: I bé, això, doncs, en aquesta trajectòria de dues legislatures, i bé, alguns mesos més, no?
2: Perquè sí, va entrar abans. Sí, uns pocs mesos. Em sembla que vaig entrar, si no recordo malament, el 30 d'abril.
1: Bé, també aquesta trajectòria també com la valora en conjunt, no? Això, haver tingut l'oportunitat d'estar dins com a fora i...
2: Jo estic contenta d'haver pogut exercir, ser regidora en el meu poble, no? A més, doncs, poder fer la meva... la meva trajectòria política al meu poble, que és en el que sempre he viscut, i en el que he crescut, i en el que estan crescut els meus fills, i jo ho valoro molt positivament. En aquest cas, com bé deies, doncs, he passat per una mica totes les fases, no?, diferents de la política. Em vaig presentar una primera vegada com a independent, en el que per molts pocs vots no vaig aconseguir ser regidora, però vaig continuar vinculada al projecte. La següent legislatura vaig ser encapçalar i vaig ser regidora els 4 anys de l'oposició, com bé deies, i aquests 4 anys he estat governant. Que m'hagués agradat continuar i aconseguir l'alcaldia, sí, però la veritat és que, bueno, no sempre acabem tal com amb l'objectiu que vam començar, i la veritat és que, bueno, crec que era millor fer el pas i donar pas a algú que tingués més ganes i més ganes de tirar endavant el projecte, sincerament.
1: Sí que en la primera legislatura en què, doncs, van encapçalar el projecte van aconseguir dos, sí, regidors, vostè, mm-hmm, i Núria Planes.
2: Tres, perdó,
1: sí. I el tercer va ser Pau Rodríguez, va ser, també? O qui?
2: Sí, o sigui, el que vam... Jo estic... Unes coses que estic més satisfetes, a part de a nivell personal, doncs, haver pogut exercir com a regidora al meu poble i a més, encapçalant el projecte socialista, que és una cosa que jo, bueno, pertanyo a un partit d'esquerres del qual em sento molt orgullosa, però sí que és veritat que des de que jo vaig encapçalar el projecte socialista es va engrandir, és a dir, sortíem d'una situació complicada en el qual havíem, en el 2015 van haver dos regidors amb un percentatge de vots més reduït, en el 2019 vam augmentar aquest percentatge de vot i vam aconseguir tres regidors. Primer va ser regidor el Jaume García, després va agafar el relleu a l'Alberto Fernández quan va dimitir el Jaume, i en aquesta legislatura, doncs, hem engrandit encara més el projecte socialista, passant a 4 regidors, passant del 20% de l'escrutini. Això vol dir que van ser els millors resultats que ha tret mai el Partit Socialista Cubelles en unes municipals, perquè la realitat és que les eleccions municipals és un fenomen que és molt curiós, però són les eleccions que menys gent vota. És curiós perquè en el cas concret, per exemple, el Partit Socialista, no?, ha guanyat tant les eleccions autonòmiques com les estatals, però a nivell municipal, a Cubelles i a tot arreu, costa que la gent s'impliqui i voti, no? I en aquest sentit jo em sento molt orgullosa de la feina feta, de que hem engrandit també l'agrupació. L'agrupació tenim ara més militants de que quan jo vaig començar, que continuo com a primera secretària, i a nivell d'eleccions, doncs, els millors resultats van ser la segona vegada que jo em vaig presentar, passant del 20%, que és els millors resultats de la història del PSC a Cubelles, i aconseguint gairebé 1.331 vots, si no recordo malament, que són 1.300 persones. De fet, la diferència amb Unitat Cubellenca van ser de 300 vots. Mm-hmm. Per tant, doncs, bueno, jo sento orgullosa de la feina feta, però sí que és veritat que, pensant en el futur, vaig creure que era millor, doncs, fer aquest pas al costat i que encapçalés una altra persona.
1: Mm-hmm. Doncs això ha sigut una tendència a l'alça, no?, del, sí, PSC, aquestes dues legislatures, mm-hmm, i, com deia, doncs, venint d'una situació més remoguda, no?, fins, mm-hmm, i tot, doncs, amb la sortida d'un,
2: sí,
1: regidor,
2: efectivament,
1: o partint, diguéssim, el grup municipal, mm-hmm, i bé, amb altres situacions que havien tocat el grup municipal. Ara es considera un grup municipal, per tant, estable, no?, diguéssim.
2: Uh-huh. Vam passar, doncs, això de dos regidors, vam tenir unes quantes eleccions a les quals vam anar perdent regidors, i des del 2019, que vam augmentar amb un regidor, i el 2023, que vam augmentar-ne amb dos, per arribar al 20% de l'escrutini, i si és un grup estable, la intenció, suposo que també són preguntes per la projecció futura, o no era això?
1: Sí, també, bé, veient aquesta projecció futura, la tendència que preveus que és a l'alça, mantenir-se,
2: clar, nosaltres, baixar una mica... Per això ens presentem a les eleccions, no? Ara, si li preguntes a l'Arturo, no sé si li vas preguntar l'altre dia, però si ell et pregunta, dirà que ell es veu alcalde, no? Perquè per això ens presentem a les eleccions. Jo també em presentava amb aquesta perspectiva. Clar, la perspectiva és millorar, i la nostra perspectiva és guanyar les eleccions i esperem que sí. Com deia, venim d'una bona tendència, d'un increment de vots i un increment de regidors, i esperem que així passin el 2027, que és el que passarà, això és el que no sabem.
1: També, en paral·lel, diguéssim, que el món socialista, el PSC a Catalunya, el PSOE, el govern espanyol, doncs també han ocupat els respectius governs i bé, en paral·lel també doncs han mantingut aquesta tendència a l'alça. No sé si aquest context general també bé, cap a les municipals pot tenir efectes o no? Si...
2: No ho sabem. Sí que és veritat que les últimes eleccions generals, doncs, bueno, és veritat que el Partit Socialista no va guanyar, no va ser Pedro Sánchez el guanyador, però està governant. No ho sabem. El que sembla clar és que les properes eleccions municipals, si em centro a Cubelles, segurament serà difícil que hi hagi algú que obtingui una majoria absoluta. Aquesta legislatura ha estat dura. Jo crec que segurament... Bueno, és que no ho sabem. No sabem si això passa factura. Per exemple, a nivell de la Generalitat, jo crec que el Salvador Illa està fent una molt bona feina, però és veritat que s'ha trobat amb molts problemes a nivell de determinats serveis i si avui es fessin les eleccions, no sabríem. Jo, per mi, continua sent el millor possible president, però això no ho sabem. La nostra perspectiva, i amb això sortim amb la perspectiva de guanyar les eleccions i que el proper alcalde sigui l'Arturo. El que passarà no ho sabem.
1: Mm-hmm. En tot cas, sí que no, també hi ha altres moviments polítics que podrien presentar-se i obtenir representació. Això també pot fer que el repartiment, diguéssim, de
2: clar,
1: les
2: de cara, de si, canvi... si parlem ja de política municipal, sense centrar-nos tant en el PSC, sí. La propera les properes eleccions poden ser complicades perquè si bé és cert que hi hauran nous partits que no sabem si podran obtenir representació o no, el que està clar és que sembla que hi hagi com un augment dels partits de dreta, tant no cal ni esmentar-los, no? Hi ha diferents partits de dreta que sembla que estiguin augmentant, però també és veritat que a Cubelles es dona un fet que és important, i és que la població ha augmentat. Això vol dir que, depenent de la quantitat de gent que voti, tot i que recordant que les eleccions municipals el percentatge de vot és més reduït, però es pot produir que aquestes noves formacions ja siguin formacions a nivell general i després doncs, hi ha algunes formacions a nivell local que també estan dient que poder es presenten. Per poder obtenir una representació es necessitarà un nombre elevat de vots. I jo sempre ho dic, des de fora sembla molt fàcil, no?, obtenir 400, 500 vots per obtenir un regidor, però no és tan fàcil, no? I quan jo entenc que hi hagi gent que ens critiqui, però no és fàcil presentar-se a unes eleccions i podré treure 1.331 vots, que són els que vam treure nosaltres. No ho sabem. Llavors, si aquests partits que es presenten, ja siguin d'àmbit nacional o d'àmbit català o d'àmbit municipal, no acaben obtenint representació, al final el que això afavoreix és els grans partits. Uh-huh. Per tant, pot passar que hi hagi una atomització de partits i que hi hagi molts partits representant-se a Cubelles. A Cubelles ja vam tenir en el seu moment l'honor de ser un dels municipis amb més partits al plenari. Mm-hmm. Crec recordar que eren 9 partits.
1: Eren 9, sí.
2: Crec que això
1: era... La legislatura 15-19.
2: Eren pràcticament... Hi havia un altre municipi a Catalunya, però hi havia només dos municipis a tot Catalunya que tenien 9 representacions al plenari. Pot passar això? O pot passar que aquests partits no arribin al mínim per tenir la representació i, per tant, ens trobarem amb que hi haurà 3 o 4 partits que tindran més regidors. Mm. Això voldrà dir que, per una banda, serà més fàcil formar govern, o sí o no, perquè en el cas del PSC crec que tothom té clar que nosaltres tenim unes línies vermelles que ja les teníem al seu moment i que les tenim. Les tenim pel partit i les tenim sobretot també a nivell personal. Nosaltres no pactarem amb segons qui. I això també pot complicar els vots, els pactes, perquè podríem pactar amb algun partit que sí que estaria disposat a pactar amb aquests partits. Ara estem fent recobracions,
1: sí, estem fent una mica d'especulacions.
2: Però no ho sabem. No sabem si el fet que hi hagi aquesta atomització de partits ens pot beneficiar en aquest sentit, en el sentit que es pugui presentar alguna alternativa que no acabi aconseguint un regidor, però que sí que tregui vots a altres partits, però que també faci que la concentració de, per la llei d'ONT, perquè no sé si tothom sap com funciona la llei d'ONT, però la llei d'ONT, el primer regidor costa molt de treure, però el segon ja no, el tercer no tant, i al final aquest sistema està muntat perquè afavorir els partits que treuen més vots. Per tant, doncs, si aquests partits que es presenten finalment no treuen representació, aquests regidors van a parar als partits que treuen més vots. No sé si m'he explicat o no,
1: sí,
2: però...
1: Sí, sí, no, i tant. Clar, també una diferència que potser tindrem aquest 2027 és que el 2023, bé, la majoria de candidats repetien, no?
2: Sí.
1: Ja venien i tenien un bagatge, una experiència, sí que va entrar algun partit nou, no?
2: Sí.
1: Però que venia de fora, però diguéssim que la resta, doncs, ja... Ara sí que hi haurà algun canvi, no? La CUP ja ha anunciat, no? Aquest canvi, que de fet s'ha fet efectiu fins i tot en el ple, no? D'en Dani Pérez per en Ramon García, i també ha anunciat, vosaltres heu anunciat cap de, canvi de cap de llista, en canvi, doncs, per exemple, els comuns han confirmat en Narcís Pineda com a cap de llista, i veurem si hi ha cap altra formació que opta per un canvi, però sembla ser que, pel que ens ha arribat, pocs
2: canvis
1: hi haurà, no? A la resta de
2: candidatures. Jo no puc parlar per la resta de partits, jo sí que puc parlar pel Partit Socialista, i sí que puc dir que nosaltres això va ser unes coses que vam tenir en compte, no? El fet de que per una banda, és el que et deia, sí que hi ha una part de decisió personal, evidentment, en el moment en què jo plantejo, doncs, que puc fer aquest pas, i a l'hora de valorar-ho és unes coses que vam valorar. Nosaltres, ja quan ens vam presentar, quan jo ja vaig incorporar-me com a cap de llista, una de les coses que dèiem és que s'havia de canviar a les persones que estaven al capdavant de l'Ajuntament en aquell moment, quan jo vaig entrar el 2015. Doncs 2015 amb unes eleccions que no vaig ser regidor, després el 2019 i el 2023. Clar, nosaltres unes coses que plantejàvem era que era difícil parlar de canvi d'era i de canvi de maneres de fer i de canvi en la política cubellenca si el candidat continuava sent la mateixa persona. I és unes coses que nosaltres vam tenir en compte. Nosaltres, a l'hora de fer aquest canvi, plantegem un canvi d'etapa davant de l'alcaldia de Cubelles, i un dels canvis que plantegem és que hi hagi un nou candidat per part del PSC. Per tant, nosaltres volem encarnar aquesta renovació. Caldrà veure si els ciutadans ho veuen o no ho veuen, perquè sí que és veritat que una de les coses que, no, que sents de que sí, bueno, que el candidat és nou, però al final és una persona que ha estat vinculada al govern i ha estat dintre del mateix grup municipal. Bueno, això serà qüestió de que l'Arturo presenti el seu projecte i que nosaltres presentem creiem que hi ha d'haver un canvi d'era i un canvi en l'alcaldia que s'ha vingut fent fins ara.
1: I bé, no sé si durant aquesta legislatura ha notat un canvi també pel que fa a l'oposició, no? Vostès ha passat de ser oposició a ser govern, no sé si doncs de tenir-los al costat a tenir-los al davant, no sé si també ha notat algun canvi de tendència o de manera de fer... O veu també una continuïtat?
2: A nivell personal, jo crec que és important tenir una bona relació amb l'oposició. Jo, de fet, una de les coses que jo reclamava quan jo era cap de l'oposició era que creia que no es tractava massa bé a l'oposició. Jo espero que, almenys a nivell personal, l'oposició que hi hagi aquí actualment no pugui dir el mateix. És una de les coses que a nosaltres ens ha preocupat. M'ha preocupat a mi personalment i em consta que també li ha preocupat als meus companys de grup municipal. A nivell personal, la relació és bona amb tots ells. No sé si em preguntes pels possibles pactes que puguin haver el 2027.
1: No, era més el que has viscut com a, no, experiència. O sigui, has notat un canvi en alguns dels partits de l'oposició o creus que si s'han posat més crus, diguéssim, que en comparació amb altres anys?
2: No, jo puc dir a nivell personal com jo ho he viscut, i jo personalment, poder perquè era massa recent que jo he estat a l'oposició i havia passat per l'oposició, jo no he viscut malament l'oposició que s'ha fet. Jo entenc que l'oposició ha de fer la seva feina. I per tant, doncs, que siguin durs, és que és el que els hi toca, no? Si no fan oposició, qui la farà? Jo sé que hi ha altres persones que ho han viscut de forma diferent, parlo del govern, i que ho han viscut de forma diferent, però no, jo personalment no m'he sentit... casualment em vaig sentir més atacada quan estava a l'oposició, que sempre deia que hi havia qui feia oposició de l'oposició, i allà sí que vaig notar a nivell personal uns atacs personals que en el seu moment em van doldre molt, però també les he parlat amb les persones que en aquell moment van exercir l'oposició. Jo en aquesta legislatura entenc que l'oposició ha fet el seu paper. Evidentment, doncs, en el cas del senyor de Vox, doncs, fa oposició amb temes de partit amb el qual nosaltres ens hi trobarà sempre de front, però a nivell personal jo crec que la crítica ha estat cap a l'acció de govern, és la sensació que m'en dona, no? Sí que hi ha algun regidor o regidora o la pròpia alcaldessa que s'han sentit més atacats, puc entendre-ho, però jo a nivell personal no ho he viscut malament.
1: Bé, i no sé si vol afegir res més, doncs, després d'aquest canvi, no?, de cap de llista al PSC, recordem a l'audiència que estem parlant amb Renata B2, qui havia sigut la cap de llista les últimes dues legislatures. Bé, no sé si vol afegir res més, si hi ha cap altre missatge que vulgui donar.
2: Jo sentir-me molt agraïda pel temps que he estat exercint la candidatura socialista, molt agraïda a la gent que m'ha acompanyat, agraïda a l'agrupació que des del primer moment em va acollir i em va donar suport de forma unànime, agraïda també als meus companys que m'han acompanyat en aquestes dues legislatures i dir que jo continuo vinculada al projecte socialista Cubelles com a primera secretària i exercint també altres càrrecs orgànics que tinc dintre del partit, que la meva voluntat és continuar fins al final de legislatura i, evidentment, que continuarem treballant perquè hi hagi aquest canvi en l'alcaldia cubellenca i que en el 2027 hi hagi una alcaldia socialista.
1: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
2: Gràcies, bon dia.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Què contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa. I la de grup jove, sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Dieu no, no, ni no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
9: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venido a escuchar el discurrito.
12: A Catalunya
11: feminista.
12: Tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al fons.

0: amori. Volem somriure, volem pamboli i marxar tranquils el dia del tanatori, el dia que mori.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: L'arquitecte de la sala Multiusos de la Mota, en Josep Maria Pujol, ha rebut amb tristesa la decisió d'enderrocar l'edifici. Defensa que se n'estudiï la recuperació i proposa un pla director o un pla estratègic i analitzar l'estructura, que considera ben conservada. L'aprovació en l'últim ple municipal de 320.000 euros per enderrocar l'antiga sala Multiusos de la Mota ha revifat darrerament el debat sobre aquest edifici, que porta abandonat des de fa gairebé 20 anys. Per això, des de Ràdio Cubelles ens hem posat en contacte i hem entrevistat en Josep Maria Pujol Torres, que és l'arquitecte que va idear el projecte i que va dirigir les obres l'any 1991. I així és com diu que ha rebut la decisió del govern municipal d'enderrocar aquest edifici.
4: La rebo amb tristesa, perquè per mi els edificis són fills, perquè has dedicat un temps, l'has mimat, l'has cuidat, l'has construït i s'han gastat molts diners. En aquella època es van gastar 400 milions de pessetes, que ara construir-ho de nou aquest edifici voldria 7, vale? Un 6 o 7 al canvi.
3: 6 o 7 milions d'euros.
4: D'euros, sí, sí. I crec que veure morir un altre edifici, perquè jo ja, aquest seria el quart que m'ha desaparegut.
3: Josep Maria Pujol Torres defensa que el projecte va néixer com una sala multiusos i pensant que en el futur pogués acollir activitats públiques de tota mena. Per això l'arquitecte pensa que l'Ajuntament hauria d'optar per un pla director o un pla estratègic que ajudi a aconseguir suport d'altres administracions en la reforma i que també permeti concretar-ne millor la idea o el projecte d'activitats que s'hi vulgui fer finalment.
4: Crec que aquest edifici té una oportunitat nova, i aquesta oportunitat nova passa a entendre a través d'un pla director o un pla estratègic, que això existeix a urbanisme. Aquest pla estratègic i aquest pla director ja es fan en molts edificis que són equipaments o que són edificis patrimonials, i hi ha unes certes subvencions que poden ajudar a reconstruir-ho o per l'utilització exactament d'un equipament públic en el qual poden haver diverses activitats, com ho estava comentant abans, que podia reciclar-se aquestes activitats per tenir un teatre experimental, per tenir un congrés petit, per tenir música una altra vegada, i inclús al voltant pues, tenir un espai d'esbarjo o tenir un puesto d'observació de les coses de les aus a la sortida del Foix.
3: Pel que fa a la situació de l'edifici, Josep Maria Pujol Torres apunta que l'estructura es va construir amb una robustesa important, amb una planxa de formigó a la base per evitar el moviment dels fangs del riu i que, a més, tot plegat es va fer per perdurar. Creu que els danys que hagi patit seran superficials i que es poden recuperar encara que l'interior estigui vandalitzat i que s'hagi abandonat durant tants anys.
4: Jo el que crec és que l'estructura està bé, les parets estan bé, el que no està bé és l'interior, que sembla... Jo vaig fer unes naus, que eren 10.000 metres de naus, amb el qual és un edifici de vidre que va estar abandonat i tirat pedres i vandalitzat, tot ple de pintura i tot això, i ara actualment està en funcionament perquè un altre promotor l'ha agafat a baix cost i ha pogut refer tot l'edifici i ara està en funcionament. Vull dir que quan veus la imatge que de degradació, potser és superficial. Vale? I llavors aquestes coses s'han d'analitzar profundament.

0: i s'ha de fer un informe bastant correcte o contrastat, un altre informe contrastat, per veure el valor que pot tenir aquest edifici actualment si no s'enderroca i quines intervencions, com t'estava dient, un pla director, un pla estratègic, es poden fer per recuperar aquest edifici, si voleu, com a edifici simbòlic de Cubelles i que ha tingut una història dintre de Cubelles.
1: Recordem que la sala es va construir l'any 1991 fruit d'una concessió de l'Ajuntament que va cedir els terrenys. Es va inaugurar com la discoteca Màduc, que després d'uns 5 anys aproximadament, amb el boom de la música màquina, va passar a ser la Central, una filial d'Escòrpia, durant dues temporades. En l'etapa final com a discoteca va acabar acollint la Cybertrack abans de passar ja a mans de l'Ajuntament i convertir-se en l'escenari de concerts de Sant Jordi, de la Setmana Cultural, del Festival La Mota Reggae. També s'hi va fer la Barema, entre molts altres esdeveniments i projectes, com la Tele Cubelles del Peix Agulla. Una nova concessió dels terrenys per a la construcció d'un complex mixt esportiu i hoteler va provocar l'aturada de totes les activitats a la sala i que l'Ajuntament en retirés totes les instal·lacions durant la legislatura 2007-2011, ja que s'havia d'enderrocar. El projecte hoteler, però, va fer fallida amb la crisi del 2008 i van passar uns anys fins que l'Ajuntament no va poder recuperar legalment l'espai, cosa que es va confirmar durant la legislatura 2011-2015. Tot i la recuperació de l'edifici i el pas a mans un altre cop de l'Ajuntament, en cap moment des d'aleshores es va arribar a revertir l'abandonament i el deteriorament de l'edifici, que de fet, des d'això, l'any 2007, que no ha tornat a acollir cap acte públic.
2: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Tu que m'has venut, que per ser el tan gana, he de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai per tu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Agència Catalana de l'Aigua ha continuat amb el buidatge preventiu de l'embassament del Foix. Després dels aiguats d'aquest dimarts, el volum acumulat a l'embassament havia superat el 70% i en previsió de més pluges aquests dies, ara s'estan alliberant uns 3.000 litres per segon riu avall. Des d'aquest dimarts al migdia, de fet, l'Agència Catalana de l'Aigua ha començat a buidar l'embassament, que havia arribat, com dèiem, al 70% després dels aiguats. La maniobra ha començat amb un primer cabal de sortida d'uns 600 litres per segon, que s'ha ampliat als 3.000 litres per segon des de la tarda d'aquest dimarts i que s'ha mantingut amb aquest volum de sortida durant aquest dimecres. A l'inici de l'episodi de pluja, l'embassament estava al 54% de capacitat i ha pujat per sobre del 70% en poques hores. Ara, en previsió de més precipitacions aquests pròxims dies, el volum de l'embassament anirà baixant amb aquesta evacuació preventiva de 3.000 litres per segon. De fet, aquest dimecres al migdia, segons les dades publicades per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'embassament havia baixat fins al 68% aproximadament. Els safaretjos municipals seran l'escenari principal de les Jornades Europees de Patrimoni. Cubelles celebrarà els dies 9 i 10 d'octubre aquestes jornades amb una programació que anirà adreçada a públics de totes les edats. Durant els dos dies hi haurà activitats per acostar-se a la història, la cultura i el patrimoni cubellenc. Concretament, el 9 d'octubre, divendres 9 d'octubre, a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera, en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell, es farà la presentació de les Jornades Europees de Patrimoni a 6:45 i a 7:45 es donaran a conèixer els guanyadors de l'última beca d'investigació local convocada per l'Ajuntament. La jornada continuarà després a 7:00 amb la presentació del treball Evolució del paisatge de costa a Cubelles, obra de Pere Vives Santa Eulàlia. L'autor acompanyarà la presentació amb una projecció d'imatges. L'activitat, com dèiem, ha estat organitzada en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. I el dissabte 10 d'octubre, a partir de 11:15, l'activitat es traslladarà sobretot al nucli antic de la vila amb una gimcana del patrimoni cubellenc, una proposta d'una hora de durada que anirà a càrrec de Cultura Urbana Cubelles i de l'exposició permanent del Pallasso Xerra Rivel. El punt de trobada serà la plaça de la Vila. La programació després es traslladarà als safaretjos municipals, que seran l'escenari principal d'aquestes Jornades de Patrimoni, i allà hi haurà tallers, activitats durant tot el matí, amb tocs d'història, d'art i de circ, i a més s'hi farà un espectacle de titelles titulat La Granja de Can Galiot, a càrrec de Galiot Teatre. A més, al vespre del dissabte 10 d'octubre, els safaretjos municipals acolliran també el concert Dones i Patrimoni, que anirà a càrrec del Cor Lirae de Cubelles. La proposta vol acostar el patrimoni local des de perspectives diverses i totes les activitats programades són gratuïtes i no cal inscripció prèvia.
3: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Hola, amics i amigues, bon dia, benvinguts una altra vegada a Can 60. Salutacions cordials al Cintobel, que es troba a la part tècnica, com sempre. Salutacions cordials de qui us parla. Bé, durant aquest mes de setembre, amb els programes que hem anat fent, hem parlat d'efemèrides de fa 50 anys. Hem parlat dels 50 anys de l'acabament de la Marxa de la Llibertat, dels 50 anys de la primera diada de l'11 de setembre, celebrada a Sant Boi, la primera diada després del franquisme, celebrada a Sant Boi el setembre de fa 50 anys, el setembre de 1976, i hem parlat també dels 50 anys de la primera retransmissió en català d'un partit de futbol a càrrec del Joaquim Maria Puyal. I això d'aquestes efemèrides de 1975, de 1976, perdó, encara donen per més, perquè també ara, aquest mes de setembre, ha fet 50 anys de la inauguració de la Bressola. La Bressola és una associació que té com a objectiu la recuperació de la llengua i cultura catalanes a la Catalunya del Nord. Actualment tenen al voltant d'uns 1.100 alumnes repartits en 7 escoles d'educació infantil i primària i 2 centres d'educació secundària. L'ensenyament que donen els seus alumnes prové del sistema d'immersió lingüística que permet vehicular el català com a llengua de vida de l'escola, una llengua compartida entre els alumnes i els mestres en plena naturalitat. El català a la Bressola no és només la llengua de l'aula, sinó també del pati, la cantina, el bus de l'escola o de les sortides, per exemple. Per aconseguir-ho, les classes de la Bressola són distribuïdes segons el concepte de la verticalitat, en el qual els nens i les nenes de diferents edats comparteixen la mateixa classe i les mateixes activitats. D'aquesta manera s'estableix una relació de col·laboració constant i els més grans ajuden els més petits i a l'inrevés. Tothom aprèn els uns dels altres. Tot plegat en un entorn en el qual el treball per projectes també forma part del seu dia a dia. Tot i viure en un territori en el qual el català pateix una situació crítica, des de la Bressola continuen ferms i decidits en reivindicar el patrimoni cultural, el sentiment i els valors de la identitat dels ciutadans de la Catalunya del Nord. I bé, amb motiu d'aquesta efemèride dels 50 anys de la Bressola, que va ser inaugurada doncs, el setembre de 1976, el 3CAT va fer un article, diguem, ja va sortir, a càrrec de Laura Bertran, que és la corresponsal a la Catalunya Nord del 2CAT, és el que posa aquí. I aquest article va sortir publicat el 15 de setembre. I diu que la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, la Bressola, arriba aquest 2026 als 50 anys d'història. La data oficial de l'aniversari és el 16 de setembre, primer dia de classe l'any 1976. Repetim, fa 50 anys. Si les dates commemoratives permeten fer balanç i mirar enrere, el lema triat pels responsables permet més aviat mirar endavant. 50 anys sembrant futur. L'acte central s'ha celebrat aquest dimecres, es refereix d'aquesta setmana en què va sortir l'article, amb la mirada posada en l'obertura del Liceu i noves escoles i la situació econòmica estabilitzada, segons el president de l'entitat, Guillem Nivet. A banda dels parlaments polítics, s'han pogut escoltar diverses cançons en català creades per alumnes, s'ha visualitzat un videoclip i un artista ha pintat un quadre en directe. Fa uns mesos ja es van presentar les diferents accions que es duran a terme, com l'enregistrament d'un disc amb cançons nord-catalanes reinterpretades per artistes d'arreu dels països catalans i dues exposicions itinerants. El primer inici de curs es va fer dins del garatge d'una clínica veterinària de Perpinyà amb només 7 alumnes, el 16 de setembre de 1976. Fem una pausa perquè queda un trosset encara d'aquest article i escoltem ara una cantant que estava

etapa afincada que vivia a la Catalunya del Nord, a Espatziglià, després de la Guerra Civil. Estic parlant de la Teresa Rebull, que dels últims temps de la seva vida va viure a la Catalunya Nord, a la costa, concretament a Banyuls de la Marenda. Aquí vaig anar a visitar, juntament amb l'alcalde d'Arles, Albert Costa, que és el que va signar en el seu moment l'acte de protocol de germanament entre Arles, Atec i Cubelles. Bé, la Teresa Rebull es va dedicar, era militant del POUM durant la Guerra Civil, després, com he dit, es va exiliar a França, a la Catalunya del Nord, i més endavant doncs, es va dedicar també a la cançó. I els altres cantants de la nova cançó, el Lluís Llach i tota aquesta colla, que eren molt més joves, l'anomenaven, a la Teresa Rebull l'anomenaven l'àvia de la cançó. Doncs bé, ara escoltem l'àvia de la cançó, la Teresa Rebull, amb el tema El meu país.

0: Vinga, seguim amb aquest article de la Laura Bertran, la corresponsal de l'OSCAT a la Catalunya Nord. Abans d'aquesta cançó havíem dit que la Bressola va ser fundada el 16 de setembre de 1976 amb només 7 alumnes. I l'article continua dient que Eric Forcada, que encapçala la comissió del 50è aniversari, recorda, però, que l'origen de la Bressola es troba a Prada de Conflent l'agost de 1975. En aquell moment, la Universitat Catalana d'Estiu va organitzar la presentació del model d'escoles basc, les Ikastolas, fundades el 1969. A partir de l'agost del 75 es començarà una certa reflexió que arribarà amb certes comissions i a dipositar uns estatuts per crear una associació que prepara aquesta primera reentrada. Els primers anys, la Bressola es va poder mantenir gràcies a la voluntat dels militants implicats en el projecte i la multiplicació dels concerts solidaris de Lluís Llach, Teresa Rebull i Jordi Barra, un altre dels grans cantants de la Catalunya del Nord, entre d'altres. L'activitat de la Bressola es va consolidar i estendre a mitjans dels anys 90. Cal recordar una data clau dins la història de l'ensenyament de les llengües dites regionals a l'estat francès. L'any 1995 es va nomenar un nou ministre d'Educació a França, un occità, François Bayrou. Va ser ell que va permetre introduir una possibilitat d'ensenyament immersiu dins de l'ensenyament públic amb un sol cas, l'Escola Arrels de Perpinyà, que va acceptar un sistema híbrid entre immersió i ensenyament bilingüe català-francès. El ministre Bayrou va fer una altra proposta per a totes les altres xarxes d'escoles immersives, com detalla l'actual president Eric Forcada, que diu que una proposta que finalment obliga a renunciar al somni d'escola gratuïta en què s'adapta la llei del 1959 d'escoles privades concertades. Un nou estatut que permetia a cada centre escolar obtenir un finançament públic estatal després de 5 anys de funcionament. Aquest estatut va fer créixer el nombre d'escoles i va ampliar l'oferta pedagògica fins als 14 anys. El nombre d'alumnes va superar la barrera dels 1.000 ara fa 10 anys, coincidint amb el 40è aniversari. El principal repte de la Junta actual de la Bressola és poder acompanyar l'alumnat fins al batxillerat. Dels 15 als 18 anys és l'únic segment educatiu en el que avui en dia no hi ha una oferta d'ensenyament immersiu en català a la Catalunya del Nord. En aquest sentit, han comprat el convent Santa Clara al barri del Vernet de Perpinyà, on es construirà el futur Liceu. I fins aquí, doncs, aquest article dedicat a la Bressola amb motiu del 50è aniversari de la seva fundació. Abans de passar a un altre tema, escoltem ara l'Ovidi Montlló amb la cançó Per què vull.
1: Bonjour. Excusez-moi si ne parle pas bien le français. Je chante accompagné de Toti Soler. La première chanson, c'est Par que si ve, per què vull.

Perquè vull, he dit que era una cançó de l'Ovidi Molló, però hi hauria d'afegir aquí el Toti Soler, perquè el seu acompanyament amb la guitarra és realment sensacional. Bé, des del mes de març fins a la setmana passada, en el Can 60, hem anat llegint l'article, el treball que van fer l'Antoni Pineda i el Xavier Martínez a l'anuari 2004 del grup d'estudis covellencs, un treball que es diu El comerç i els oficis a Cubelles. Doncs bé, a partir d'avui doncs anirem llegint un altre treball, en aquest cas un que vaig fer jo mateix per la separata del programa de la Festa Major de l'any 2018, un que porta per títol Els grups de teatre de Cubelles al llarg del temps, i això doncs també tenim previst anar-ho fent per capítols doncs durant unes quantes setmanes. I començarem, ens saltarem la introducció, i començarem parlant de la secció dramàtica del Círcul Covellenc, l'entitat més antiga que hi va haver a Cubelles, fundada l'any 1890. I doncs sobre aquesta secció dramàtica, el grup de teatre, vaja, del Círcul Covellenc, vaig escriure que no se sap exactament quan es va començar a fer teatre a Cubelles, però sí que és cert que el primer elenc documental el trobem dins del Círcul Covellenc, l'entitat pionera del municipi fundada l'any 1890. En aquella època de finals del segle XIX, el teatre, conjuntament amb el ball, era l'única diversió de què disposaven els covellencs. Els estatuts del Círcul Covellenc establien que la Junta General de l'entitat estava obligada a nomenar una comissió dramàtica per tal que aquesta s'encarregués d'organitzar funcions representades pels mateixos socis. No hi ha documentació sobre el tipus d'obres que representaven en aquells primers anys, però per fonts orals sabem que una d'elles era El monjo negre, de Frederic Soler, Serafí Pitarra, en la qual intervenia Josep Ivern Escardó. Una altra notícia sobre teatre la trobem en una informació sobre la Festa Major de 1904 que donava el diari de Villanueva i Geltrú en la seva edició del 14 d'agost d'aquell any. A les 9 de la noche, gran función teatral, desempeñada por los aficionados de dicha villa con la cooperación de tres distinguidas artistas de la capital. El teatre fet per l'elenc del Círcul Covellenc s'alternava de tant en tant amb la presència de grups de fora, principalment de Vilanova. El diari de Villanueva i Geltrú, el 16 de gener de 1908, parla d'una actuació del grup de la Grècia Groga, i la mateixa publicació, el 13 d'agost de 1913, i també La Vanguardia, el 15 d'agost d'aquell any 1913, comenten una vetllada teatral protagonitzada per la Unió Vilobina en la Festa Major de 1913.

Ha estat el Pere Tàpies amb la cançó Cha Cha Cha. I continuem amb aquest treball als grups de teatre de Cubelles al llarg del temps. D'aquelles vetllades teatrals que es feien al Circo Cubellenc, en dona testimoni un article publicat el 1922 a l'Aurora, òrgan dels Cors de Claver, arran d'una visita a Cubelles que els dies 4 i 5 de juny d'aquell any va fer la coral Els Pescadors de la Barceloneta. El seu cronista, Enric Neto, escrivia, entre altres coses, «Després de sopar, anara amb el Círculo Cubellense, on tenia lloc l'anunciada funció. Es representava la celebrada obra d'Albert Llanes, Don Gonzalo o l'Orgull del Gec, en tres actes i posada en escena per elements de l'Espiga». Aquí hi ha una nota que diu que, en realitat, eren de la secció dramàtica, però com que molts membres del grup teatral també cantaven en el cor l'Espiga, això el portà a aquesta confusió, a l'Enric Neto. Per cert, continuo el treball dient, per cert, hem de manifestar que ens agrada molt tant per l'execució com per la presentació. També el diari La Vanguardia, el 29 d'agost de 1925, trobem una altra interessant nota sobre una obra representada per la secció dramàtica del Círculo Cubellenc. Diu aquesta nota, durante los días 15, 16 y 17 se celebró la fiesta mayor con gran animación y brillantez. Los bailes estuvieron animadísimos, superando a los de años anteriores. En la antigua sociedad Círculo Cubellense se puso en escena el drama de Guimerá María Rosa. El teatro fue insuficiente por el público que se aglomeró allí deseoso de admirar la labor artística del grupo dramático del Círculo, que al final de cada acto cosecharon muchos aplausos. Perdó. Pocs dies després, de nou La Vanguardia, el 18 de setembre de 1925, informava d'una nova actuació de la secció dramàtica del Circo Cubellenc. Como era de esperar, la función a beneficio del primer actor, don Juan Socías, resultó un éxito brillante. El numeroso público que acudió al Teatro Círculo Cubellense festejó continuamente a los intérpretes colmándoles de aplausos. Comenzó la función con el drama L'amor civil, en el que todos los artistas hicieron una labor acertadísima, sobresaliendo la señorita Carmen Socías y los señores Tribino Escolar y Socías. Continuaven prodigant-se en aquesta època. Novament, el diari de Villanueva i Geltrú se'n feia ressò en el seu número 9, en el seu número del 9 de desembre de 1926, en què deia que l'agrupació artística vilanovina fue a representar en el vecino pueblo de Cubelles el pasado domingo por la noche las tres obras teatrales Fart Malaït, Cristeta i les orelles del duc de Don Pau, mereciendo los aplausos de la concurrencia. En resumen, fue una velada en que triunfaron el autor e intérpretes de dicha obra, apuntándose un éxito más la agrupación artística vilanovina.

El record de Víctor Jara romandrà sempre etern amb aquesta cançó Te Recuerdo, Amanda, que ara l'acabem d'escoltar a càrrec de Joan Baez. I continuem amb el treball. D'aquells anys 20 i 30 disposem de moltes dades gràcies a la informació oral que ens ha arribat. Algunes de les obres que la secció dramàtica del Círcul Covellenc va posar en escena van ser Don Gonzalo o l'Orgull del Gec, d'Albert Llanes, Terra Baixa, Maria Rosa i la Festa del Blat, Les Tres d'Àngel Guimerà, El Carro de l'Alegria, de Santiago Rossinyol, o Els Vells, d'Ignasi Iglesias. Sabem que a començament de la dècada dels 20 el director de la secció dramàtica era Joan Socies Creus, conegut com el Menut Socies, perquè era més jove que els altres seus germans. Diuen que abans d'involucrar-se en el teatre, aquest home sabia molt poc de lletra i que va ser gràcies a la seva tasca com a director que va adquirir una certa cultura. Després d'ell, els directors van ser el doctor Remigi Juncà, Josep Huguet Pedro i Josep Soler Armengol. Entre els actors i actrius hi havia dues filles de Joan Socies, Carme i Pilar Socies, al costat de noms com Isidre Montaner, Antoni Armengol Travé, el mateix Josep Soler Armengol, els germans Josep i Salvador Escardó Poc, els també germans Ramon i Pere Ferrer, més coneguts pel sobrenom de Puferrer, Elvira Rossell, Consol Montaner Vidal, les germanes Margarida i Maria Armengol, Antonieta Pons Grífols, Maria Montaner Planes, Josepa Planes Marcilles o Ricard Ferrer Fontanals. Sobre aquest darrer, la meva mare, Maria Urpia Vinyó, nascuda l'any 1926, recordava que el Ricard Ferrer, a mitjans anys 30, cantava La Violetera en una obra. Ara parem, però no escoltarem La Violetera, sinó la François Hardy amb el seu conegut tema Tous les garçons et les filles.

Una de les joves actrius dels anys 20 era Josepa Planas Marcillas, qui encara recordava perfectament la seva etapa teatral en una entrevista que li vaig fer l'any 2005. Deia, quan vaig començar a fer teatre, l'any 1926, jo tenia 16 anys. Teníem de director el doctor Remigi Juncà i de noies érem la Maria Montaner, l'Albireta Rossell, una altra que ara no em ve a la memòria, i jo. La primera obra en què vaig intervenir es deia L'encís dels 18 anys. Era d'un sol acte i només hi actuàvem tres persones, l'Albireta, jo i el Josep Soler Armengol. Jo era la primera que sortia en escena. Havia de pujar dalt d'una cadira i donar corda a un rellotge. Una altra de les obres que vam fer amb el doctor Juncà va ser La festa del blat, en la qual hi actuaven quasi tots els que formaven part de la secció dramàtica. La Papeta, així era coneguda, va fer teatre durant uns 2 anys. Ho vaig deixar quan em vaig posar a festejar. El meu marit, Jaume Fonoll, era de dalt, però a partir d'aleshores ja va passar a la sala vella. Quan diu de dalt, es refereix a l'Aliança. L'Aliança eren els de dalt i el Círcul Covellenc els de baix. Al teatre encara vaig tenir un altre director, el Josep Huguet, que va substituir el doctor Juncà quan aquest es va passar a l'Aliança. En aquesta nova etapa vam representar, entre d'altres, l'oncle Maurici. La Guerra Civil i la dura postguerra no solament van estroncar la trajectòria de la secció dramàtica del Círcul Covellenc, sinó que van comportar la fi de la històrica entitat, represaliada pel franquisme per la seva vinculació amb el republicanisme d'esquerres. I fins aquí, doncs, aquest apartat dedicat a la secció dramàtica del Círcul Covellenc. En les properes setmanes, doncs, continuarem amb els grups de teatre de Covelles al llarg del temps. Un treball que vaig fer jo mateix, com he dit abans, en la separata del programa de la Festa Major de l'any 2018. I abans de passar a un altre tema, escoltem música, escoltem Els Pets amb la cançó Munta-t'ho.

Ara fa temps que no portava aquí alguna cita del Joan Amades i avui ho faig a motiu del començament de la tardor, perquè el Joan Amades ens diu que el dia 23 de setembre entra la tardor. Ara comença el cicle agrícola amb la feina de la sembra, a la qual el pagès concedeix la màxima importància, ja que en depèn la posterior collita i, per tant, la seva subsistència. El començament de la tardor es caracteritza per tenir molts elements propis del final de l'estiu. La inestabilitat atmosfèrica, importants aiguats, n'és una. Una altra és la perllongació, unes setmanes més, de l'ambient festiu amb la celebració encara de festes majors i aplecs. I també ens parla de les pedres del llamp i diu que durant les primeres setmanes de la tardor és freqüent que es produeixin tamborinades amb acompanyament de llamps i trons. És creença molt estesa que el llamp és engendrat per una pedra, la qual cau simultàniament amb l'esclat del meteor. Aquestes pedres es coneixen amb el nom de pedres del llamp i hom té com a tals les destrals lítiques dels temps prehistòrics. Hom creu que les pedres del llamp tenen virtut. Si es porten al damunt, a més de guardar del llamp, donen felicitat i salven de morir fora teulada, de l'atac de bèsties, de feres i de lladres i traïdors. Ara bé, perquè mantinguin tota la seva virtut, aquestes pedres han de ser trobades, rebudes com a present o robades, mai comprades, ja que perden el seu poder benefactor. Segons el poble, el llamp, en caure, enfonsa la pedra 7 canes sota terra, uns 12 metres, la qual immediatament comença a ascendir a la velocitat d'una cana l'any.

La cançó que defineix més l'estiu de l'amor, l'estiu de 1967, almenys a Califòrnia, és aquesta que acabem d'escoltar a San Francisco, a càrrec de Scott McKenzie. I bé, d'aquí al final, ja ens queda poc temps, escoltarem música. A continuació venen el Simon & Garfunkel amb el tema Mrs. Robinson.

I per últim, un altre tema de 1967, un tema que porta per títol Surfing Garrick dels Bar Keys.

0: I fins aquí, doncs, aquest programa d'avui. Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Cant 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: que a partir de migdia tindrem algunes estones de sol que alternaran també amb núvols baixos. Tot i així, avui no esperem pluges. La temperatura ha pujat una mica de nit i es mantindrà de dia i es mourà entre els 21 i 22 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà els 27 com a molt, amb una humitat alta i encara ambient xafogós, ben feble en terral de nit, i marinades que seran molt canviants d'entre xaloc i garbí, tot i que molt febles, ja que el vent no passarà dels 15-20 quilòmetres com a molt, i la mar, amb una mica ressecosa, dominarà amb una miqueta de maror, de mar de fons. Per demà esperem que el temps sigui variable i insegur. Sí que amb sol i núvols fins a mig matí, després els núvols tornaran a ser més abundants, taparan el cel i esperem algunes pluges febles intermitents o alguns ruixats dispersos a la tarda, aclarint-se al final del dia. La temperatura no variarà gaire i continuarà sent alta pel primer dia d'octubre, movent-se entre 21 i 22 de mínima i de 26 a 27 de màxima, amb una humitat alta i força xafogor. Vent feble en terral de nit i moderat de llevant de dia. Això farà que la mar continuï moguda amb maror.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'arquitecte de la sala Multiusos de la Mota, en Josep Maria Pujol, ha rebut amb tristesa la decisió d'enderrocar l'edifici. Defensa que se n'estudiï la recuperació i proposa un pla director o un pla estratègic i analitzar l'estructura, que considera ben conservada. L'aprovació en l'últim ple municipal de 320.000 euros per enderrocar l'antiga sala Multiusos de la Mota ha revifat darrerament el debat sobre aquest edifici, que porta abandonat des de fa gairebé 20 anys. Per això, des de Ràdio Cubelles ens hem posat en contacte i hem entrevistat en Josep Maria Pujol Torres, que és l'arquitecte que va idear el projecte i que va dirigir les obres l'any 1991. I així és com diu que ha rebut la decisió del govern municipal d'enderrocar aquest edifici.
3: La rebo amb tristesa, perquè per mi els edificis són fills, perquè has dedicat un temps, l'has mimat, l'has cuidat, l'has construït i s'han gastat molts diners. En aquella època es van gastar 400 milions de pessetes, que ara construir-ho de nou aquest edifici voldria 7, ¿vale? Un 6 o 7 al canvi.
2: 6 o 7 milions d'euros.
3: D'euros, d'euros, sí, sí. I crec que veure morir un altre edifici, perquè jo ja, aquest seria el quart que m'ha desaparegut.
2: Josep Maria Pujol Torres defensa que el projecte va néixer com una sala multiusos i pensant que en el futur pogués acollir activitats públiques de tota mena. Per això l'arquitecte pensa que l'Ajuntament hauria d'optar per un pla director o un pla estratègic que ajudi a aconseguir suport d'altres administracions en la reforma i que també permeti concretar-ne millor la idea o el projecte d'activitats que s'hi vulgui fer finalment.
3: Crec que aquest edifici té una oportunitat nova, i aquesta oportunitat nova passa a entendre a través d'un pla director o un pla estratègic, que això existeix a l'urbanisme. Aquest pla estratègic i aquest pla director ja es fan en molts edificis que són equipaments o que són edificis patrimonials, i hi ha unes certes subvencions que poden ajudar a reconstruir-ho o per l'utilització exactament d'un equipament públic en el qual poden haver diverses activitats, com estava comentant abans, que podia reciclar-se aquestes activitats per tenir un teatre experimental, per tenir un congrés petit, per tenir música una altra vegada, i inclús al voltant pues, tenir un espai d'esbarjo o tenir un puesto d'observació de les coses de les aus al delta, a la sortida del Foix.
2: Pel que fa a la situació de l'edifici, Josep Maria Pujol Torres apunta que l'estructura es va construir amb una robustesa important, amb una planxa de formigó a la base per evitar el moviment dels fangs del riu i que, a més, tot plegat es va fer per perdurar. Creu que els danys que hagi patit seran superficials i que es poden recuperar encara que l'interior estigui vandalitzat i que s'hagi abandonat durant tants anys.
3: Jo el que crec és que l'estructura està bé, les parets estan bé, El que no està bé és l'interior, que sembla... Jo mateix jo vaig fer unes naus, que eren 10.000 metres de naus, amb el qual és un edifici de vidre que va estar abandonat i tirat pedra.

0: i vandalitzat, tot ple de pintura i tot això, i ara actualment està en funcionament perquè un altre promotor l'ha agafat a baix cost i ha pogut refer tot l'edifici i ara està en funcionament. Vull dir que quan veus la imatge que de degradació, potser és superficial. Vale? I llavors aquestes coses s'han d'analitzar profundament i s'ha de fer un informe bastant correcte o contrastat, o un altre informe contrastat, per veure el valor que pot tenir aquest edifici actualment si no s'enderroca i quines intervencions, com t'estava dient, d'un pla director, un pla estratègic, es poden fer per recuperar aquest edifici, si voleu, com a edifici simbòlic de Cubelles i que ha tingut una història dintre de Cubelles.
1: Recordem que la sala es va construir l'any 1991 fruit d'una concessió de l'Ajuntament que va cedir els terrenys. Es va inaugurar com la discoteca Màduc, que després d'uns 5 anys aproximadament, amb el boom de la música màquina, va passar a ser la Central, una filial d'Escòrpia, durant dues temporades. En l'etapa final com a discoteca va acabar acollint la Cybertrack abans de passar ja a mans de l'Ajuntament i convertir-se en l'escenari de concerts de Sant Jordi, de la Setmana Cultural, del Festival La Mota Reggae. També s'hi va fer la Barema, entre molts altres esdeveniments i projectes, com la Tele Cubelles del Peix Agulla. Una nova concessió dels terrenys per a la construcció d'un complex mixt esportiu i hoteler va provocar l'aturada de totes les activitats a la sala i que l'Ajuntament en retirés totes les instal·lacions durant la legislatura 2007-2011, ja que s'havia d'enderrocar. El projecte hoteler, però, va fer fallida amb la crisi del 2008 i van passar uns anys fins que l'Ajuntament no va poder recuperar legalment l'espai, cosa que es va confirmar durant la legislatura 2011-2015. Tot i la recuperació de l'edifici i el pas a mans un altre cop de l'Ajuntament, en cap moment des d'aleshores es va arribar a revertir l'abandonament i el deteriorament de l'edifici, que de fet, des d'això, l'any 2007, que no ha tornat a acollir cap acte públic. La Fira Cubermut, que s'havia celebrat aquest cap de setmana, 3 i 4 d'octubre, finalment ha quedat suspesa, s'ha cancel·lat, tal com ha anunciat l'Ajuntament aquest mateix dimecres. Per saber-ne més detalls dels motius que han portat aquesta cancel·lació, que a més seria la tercera consecutiva, tenim amb nosaltres la regidora de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planas. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I bé, això, hem vist aquest anunci, no?, que ha fet aquest dimecres al matí l'Ajuntament, que finalment doncs es cancel·la el Cubermut del 2026, que s'havia anunciat, s'estava anunciant per aquest pròxim cap de setmana, 3 i 4 d'octubre, i finalment no se celebrarà. A més acumula, diguéssim, un històric, no?, de les dues edicions anteriors que tampoc es van poder celebrar, no?, ni el 24 sí. ni el 25.
2: Sí, sembla que estem de pega amb el Cubermut perquè per diferents motius s'ha anat cancel·lant. L'última edició que realment es va fer va ser la del 2023, que va funcionar molt bé, però hem intentat repetir l'experiència diverses vegades i no ha sigut possible. El 24 es va suspendre pel dol institucional per el tema de la Dana de València, el 25 pel tema del temps també, i el 26...
1: Bueno, es va dir pressupost el 25, eh?
2: Sí, bueno, pressupost...
1: Es va dir que no hi havia pressupost. Ens vau dir.
2: Bueno.
1: No, vull dir que...
2: Sí, sí.
1: És que no es va ni anunciar, diria, ja el 26. Bueno, es va anunciar pel març.
2: És exacte, la del 26. Del 26 es va fer pel març i es va suspendre pel temps també.
1: Això sí.
2: Sí, sí. Es va suspendre també pel temps i ara també doncs, pel temps. La del març pensàvem que era més bona època i per intentar fer la primavera, que semblava que la gent tingués com a més ganes. I ara mateix la veritat és que ha sigut una decisió molt dura d'aprendre perquè m'ha estat fins a l'últim moment mirant les prediccions diferents del temps compulsivament cada 5 minuts, però veiem que no canvien i que a més hi ha dos dies que afecten el muntatge, per exemple dijous, que demà també hi ha aire, no només pluja sinó aire, que això realment sí que és un problema pel tema de les carpes, perquè bueno, ja ens va passar que el 2024 vam tenir que pagar unes carpes perquè es van fer malbé. Doncs llavors, això, doncs, que per en diferents moments hem vist que no es podia fer perquè bueno, posava en risc també els treballadors que fan el muntatge, i que després el dissabte i el diumenge, tot i que ha anat variant el temps, que semblava que al principi era molt dolent i ara sembla que no sigui tan dolent, però al final sí que cau la pluja, i que pues, els grups de música amb quatre gotes ja no poden tocar perquè els equips es fan malbé. Bueno, al final la gent tampoc no està a gust si fa mal temps, vull dir, i el diumenge també donava aire, amb el qual al final vam decidir. Ha sigut molt dur, prendre aquesta decisió, perquè, com tu dius, ja són diverses edicions que no hem pogut fer, teníem moltes ganes i havíem ficat molts esforços, i al final, bueno, tothom ho ha entès, perquè a més també els ajuntaments del voltant, que també tenien actes programats, han fet exactament el mateix, al final també ho han cancel·lat. Mm-hmm. I, bueno, al final el temps... haurem de fer un contracte menor per contractar el temps també, a veure si podem fer una mica d'estabilitat amb el temps i podem celebrar el Cubermot. Serà el 2027, però esperem que es pugui fer.
1: A veure, clar, la intenció també del Cubermot de fer-lo aquestes dates era el que es diu desestacionalitzar, no? La dinamització, el suport que dona l'Ajuntament, fer-ho fora de les dates en què ja funciona, no? De per si el passeig marítim, però clar, també contra el temps és difícil lluitar-hi, no?
2: Sí,
1: a la tardor,
2: clar,
1: és complicat.
2: Bueno, és que això és molt imprevisible, cada vegada amb el canvi climàtic és més imprevisible el que passa. L'edició del 2023 es va fer al novembre, al principi de novembre, i va fer un sol espaterrant. De fet, nosaltres moltes vegades la castanyada l'hem fet amb una calor... Bueno, això del temps és cada vegada més imprevisible. Va haver una dana el 12 de juliol, o sigui que no sabem mai què ens pot passar amb el temps, que no estem adaptats amb el canvi climàtic. És molt difícil de predir.
1: Bé, en tot cas, hagués sigut l'últim Cubermot del mandat, també. No sé si de cara al mandat que ve creu que és una fira que s'ha de continuar apostant, malgrat doncs, que no s'han pogut fer les edicions anteriors, que s'haurà de replantejar. Bé, quina idea en té vostè com a regidora i quins deures creu que té en relació al Cubermot el que es faci els pròxims anys?
2: Jo crec que la idea de fer una fira fora de temporada, jo hi crec. Vale? I a més la restauració, que haig d'agrair aquí que han sigut super assertius amb aquesta decisió, que jo he estat parlant amb diferents restauradors i que ho han entès perfectament. Al final tots tenim aplicacions que miren la predicció del temps. Abans de que jo ho estigués mirant, també ho estava mirant ells per fer les compres i tot, i que han entès perfectament la situació, que han respectat a l'Ajuntament amb la seva decisió i que no hi ha hagut cap confrontació amb això. I això també és d'agrair, perquè ja que prens una decisió dura, que almenys tinguis el suport de la gent que hi participa. I realment pues, és una fira que crea molta expectació, la gent la demana, perquè el 2023 quan es va fer va funcionar molt bé, i tota la restauració també, bueno, quan fem el Cubermot, perquè sí que és veritat que a l'estiu el passeig ja funciona i fer alguna activitat fora de temporada va molt bé.
1: Bé, a més és un tema, no?, el vermut, els aperitius, que agrada, no?, que té, cada cop té més afició també, i poder tenir un dia per tastar i per descobrir, no?, una beguda amb història a Catalunya, també doncs, era interessant, no?, li donava aquest plus, no?, de que no era una fira així com així, no?, sinó que també tenia...
2: No, tu fiques un passeig maco, un bon dia, vermut, aperitius i música, i és una aposta segura, que al final sí que és una fira que funciona, perquè a més, tot i que sigui fora de temporada, també té l'avantatge de que al voltant tampoc no es fan grans coses, i llavors sí que és veritat que la gent és una fira per la gent del voltant, de les comarques del voltant, i des del Baix Penedès fins a l'Alt Penedès la gent venia a Cubelles a passar el dia, a veure amb gent de tota la comarca i tal, i la gent ve a veure. Llavors tenia molta expectació. Si hagués pogut fer-se, doncs segur que hagués sigut un èxit, segur.
1: Una de les novetats també era que paral·lelament s'acollia la primera fira d'artesanes i artistes, no?, en aquest cas organitzat també amb el Consell Comarcal del Garraf i des de la regidoria d'Igualtat. Entenc que, doncs, que era el mateix cap de setmana, el mateix lloc i tot, doncs, queda afectada per la mateixa cancel·lació.
2: Sí, la situació és la mateixa. També són carpes que al final són molt fràgils. Allà al passeig no hi ha barreres arquitectòniques a la que bufa el vent, les carpes surten volant. De fet, ja ens ha passat, de sortir volant darrere de les carpes, i bueno, que al final la inclemència del temps tampoc no hagués afavorit que la fira hagués funcionat, i hem preferit també canviar-la de dia. Uh-huh. I la segurament, bueno, falta lligar coses, però segurament es farà el dia 10 d'octubre.
1: És a dir, s'ajornarà una setmana,
2: sí,
1: en aquest cas.
2: Sí, perquè és molt més fàcil ajornar una fira d'aquesta de les dones artesanes, que simplement és quedar amb les dones, que un cobermut, que això sí que implica, doncs, els restauradors, implica la gent que ve, els distribuïdors que venen de fora, i en altres fires d'aquest sector, en altres llocs, que les agendes d'aquesta gent ja la tenen compromeses, és, pel volum és molt més difícil de tornar a reprogramar fàcilment.
1: Mm. Doncs bé, aquesta és la situació que ha afectat el Covermut, aquesta previsió de pluges, no? Després que també recordem, aquesta mateixa setmana hem tingut una situació de tempestes, no? Amb alerta vermella, per tant, doncs, cada vegada cal també tenir més precaució, previsió, no? En protegir, doncs, les persones, els béns, si hi ha, doncs, qualsevol petit indici, no?, que hi pugui haver això, doncs una emergència, no?
2: Sí, sobretot també la gent que hi treballa, perquè la gent que hi treballa amb el muntatge, electricistes, personal de la brigada, la gent de la sonorització, tu has de garantir que ho puguin fer amb les condicions òptimes. I llavors, la situació de demà i la inclemència de demà era una cosa molt important com per cancel·lar-ho.
1: Mm-hmm. Doncs bé, no sé si vol afegir res més, Núria Planes, com a regidora de dinamització econòmica.
2: M'hagués agradat molt poder venir. La idea de venir avui era per dir que faríem el Covermut i que ho faríem totes, i la Fira de Dones Artesanes. M'hagués agradat molt poder venir a dir una altra notícia, la veritat, però al final, bueno, la situació és la que és, i amb resiliència i, bueno, doncs, a tirar endavant i treballar per fer o perquè seguir fent el Covermut.
1: Moltíssimes gràcies, doncs, que vagi bé, bon dia.
2: Gràcies a tu.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua ha continuat amb el buidatge preventiu de l'embassament del Foix. Després dels aiguats d'aquest dimarts, el volum acumulat a l'embassament havia superat el 70%, i en previsió de més pluges aquests dies, ara s'estan alliberant uns 3.000 litres per segon riu avall. Des d'aquest dimarts al migdia, de fet, l'Agència Catalana de l'Aigua ha començat a buidar l'embassament, que havia arribat, com dèiem, al 70% després dels aiguats. La maniobra ha començat amb un primer cabal de sortida d'uns 600 litres per segon, que s'ha ampliat als 3.000 litres per segon des de la tarda d'aquest dimarts i que s'ha mantingut amb aquest volum de sortida durant aquest dimecres. A l'inici de l'episodi de pluja, l'embassament estava al 54% de capacitat i ha pujat per sobre del 70% en poques hores. Ara, en previsió de més precipitacions aquests pròxims dies, el volum de l'embassament anirà baixant amb aquesta evacuació preventiva de 3.000 litres per segon. De fet, aquest dimecres al migdia, segons les dades publicades per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'embassament havia baixat fins al 68% aproximadament.
3: Node Garraf ha elaborat un primer plànol amb 6 rutes de cicloturisme de carretera pel Garraf després d'una fase de diagnosi i revisió dels diferents recorreguts. La iniciativa busca consolidar una oferta cicloturística que permeti descobrir el territori sobre dues rodes i alhora complementar les rutes amb els principals atractius turístics de la comarca. El tècnic de turisme de Node Garraf, Jonathan Alemany, explica que les propostes s'han treballat conjuntament amb els ajuntaments, els parcs i altres agents del territori. L'objectiu ha estat comprovar aspectes com ara la seguretat dels itineraris, el traçat dels recorreguts i l'interès dels punts de vista. Així mateix ho explica al llarg d'una conversa mantinguda aquí, a Ràdio Cubelles.
4: Es va treballar amb una taula de treball amb els municipis, amb cadascun dels ajuntaments, també amb els parcs i amb altres agents implicats. I aquí, en aquesta fase, el que vam fer és nosaltres mostrar una mica què és el que hi havia, perquè cada ajuntament ens digués una mica també la tasca de, bueno, anem a veure també com a municipi quina és la condició d'aquesta ruta. Si, per exemple, m'invento, clar, pot ser que hi hagi una proposta d'una ruta que nosaltres hem detectat a internet o en els principals canals de la gent que visita el Garraf en bici, però resulta que l'Ajuntament ens diu sí, però escolta, fa un temps la policia local hem posat un senyal de direcció prohibida, que a més no ens interessa que passin les bicis per una qüestió de seguretat i per una qüestió de convivència amb els vianants, etc. Tot això ha sigut la tasca, deia jo, de laboratori, no? Perquè, clar, és detectar tots aquests punts, algunes vegades col·laborar amb urbanisme, d'altres amb policia local, d'altres amb regidories d'esports, d'altres... Bueno, cada ajuntament una mica ha fet aquesta tasca.
3: El plànol incorpora informació pràctica sobre cada ruta, com ara la cartografia, les distàncies i els desnivells, així com també recomanacions pels ciclistes. A més, els recorreguts disposen de codis QR que permeten consultar-los i descarregar-los en diferents eines de navegació. La informació també està disponible a rutesgarraf.cat, mentre que el material en paper es distribuirà properament a través de les oficines de turisme, punts d'informació turística i allotjaments de la comarca.
4: Té, doncs, una primera part de lo que és el mapa de les rutes, val? Amb la seva cartografia, el seu desnivell, els punts d'interès per als que passa de les diferents municipis de la comarca, i després, doncs, podem trobar també el perfil més tècnic, val? Una mica, doncs, la distància, elevació, percentatge de si hi ha rampes o no. Podrem trobar també, doncs, una sèrie de consells, algunes curiositats de la comarca, també, que són interessants, i després tots els enllaços amb QR, perquè a dia d'avui hem vist que la gent que fa ciclisme, doncs, ja va sovint amb aplicatius, com que a més durant el trajecte moltes vegades no consulten el paper, doncs ja porten el típic track, no?, que es posen a la bicicleta, i en aquest cas els de carretera més, que potser són la part més esportiva, i ja van veient una miqueta el traçat de la ruta, descarregat amb les principals eines que fan servir.
3: Entre els itineraris hi ha la ruta vinculada a Cubelles, que connecta amb altres municipis del Garraf i que permet combinar l'activitat esportiva amb la descoberta del patrimoni i els espais d'interès del municipi. El recorregut es pot completar amb visites al Passeig Marítim, la desembocadora del riu Foix, el castell i el nucli urbà.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Comença la Moixiganga. Doncs sí, amics i amigues, comença la Moixiganga de la tardor. Atenció, segon capítol de la temporada, i el dimecres passat va començar la tardor. És per això que avui totes les cançons que us posarem aquí a la Moixiganga aniran relacionades amb la tardor. I parlant de la tardor, que estem molt contents que arribi la tardor, aviam si arriba una mica de fresqueta, que de moment sembla ser que no, us direm que el concurs Pet el Pot d'Òmnium Cultural de Sant Cugat del Vallès, el jurat ha decidit que la secció de la Moixiganga Posem Fil a la Poesia de la Montse Peláez hagi sigut finalista d'aquesta edició 2026. Estem molt contents perquè això d'arribar a ser finalistes d'un concurs és molt divertit. I ara ens faltaria la vostra ajuda, perquè ens falta el premi del públic. Si us agrada la secció Posem Fil a la Moixiganga, l'únic que heu de fer és entrar a la nostra pàgina web lamoixiganga.cat i allà fer clic en el banner de dalt de tot. Us sortirà un vídeo que han penjat els d'Òmnium Cultural, i per votar l'únic que heu de fer és posar un m'agrada en el vídeo. És un vídeo que no surt res, perquè nosaltres, com que som ràdio, a la ràdio no es veu. En fi, doncs llavors ens poseu un m'agrada, i de tots els participants del concurs, qui tingui més m'agrades, doncs podrà guanyar el premi del públic, que és el vostre premi, el premi que ens doneu vosaltres, perquè us agrada el Posem Fil a la Poesia, i també suposo que us agrada la Moixiganga, que és per això que ens esteu escoltant. La Moixiganga, un programa que s'emet cada setmana a la vostra emissora municipal i que podeu escoltar sempre, sempre que vulgueu, a la nostra pàgina web, lamoixiganga.cat. I dit això, que és molt important, que us havíem de dir, i que estem molt i que molt contents, us direm que avui a la Moixiganga estem d'enhorabona, perquè el Roger, en Roger Garrós, que és el nostre col·laborador que ens explica contes de tant en tant, estrena nous contes. Atenció, perquè avui podem escoltar del llibre Contes Populars Catalans, que l'han escrit la Sílvia Cavalleria i la Maria Carme Codina. Avui podrem escoltar La Guilla i el Corb, un conte narrat per en Roger Garrós. També tindrem capítols de Sir Petit, no ens n'oblidem de Sir Petit. Avui, atenció, que és molt divertit el Sir Petit, perquè es titula Coses de canalla. Crec recordar que avui els personatges de Sir Petit es fan petits. Petits, petits, petits, petits. Amics i amigues, ja estem preparats per començar la Moixiganga. Sóc el Moisès i, com us he dit abans, comencem amb la tardor. I avui, la primera cançó que us proposem és una cançó que es diu M'agrada la tardor, que ens la canten els 3X3. I SX3, ara sí que ho he dit bé, amics i amigues. Amics i amigues, estem preparats. Estem a punt de començar el programa infantil, el programa familiar, a la teva emissora municipal. Sóc el Moisès i ara mateix comença la Moixiganga. Som-hi!

0: La Moixiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
1: La Moixiganga presenta Contes populars catalans, de Sílvia Cavalleria i Maria Carme Codina. Narrador, Roger Garros. La guilla i el cor.
2: Heus aquí que una vegada venen dins d'un bosc frondós ple d'alzines i roures i vivia un corb. Volava d'arbre en arbre i es creia l'amo de la seva contrada. Un matí va passar per sobre d'un poble i va arreplegar al vol un vell i gros formatge que portava un pagès. L'acabava de treure del rebost per posar-lo a la taula. Maleït siguis, negre corb! Mal viatge tinguis i mal profit et faci! Va cridar el pagès indignat. I el corb va arrencar el vol amb el formatge a la boca i pensant que aquell dia sí que dinaria bé. Vet aquí que, cansat de tant planejar pel bosc, es va posar sobre la branca d'un vell roure, enmig d'una gran clariana, per endrapar el formatge que tant li venia de gust. Molt lluny, a l'altra banda del bosc, hi vivia una guilla. Estava entaforada en un cau i sortia sempre que podia buscar menjar per atipar-se. Com a bona guilla que era, mirava d'enredar tot aquell que se li posava al davant per treure'n profit. Tots els animals del país ja la coneixien i quan la veien arribar per un cantó se n'anaven per l'altre, amb la cua entre les potes. Però la guilla, amb el cap ben alt, corria i corria cada dia més lluny. Sempre trobava alguna bèstia per enredar. Aquell dia es va llevar amb molta fam i començar a buscar, amb desesperació, d'un cantó a l'altre, alguna cosa per menjar. Va travessar el bosc i va arribar a la clariana on hi havia el roure del corb. Va mirar l'aire, i quina va ser la seva felicitat en veure un corb que portava un gran formatge al bec. Quin formatge més suculent porta aquest corb? Aquesta és la meva, es va dir la guilla. Els corbs són una mica beneits i s'ho creuen tot. L'enredaré i de ben segur que picarà. Bon dia, senyor corb, li va dir. Quin plomatge més negre i preciós que teniu. Sou d'aquest bosc l'ocell més encisador. En sentir això, el corb es va estarrufar de satisfacció, sense donar-se talòs com era, que la guilla l'estava enredant. I els vostres ulls, negres i brillants com el carbó, llueixen intensament. El corb, amb aquestes altres paraules, es va començar a creure tan important com l'àguila imperial. I quin bec tan llarg i gruixut que teniu! No n'he vist cap d'altre en tots els ocells que viuen en aquest bosc. El corb, pretensiós com era, estava intensament feliç. Ningú no li havia dit mai aquestes paraules i se sentia a punt de rebentar de felicitat. M'agradaria tenir la vostra veu. Deveu tenir un cant més fi que el del rossinyol i més encisador que el de les caderneres. El corb, engreixat de satisfacció, va obrir el bec per demostrar a la guilla com era el seu cant i mentre entonava un lleig i esgarrifós crac, li va caure el formatge que va anar a parar enmig de la clariana. La guilla, que ja tenia la boca oberta, el va agafar i li va dir: «Senyor corb, ara ja sabeu que no us podeu fiar dels aduladors. El que volen és treure profit dels vostres béns. Per aquesta lliçó que us acabo de donar, un formatge de paga. No és pas molta cosa. Recordeu-ho un altre dia». Es va posar el formatge a la boca i va sortir cames a ajudar-me d'aquell lloc. Tan rebent que encara corre.

0: Banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: Coses de canalla.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Caram, tots els artistes del Circ Petit s'han reunit sota la carpa. I és tothom, el Tomàs, el Genís, la Sílvia, en Salim, l'Albert, la Sibila... Ep, però hi falta algú, el senyor Agustí i la Marta. Quina una en deuen portar de cap, aquesta colla?
3: A veure, Genís, ja hi som tots, ara?
4: Sí, ja hi som tots.
5: I es pot saber per què diantre ens has reunit?
3: Si no, oi que portes una colla de dies que no sé pas què et passa, eh?
4: Veureu, oi que el senyor Agustí sempre diu que el circ s'ha de rejuvenir, que ha d'haver-hi aire fresc i bla, bla, bla, bla?
3: Sí.
4: Doncs crec que he descobert una cosa que ens pot interessar.
3: Escolta, noi, a mi no em facis fer ximpleries de jovent, eh? Jo estic molt contenta de ser gran.
5: La Sibila té raó. Només aconsegueixes saviesa i experiència a base d'anys.
4: Per això m'heu despertat. Escolteu, però què me'n diríeu si poguéssiu tornar a ser joves amb l'experiència que teniu ara?
3: Genís, que t'has trastocat!
5: Però que se'n potolla, aquest ara!
4: Mireu, llegint un vell llibre d'encanteris, he trobat un sortilegi per recuperar la joventut.
3: M'interessa, jo. I com dius que funciona?
5: Amb mi no facis invents, eh? Amb tu vés a saber com sortirem.
4: Va, no em digueu que no us agradaria provar-ho.
3: Ai, no ho sé, Genís. Vols dir que és bona idea? I és clar que sí. Au, vinga, nano. Deixa anar aquestes paraules màgiques.
4: A veure... Màgics poders, entremaliats i divertits. Feu que els presents tornin a ser petits.
2: Ostres, una llum ho il·lumina tot i un suau fum blau embolcalla els nostres amics. Quan el fum s'ha esvaït, es queden tot garratibats en veure el resultat de la transformació. Sí, efectivament, en Genís es troba envoltat de tota la colla del Circ Petit molt més rejuvenida.
6: Es pot saber què mires?
4: Tomàs?
6: Es pot saber què has fet, mag del dimoni?
4: Potser ara sou massa joves.
6: Però, Genís, què has fet?
7: Vaja, estic despert o estic somiant? A veure aquesta punxa... Ai, estic despert.
6: Ostres, i ara què farem?
7: Això ho sabrem si miro la meva bola de vidre.
2: Mentrestant, a fora, el senyor Agustí i la Marta busquen tota la colla que no troben per enlloc.
8: Quina cosa més estranya, on es deuen haver ficat? A veure, Marta, ningú t'ha dit que s'havien de marxar a algun lloc?
3: No, senyor Agustí.
8: Bé... Només ens queda mirar dins la carpa, però no crec que hi siguin. La funció no comença a fer les 6. Ei, hola! Què sou per aquí?
2: El senyor Agustí i la Marta entren a la carpa del circ.
8: Ep, Genís, què hi fas aquí dins en tota aquesta canalla? D'on han sortit? On són els vostres pares? Encara falta molt perquè comenci l'espectacle.
3: Quins nens més macos! Com et dius, bonica?
7: Em dic Sibila, que no ho saps, Marta.
8: Què? Però què dius, petita?
3: I tu com et dius?
7: Sóc el Salim, no te'n recordes.
8: Però com? Quina broma és aquesta?
7: Doncs sí, senyor Agustí, el Genís ha fet un encanteri per rejuvenir-nos.
8: Com? No pot ser. Tu ets la Sílvia. I tu deus ser...
9: Com ho faré jo? La perla em pot esclafar si sóc tan petit.
8: Tomàs! No m'ho puc creure. A veure, Genís, em pots dir què has fet? Com arreglaràs tot aquest embolic ara?
4: Sí, senyor director. Ves, no sé com ha pogut passar. Arreglar-ho, doncs jo no ho sé.
2: Just en aquell moment torna a aparèixer aquella misteriosa llum, el fum blau, i els nostres protagonistes tornen al seu aspecte de sempre.
4: Uf, doncs sembla que ja està, oi?
3: Doncs sí, els efectes de l'encanteri duraven poc, per sort.
5: Jo marxo d'aquí, o aquest tros de coànim encara em transformarà en un gripau.
3: Ai, quina llàstima que hagi durat tan poc. Jo ja m'imaginava el senyor Agustí muntant una escola al circ.
8: Però aviam, què us ha passat pel cap per fer una bestiesa així?
4: Veurà, senyor Agustí, com que sempre ens diu que vol rejuvenir la companyia i nosaltres som els més grans del circ.
8: Però, doncs sí. Sí que sou els més grans. Els artistes més grans que pugui tenir aquest circ petit.
3: Com?
8: I és clar, us puc ben assegurar que en lloc del món trobaria algú com vosaltres.
2: Hola, Marta.
3: Hola.
2: Caram, avui en Genís sí que l'ha feta bona, oi? Encara que a tu potser ja t'hagués agradat que el circ fos ple de canalla.
3: Sí, és clar, seria molt divertit.
2: I com ho explicaràs, això, avui?
3: Doncs a veure... Sí, ja ho sé. Grans. Els grans volen ser petits. Els petits volen ser grans. Uns són àgils i divertits, els altres, experts d'ans. Però el que és important de debò és viure cada època com la millor.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Veus infantils, Miquel Canal, Aniol Cirera, Alba Bruch i Aina Bruch. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carla Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

0: I ara sí que arriba la cançó de bressol aquí a la Moixiganga. Ara és el moment d'anar-nos-en a dormir, perquè ja s'acosta l'hivern i els arbres tenen freds, i arriba la castanyada, arriba els boscos d'aquests colors tan bonics. Doncs això és el que ens farem avui, i la cançó de bressol d'avui es titula Ja arriba la tardor. Ara sí, ara és el moment de ficar-nos dins del llit i de començar-nos a abrigar una miqueta. Encara no fa fred del tot, eh? Però, en fi, un llençolet, a la millor sí que ja ens el podem posar. Així que vinga, tots i totes, cap al llit, a dormir.
1: Ja no surten les flors, ja no volen les oranetes, ja s'acosta l'hivern,

he anat a comprar pinyons i n'he fet un gran postre. Els he posat al forn

I amb aquesta dolça melodia nosaltres ens direm bona nit, perquè ara ja arriba el moment d'anar-nos-en a dormir. Avui hem pogut escoltar la Moixiganga els nous contes d'en Roger Garros, contes populars catalans, que avui hem pogut escoltar la Guilla i el Corb, i un nou capítol de Circ Petit que es titulava Coses de Canalla. Recordeu que si us ha agradat molt aquesta Moixiganga i teniu ganes de tornar-la a escoltar, ho podeu fer a la nostra pàgina web lamoixiganga.cat. Aneu a programes sencers i allà hi trobareu doncs, totes les Moixigangues que hem fet fins al dia d'avui, que ja són unes quantes. Aquesta és la temporada 20 i aquest és el capítol número 2.

0: recordar-vos que a la Moxiganga, sobretot al Posem fil a la poesia de la Montse Peláez, la nostra secció de poesia, ha quedat finalista en el concurs Pet al Pot d'Òmnium Cultural de Sant Cugat del Vallès, i que ara és molt important que tots els nois i noies, pares i mares i amics que ens estigueu escoltant, ens voteu com a públic, com a premi del públic. Això vol dir que us agrada la nostra secció, que us agrada la Moxiganga, que portem poesia als més joves de la casa. L'únic que heu de fer és entrar a la moxiganga.cat i allà dalt de tot hi trobareu un bàner. Un bàner que explica, doncs, que són finalistes en el Pet al Pot, que és el concurs. Llavors allà cliqueu, se us obrirà al YouTube un vídeo i l'únic que heu de fer és posar m'agrada en aquest vídeo i nosaltres ja tindrem el punt, el vostre vot, per aviam si entre tots els nostres oients, doncs, som premi al públic. Estem molt contents de ser finalistes. Això vol dir que les coses que fem, aquestes seccions que fem aquí a la Moxiganga, agraden i que fem les coses ben fetes. Almenys això és el que ens sembla des d'aquí, des de la Moxiganga. Així que moltes, moltes gràcies a tots els que ens esteu escoltant i a tots els que ens votareu. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Recordar-vos també que a la nostra pàgina web, a dalt de tota la dreta, hi trobareu un número de WhatsApp al qual ens podeu deixar notes de veu, si voleu. Per exemple, ens podeu deixar notes de veu si els vostres amics fan anys, per exemple, amics, germans o cosins, fan anys i teniu ganes de felicitar-los, nosaltres els hi posarem una cançó d'aniversari aquí a la Moxiganga. I també ens podeu deixar notes de veu, proposant noves seccions o bé explicant-vos què feu. Tot això nosaltres ho reproduirem aquí a la Moxiganga i us podreu escoltar per la ràdio. A la nostra pàgina web també trobareu moltíssimes coses, com per exemple els contes d'en Roger, que hem pogut escoltar avui aquí a la Moxiganga. I nosaltres ens direm bona nit, ens posarem l'última cançó, que avui és la Tresca i la de Verdesca, del seu espectacle Somnis, i nosaltres tornem la setmana que ve amb una nova Moxiganga i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho bé, tot fent ràdio i tot escoltant la ràdio. Amics i amigues, sóc el Moisès, la setmana que ve ens retrobem aquí a la Moxiganga, i no hi falteu, perquè passem llista. Bona nit!
1: Son calmada i badallada, porta els ulls a somiar. Dels malsons fes-ne un gran àpat, que hi ha algú per convidar.

Molt bé, molt bé. Apa! Molt bé. Escolteu, bueno, que m'he oblidat de comentar-vos al començament de que anirem alternant músiques de country blues, anirem fent country blues i alguna, aniré posant alguna i també anirem escoltant les músiques clàssiques country, les que anirem escoltant sempre, més o menys. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Kate Urban, perdó, abans que res. Aquesta cançó que hem escoltat la cantava el Nate McCoy i el títol de la mateixa és The City Put the Country Back in Me. I ara, a continuació, com deia, escoltarem el Kate Urban que ens cantarà You Wanna Be You Man.

Bueno, perfecte. Molt bé, vinga, i ara a continuació doncs, escoltarem aquestes cançonetes que us he dit jo del country blues. Començarem escoltant el Denver McClinton, que ens cantarà Before You Excuse Me.

Ai, molt bé, vinga. Sí, sí, està cansat aquest xicot, que va cansat. Però bé, ja n'escoltarem alguna més d'aquest noi, vinga. I ara a continuació escoltarem el Scooter Lee, que ens cantarà Rumpling Stomping.

Pom, pom, molt bé. Vinga, ara tornem a escoltar un country blues, una cançoneta molt i molt tranquil·la, que ens la torna a cantar el Denver McClinton, i el títol de la mateixa és Please, Please, Please.

Molt bé, molt bé, vinga. I ara a continuació escoltarem a O'Neill James, que ens cantarà Oh, You Love My Life.

bé, molt bé. Vinga, i ara a continuació, per mantenir així també una mica aquesta alegria, poder una mica més tranquil·la, eh? Ara escoltarem el George Strait, que ens canta Home Improvident.

Perfecte, no? Eh que sí? Vinga, doncs ara tornem a escoltar un country blues que ens la torna a cantar el Denver McClinton i el títol de la mateixa cançó és Lovin' Dovin'.

Bueno, perfecte. Vinga, ja anirem escoltant alguna més, eh? Vinga, i ara a continuació escoltarem el Nashville Session Players, que ens canten Me and My Dad.

Molt bé. Xula aquesta, eh? Ha sigut xula, alegre, balladora, és una cançó molt i molt guapa. Sí, senyor. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Wynette Strabeck, que ens cantarà Babies Meet You.

Bueno, perfecte, vinga. Tornem a escoltar ara un country blues que els la torna a cantar el Denver McClinton i el títol d'aquesta mateixa cançó és It Is Love, Baby.

Molt bé. Sí, senyor, va, continuem. I ara en posarem una miqueta més ràpida, més alegre. Vinga, que ens la canten el Groc and Stanky i la cançó es titula George on the Fox Train.

Pum, no? Ah, no, no ho han fet. Bueno. Vinga, i ara continuo. Nosaltres tornem a escoltar l'última cançó de Country Blues, que ens la torna a cantar el Denver McClinton, i el títol de la mateixa és Lesson on the Pine of Love.

Bé, amics i amigues, doncs hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo que us ho hàgiu passat bé amb aquestes musiquetes que he posat, amb aquestes petites variacions de country blues, que també toca de tant en tant, doncs, posar aquestes músiques, que són xules, eh? A pesar de tot, són músiques molt guapes. Vinga. Doncs res més, amics meus, qui us ha parlat ha sigut en Cintobel i em despedeixo de tots vosaltres fins la propera setmana, esperant i desitjant que estigueu bé, que sigueu bons. I res més, molta salut per tots i adeu-siau, fins la propera setmana. Adeu!

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Constant a red flag.

0: A Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un Món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un Món.

0: quan sona la sintonia vol dir que estem a l'espai de No de Garraf, avui amb Jonathan Alemany, que és el tècnic de turisme de No de Garraf. Benvingut a la ràdio, de nou, què tal?
1: Molt bé, moltes gràcies, doncs, i això, com dius, benvingut, perquè a més hem passat vacances i és un benvinguts de nou, no?
0: Exacte. Tornem, doncs, amb una nova temporada de No de Garraf, avui parlant de les rutes de cicloturisme, en tot cas, bé, de zero, no? Explica'm una mica d'on sorgeixen aquestes rutes, no? I a partir d'aquí, doncs, com trobar també aquesta informació, no?
1: Molt bé. Doncs sí, mira, com dius, és un projecte que ve de llarg, entre cometes. És un projecte que s'ha anat cuinant des de fa un parell d'anys. De fet, crec que en algun dels espais que ens heu donat aquí a la ràdio hem anat explicant una mica el procés.

0: trobar-se i agafar-se a oficines de turisme, punts d'informació i allotjaments, espais doncs, on la gent que ve a visitar o que està aquí al Garraf de turisme, però també la ciutadania, evidentment, doncs, podrà trobar aquests plànols amb aquestes 6 rutes.
1: Per tant, seran plànols en paper.
0: Sí, mira, aquí, clar, els oients no ho veuran, però en tenim un que és una mostra, val? Que doncs, bueno, és el típic plànol de rutes, en el que posa doncs, la mapa de ciclisme de carretera del Garraf, en 4 idiomes, perquè, doncs, bé, com que està dirigit a turisme, evidentment, doncs, hem pensat una mica les nacionalitats i els idiomes que normalment doncs, sol·liciten, no? Que al final són el català, el castellà, l'anglès i el francès. I aquest desplegable doncs, té això, aquesta presentació una mica de la comarca, no? Una benvinguda. Després, doncs, evidentment, de fet, mira, aquesta foto és aquí a Cubelles. Llavors, de fet, té doncs, una primera part de lo que és el mapa de les rutes, val? Amb la seva cartografia, el seu desnivell, els punts d'interès per als que passa de les diferents municipis de la comarca, i després doncs, podem trobar també el perfil més tècnic, val? Una mica doncs, la distància, elevació, percentatge de si hi ha rampes o no. Podrem trobar també doncs, una sèrie de consells, algunes curiositats de la comarca, també, que són interessants, i després tots els enllaços amb QR, perquè a dia d'avui hem vist que la gent que fa ciclisme doncs, ja va sovint amb aplicatius, com que a més durant el trajecte moltes vegades no consulten el paper, doncs ja porten el típic track, no?, que es posen a la bicicleta, i en aquest cas els de carretera més, que potser són la part més esportiva, i ja van veient una miqueta el traçat de la ruta, descarregat amb els principals, amb les principals eines que fan servir.
1: O sigui, que aquest mapa que veiem ara en paper està interactiu.
0: Sí.
1: No? A través doncs, d'aquest QR.
0: Exacte.
1: Que és a través d'una aplicació que descarrega.
0: No és ben bé una aplicació perquè cada ciclista doncs, porta les seves, per tant, com que tenen diferents eines, que si Komoot, que si Strava, que si Wikiloc, el QR el que fa és que et descarregaria el track i tu te l'obriries a l'eina que tu decidissis o la que tens habitualment fas servir. Val? Per tant, això, nosaltres sí que l'hem penjat a un Wikiloc que és de, no de Garraf, en aquest cas de Garraf Turisme, i en allà sí que apareixen aquestes rutes detallades, molt més descriptives que no passen aquí, que al final l'espai és limitat, i en allà també doncs, ja tens el track, altimetria, etc. Tu te l'obres amb l'eina que vols i allà hi és. I llavors això ho hem penjat al nostre, diguéssim, Wikiloc, i es pot consultar al web rutesgarraf.cat, que és un web que ja existeix fa un temps, en el que hi ha, a més de rutes en bici, també hi ha rutes a peu. Per tant, és interessant també per si ens escolten, doncs no només és per la bici, sinó per fer excursions a peu, etc.
1: En tot cas, dius que hi ha 6 rutes, no? Com s'han, no sé, confeccionat, perquè això ha portat un temps, no? D'elles, ara ja està publicat, no? Ja ho teniu efectiu, no? Però aquest treball com s'ha fet prèviament, no? Fins a arribar doncs, a aquestes 6 rutes de cicloturisme.
0: Clar, doncs mira, ha sigut una feina una mica de laboratori i llarga i no diré feixuga perquè ha sigut molt bonic el procés, però sí que és entretinguda. Perquè vol dir primer doncs, veure una mica primer en la fase inicial què existia ja, per on estava passant aquest ciclista que de manera espontània ja visitava la comarca. Però clar, havíem d'endreçar-les, havíem d'homogenitzar-les i a més havíem de validar-les, sobretot, no? Com a administració. Nosaltres el que volíem és que estiguessin validades, que passessin per allà per on havien de passar, que tinguessin les condicions de seguretat idònies, que tinguessin punts atractius també de visita, etc. Aquesta primera fase es va fer tot el diagnosi, després es va treballar amb una taula de treball amb els municipis, amb cadascun dels ajuntaments, també amb els parcs i amb altres agents implicats. I aquí, en aquesta fase, el que vam fer és nosaltres mostrar una mica què és el que hi havia, perquè cada ajuntament ens digués una mica també la tasca de, bueno, anem a veure també com a municipi quina és la condició d'aquesta ruta. Si, per exemple, m'invento, clar, pot ser que hi hagi una proposta d'una ruta que nosaltres hem detectat a internet o en els principals canals de la gent que visita

0: visita el Garraf amb bici, però resulta que l'Ajuntament ens diu sí, però escolta, fa un temps la policia local hem posat un senyal de direcció prohibida, que a més no ens interessa que passin les bicis per una qüestió de seguretat i per una qüestió de convivència amb els vianants, etc. Tot això ha sigut la tasca, deia jo, de laboratori, no? Perquè, clar, és detectar tots aquests punts, algunes vegades col·laborar amb urbanisme, d'altres amb policia local, d'altres amb regidories d'esports, d'altres... Bueno, cada ajuntament una mica ha fet aquesta tasca i llavors, un cop volcat aquesta feina de retorn, que ens ha vingut de retorn, l'empresa consultora especialitzada doncs, ha acabat dissenyant sobre el terreny, visitant les rutes proposades una mica com era. I també l'adaptabilitat que tenia doncs, per als ciclistes, perquè a més ells com a consultora especialitzada doncs, ha dit, escolta, això és un perfil idoni, això no és un perfil idoni, per aquí sí, però escolta, s'ha de creuar, llavors has de baixar de la bici, hi ha un carrer o un camí que no s'hi pot, clar, és feixuc. Tot això doncs, al final s'ha plasmat en aquestes 6 rutes, val? Que són una mica doncs, tota la comarca, val? Algunes interconnectades, val? I d'altres doncs, que fan tot un gran tour. Per tant, pots triar una mica distàncies i hi ha diferents perfils també. Aquests diferents perfils també donen diferents exigències, val? Perquè si tu ets un ciclista doncs, que vols fer una cosa més tranquil·leta o un dia vols fer una cosa més relaxada, doncs, bueno, tens una possibilitat i un dia, doncs, dius, sobretot en el perfil de carretera, vull fer una cosa, doncs, més exigent, doncs, per exemple, hi ha una que és una ruta bastant mítica, que és la del Ratpenat, que, bueno, que aquí ja, doncs, són exigències ja importants. Vale? Una cosa xula, també, que lligo, però és un detall que lligo que no té a veure amb el que estàvem dient, però sí que té a veure amb el plànol que tenim a les mans, és que hi ha una introducció del Juan Antoni Fletxa, que és un exciclista professional que va viure durant força temps aquí al Garraf. I llavors, doncs, bueno, s'ha vingut a haver de fer-nos una petita introducció, llavors hi ha tota l'entrevista que es pot consultar, parlant del Garraf com a lloc per als ciclistes de carretera, que també ens ha fet molta il·lusió, la veritat.
1: A banda, doncs això, d'aquest mapa i tota aquesta informació, a nivell turístic, no? Parlem també, doncs, aquesta iniciativa neix amb un objectiu clar, no? Com ens pots parlar, doncs, també a nivell turístic, sí, el que pot aportar el cicloturisme?
0: Sí, això, doncs, mira, jo crec que també ja vam parlar en algun altre espai, també. Al final, nosaltres vam observar que és una tendència en alça a la resta d'Europa, que és una tendència bona perquè és una tendència que és força sostenible, que a més desestacionalitza, que és una obsessió que hi ha en el turisme, allò de treure els mesos d'estiu, no? Juliol i agost, tot el turisme, no? I per tant doncs, repartir una miqueta aquest flux turístic al llarg de l'any. Aquest tipus de turista, de cicloturista, sol visitar els territoris fora de l'època calorosa, per tant, ens treia d'aquesta punta d'estiu, juliol i agost, per tant, són visites que es van repartint al llarg de l'any. És un tipus de ciclista també que normalment té una despesa en el territori força alta, que sol ser curós amb la convivència amb la ciutadania, que no té un impacte no? ni contaminant, ni d'altres usos de vies, no? Saturació, etc. I, bueno, doncs tots aquests perfils una miqueta són els que ens van fer decidir per finalment desenvolupar una miqueta, o com a mínim endreçar-lo i donar-li una sortida que la comarca pugui tenir o comenci a tenir una representativitat en els destins de ciclo.
1: No sé si ens ubiquem a Cubelles, no? Parlaves de 6 rutes, no? Però el que ens afecta més a nosaltres aquí al municipi.
0: Sí.
1: Què ens pots detallar, què ens pots dir d'aquest recorregut que tindríem aquí al municipi? Per on passaríem, no? Amb la bicicleta? O...
0: Mira, de Cubelles el que s'ha fet, també perquè en principi el que volien els municipis era sobretot, entre cometes, no saturar els centres, val? Entre cometes, perquè al final tampoc no és que perquè ara tinguem un plànol de mapes de rutes vindran grups i grups de ciclistes, però bueno, era un dels de les inquietuds que tenien els municipis, no? De dir, escolta, com fem això? Llavors, bueno, anem a buscar, sobretot en ruta de ciclo de carretera, de moment, no? Perquè més tard vindran altres modalitats. El que s'ha fet és una ruta que parteix de Vilanova, entra cap a Cubelles i va pujant, vale? Per arribar a tota la zona alta fins a arribar al trasllat de lo que seria el canvi de comarca per connectar amb Penedès, poder fer tota la part aquesta del Foix, etc, aniria fins a l'Arbós, Sant Marçal, etc, i tornaria a entrar per al municipi. Llavors, una de les alternatives que es planteja sempre és que hi ha un punt d'inici proposat i un punt de tornada proposat, i després hi ha interconnexions a dir, vale, però aquí el que pots fer és, doncs, visitar el passeig marítim, la desembocadura del Foix. Si tens una parada i vols anar a menjar o el que sigui, tens visites, pues, de les exposicions, el castell, el nucli urbà, etc. Però ja no circulant, val? Sinó com a complement a la ruta més ciclo de carretera.
1: Uh-huh. És informació una mica de dir si vols fer una aturada, no?
0: Ah,
1: no circulant, però...
0: Ah, exacte. Uh-huh. Pots fer aquesta aturada, la bici la deixes en un punt, doncs, concret, o la deixes aparcada on sigui, i si, o si hi ha algun lloc que admet aquest tipus de bicis i pots aparcar-la a la porta, doncs podries fer aquesta visita complementària. Vale? Una miqueta.
1: Molt bé, què més hem de saber d'aquest mapa, aquestes sis rutes? Jo no sé què han canviat, perquè deies existien unes, però s'han anat adaptant, no?
0: Sí,
1: no sé si hi ha grans canvis.
0: Sí, bueno, sobretot els canvis han sigut que han estat revisades, validades, conformades en quant a seguretat viària, homogenitzades i també alineades amb les estratègies que hi ha la pròpia Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya en les seves estratègies de cicloturisme ja estan proposant. Per tant, també era una mica agafar aquesta línia de dir, vale, ja existeixen, però anem a això, anem a validar-les i anem a posar-les en una fotografia comuna, val? I que siguin les que nosaltres proposem. Després, evidentment, la gent té molts recursos avui a internet d'altres ciclistes que proposen coses, però clar, nosaltres havíem de validar unes, i aquestes unes eren de la mà dels ajuntaments, de la mà molt important també, no en aquest cas, però quan surtin les de BTT, Gravel, dels parcs, per no malmetre els espais naturals, els camins que estan habilitats, etc. I bueno, aquesta ha sigut la tasca una mica nostra, no? D'endreça, diguéssim.
1: Uh-huh. I bé, en tot cas, suposo que aquí també hi ha hagut una diagnosi per veure les diferents... no sé, el que pot oferir un municipi o un altre a l'hora de fer aquestes rutes, no? No sé si també anoteu, no?, allò que de dir, doncs mira, a Cubelles, no? Faltaria tot això... Quan Cubelles, doncs, disposi, potser podem perfilar aquesta ruta, no sé si m'explico.
0: Sí, sí, en aquestes taules de treball que et comentava que vam fer amb els ajuntaments, una part també era un recull del tema patrimonial, recurs turístic que volien, doncs, posar en valor, i després una altra, una mica les infraestructures, no? Que sabem que és molt difícil, perquè a vegades les infraestructures és el més feixuc. Tu pots proposar la ruta, però al final... tot el que és el tema, doncs, per exemple, sempre es planteja, no? Un punt de reparació de bicicletes d'aquests típics municipals on trobis unes eines, bueno, això és difícil perquè els municipis tenen els seus pressupostos, els seus tempos, etc. Vale? Llavors vam fer també una diagnosi de quina era la situació una miqueta de cada municipi i de moment, pas a pas, anar configurant les rutes i a poc detectar també quan existeixi moviment a on es podran anar situant. També s'ha tingut en compte que, evidentment, ja existeixen, tallers, llocs de reparació... De fet, en aquest plànol pots trobar, doncs, alguns establiments, de moment, val? Doncs, on poder fer una petita reparació o llogar una bici, etc. Val? Una miqueta també és la tasca que a poc es anirà desenvolupant, com dius.
1: Mm-hmm. En comparativa amb altres municipis, no? Perquè deies sis rutes que afecten diferents municipis, no només Cubelles, no?
0: Sí.
1: No sé si hi ha també un treball transversal en el sentit de cara al futur, no? De dir, ara no ho tenim, no? Com deies tu, doncs, que l'Ajuntament pugui tenir un espai propi on els ciclistes puguin arreglar.
0: Sí.
1: Bé, a nivell municipal no, però sí que existeixen aquestes empreses locals. Altres ítems a nivell turístic, a part de patrimoni.
0: Sí, bueno, el que també...
1: Deies l'aparcament,
0: Sí.
1: Per posar també un...
0: Sí, sí, el que ens semblava interessant era també, de vegades... que aquesta feina servís perquè, com a mínim, hi hagués una reflexió en els ajuntaments de dir, de vegades, passa, i és normal, que dius, va, jo m'agradaria que hi haguessin bicis i què tal, i plantes un aparcament de bicis allà on et sembla una miqueta, no?, amb el bon criteri que tinguis, de dir, vale, però després resulta que no tens el flux, i que després resulta que el ciclista... Et poso un exemple que ens donaven de vegades les empreses que es dediquen a aquest tipus de diagnosis. I en ajuntaments, ostres, posarem el típic taller de reparació de bicis, que és una mena de poste on tu vas amunt d'allò, desbloqueges i tens una... quatre eines. Vale. Llavors ens deien, per exemple, haver-hi un municipi, no sé on, de Catalunya, que el se'l va posar al costat de l'ajuntament. I era fantàstic, no? I quedava maquíssim i era xulíssim. Però resulta que la gent passava per fora del poble. Clar, tots els ciclistes anaven per fora, com per una mena de ronda, no? Com si aquí diguessis, bueno, passen per la Nacional o per el passeig i el punt de reparació està aquí a l'aparcament municipal on es fa el mercat. Clar, serà maquíssim, però els ciclistes no passen per allà. Llavors, una mica aquesta tasca és, bueno, anem a endreçar, anem a homogenitzar, anem a veure com i per on es mouen, anem a proposar a nosaltres que per on s'han de moure és per aquí, i un cop hi hagi el flux i el moviment real, llavors veurem, perquè també a més podrem col·laborar amb altres municipis, que és, potser si jo tinc ja un punt de reparació, cal que n'hi hagin dos en 500 metres, és a dir, entre Vilanova i Cubelles, a lo millor amb un en fem, i a lo millor aparcament, si jo el poso aquí, escolta, com que ja tenim aquest punt aquí, potser que el movem l'altre cap allà. Aquest tipus de coses també les podrem anar detectant, i aquí sí que podrem fer una xarxa de col·laboració important, crec.
1: Mm-hmm. En quant a dades, no? No sé si teniu dades de doncs, qui fa cicloturisme, no? Dades de dir, doncs mira, hi ha molt interès a la comarca. Mm-hmm.
0: Bueno, el que sí que sabem que en aquesta fase de diagnosi va passar és que ja existien turoperadors, de fet un de molt important a nivell internacional, que estava treballant a la comarca i ni ho sabíem. Mm-hmm. Aquest turoperador, que és un turoperador a nivell internacional molt, molt, molt potent, porta clients d'Austràlia, d'Estats Units, dels països nòrdics, etc. Grups molt reduïts de gent, amb molt poder adquisitiu, que estan una setmana per la comarca, 10 dies, o baixen al Priorat, tornen, passen per Barcelona, passen pel Garraf, i ni ho sabíem. Ni ho sabíem perquè, clar, no havíem copsat, no? No havíem entrat en el detall de veure què passava amb el ciclo. Després, també tenim constància de que passen, nosaltres tenim per la comarca una ruta que travessa, diguéssim, des de França i baixa cap al sud, que aquesta potser és una ruta de pas, d'aquest tipus de ciclisme més de, que van fent, no?, amb aquestes rutes que igual pernocten per aquí, aquests van passant, també tenim certa detecció, i després també altres empreses que fan grups, també grups de més nacionals, gent més d'aquí o catalans o més del país, Espanya, etc. I que també ja estan voltant per la comarca. Això sí que ho sabem perquè les empreses ens han traslladat aquestes petites dades. Val? D'altres dades de detecció no en teníem perquè no s'ha posat ningú a fer-les, diguéssim. Vale? Però, bueno, de moment el moviment sembla que sí, que n'hi ha. I sí que parlant amb altres empreses especialitzades, quan hem anat a alguna fira o alguna trobada especialitzada, etc., empreses que treballen en aquest món del cicloturisme ens han dit que ells porten i mouen pel Garraf a gent. Per tant, bueno, pensem que a poc a poc anirem podent descobrir i copsar millor com es mou, nacionalitats, moviments, estils, etc.
1: Mm-hmm. Però no hi ha res allò tants per cent?
0: No. De moment no tenim una dada d'aquest estil. No.
1: Molt bé, no sé què ens deixem, Jonathan.
0: Doncs, bueno, doncs això que puguem, tothom que vulgui pot consultar el rutesgarraf.cat, que ben aviat, algú que tingui interès pot anar sobretot a oficines de turisme, etc., sobretot la ciutadania que ens pot escoltar, que evidentment aquestes rutes sempre parlem de turisme i tal, però no, per gaudir-les no cal ser turista, vull dir, pot ser qualsevol ciutadà, no?, que vulgui gaudir de la bicicleta, perquè evidentment el que estan fetes és per gaudir de la bicicleta més enllà d'on vinguis i d'on provinguis, val? O sigui que, bueno, també pensant en aquesta situació.
1: Doncs, si no hi ha res més, ho deixaríem aquí. Jonathan Alemany, tècnic de turisme de Nodegarraf. Moltes gràcies per aquest espai.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Una setmana més arribem a l'espai d'Alcohòlics Anònims. Com sempre, saludem el Josep Manel. Josep Manel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Vinga, explica'ns.
1: Bueno, pues comencem dient a l'enunciat de la nostra comunitat. Diem que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Bueno, aquest és l'anunciat d'alguna manera, que sempre... La nostra carta de presentació.
0: Sí, que a més em sembla que repetiu, no? Això es repeteix sí, cada vegada.
1: Cada
0: no?
1: vegada que fem una reunió, sigui oberta o tancada, és la nostra carta de presentació, realment.
0: I una mica aquí ja expliqueu una mica com va el tema.
1: Cadascú a la seva vida, el que vosaltres creieu... Jo he disposat a respondre a tot, no? Ja no tinc cap inconvenient.
0: Explica'ns, no, habitualment expliqueu o fins i tot porteu algun cas, no? Alguna persona que ha tingut la seva experiència i explica una mica com li ha funcionat. Ara fa un moment em deies que Cubelles forma part de l'àrea 6, no?
1: L'àrea 6. L'àrea 6 és Barcelona. Barcelona és l'àrea 6, que n'hi ha unes 50 i pico de grups nomenats, cada grup, bueno, per exemple, nosaltres estàvem a Vilanova, des de Baixes, Castelldefels, Gavà, Sant Boi, i tota l'àrea de Barcelona. Després d'aquí cap a Cunit, ja és l'àrea 22. Vull dir, no, el que volíem fer d'alguna manera és que les regions de Catalunya, per exemple, Barcelona, com si, és tot això que t'estava comentant, no? I després agafa Mataró, Arenys, tot això, també està dintre l'àrea 6.
0: Déu-n'hi-do.
1: Bueno, el que és Barcelona.
0: Sí, tot el
1: Barcelona
0: que és província.
1: Província, no?
0: Exacte, la província de Barcelona.
1: Sí.
0: Clar, estem parlant de molts grups, perquè, clar, aquestes àrees, a cada municipi pot haver-hi un o més grups.
1: Sí, depenent de la població que hi hagi, pues, bueno, poden haver-hi... Pues, el que s'ha de aquí som... A Cubelles som 14-15.000, aproximadament, i a Vilanova som quasi 70. Vull dir que realment, bueno, pues, podien haver-hi més gent, però bueno, de moment estem allà aquesta quantitat.
0: I n'hi ha un grup a Cubelles i un a Vilanova, o és el mateix?
1: No, no, un a cada puesto.
0: Una a cada puesto.
1: Entonces, llavors, els dies que nosaltres compartim a Cubelles són dimarts i divendres, compartim aquí al costat de l'associació aquesta dels iaios. Estan aquí al costat, no sé mai com es diu.
0: Sí, bueno, el que era el Caixa Panadero.
1: Ah,
0: no?
1: Això mateix.
0: Que ara és Banc Sabadell.
1: Pues això és el que compartim els dimarts i divendres. Dilluns, dimecres i dissabte ho fem a Vilanova, dijous a Sitges i diumenge allà a Castelldefels. Ja.
0: Cada dia, eh?
1: Sí, diari. Precisament l'avantatge d'Alcohòlics Anònims, d'alguna manera, és que cada dia hi ha un puesto on pots anar-hi. Tu sempre hi ha una porta oberta perquè puguis trobar, a part de que hi ha el telèfon que diem nosaltres meravellós, el 93-317-77-77, que aquí truques i és H24.
0: Aquí algú sempre respon, eh?
1: Sempre hi ha una persona que et respon, bueno, per mirar si, oye, que tinc un problema, tinc això, i aquí et guia, d'alguna manera, t'adreça al puesto que més sigui, perquè poden trucar a qualsevol puesto, realment, no? I a qualsevol poble, pues, tu pots trobar, mira, pues, no tens aquí, però a 20 quilòmetres o 10 quilòmetres tens un grup que obre o que treballa tants dies a la setmana i ja està.
0: Perquè realment hi ha la necessitat de fer una reunió diària? És a dir...
1: Home, nosaltres considerem que la gent que ve nova, li diem, és una frase, no faria tal, però bueno, diem 90 dies, 90 reunions, per començar. Alguna pensem, o Alcohòlics Anònims pensa, que amb 90 dies seguits, no és que te'n puguis anar amb el diploma a casa, perquè aquí és una malaltia, que ja ho sabem, que l'Organització Mundial de la Salut diu que és forever, és per sempre, dius, bueno, no tinc pressa. Bueno, no tinc pressa, però tinc que començar a funcionar. És com... Jo és la marató, dius, hòstia, 42 quilòmetres, jo, xino-xano. Sí, però cada dia fes un trosset. I si vas cada dia, La millora és constant, vull dir, és un avantatge l'experiència meva, que porto 8 anys, vull dir que és constant. Millores la teva vida i del teu entorn, ni t'ho imagines. Vull dir que la gent que tens al costat, que són els patidors realment, tu estàs patint perquè, bueno, vols deixar-ho, tens problemes físics, psicològics, de tot tipus. I, bueno, la gent que està al teu costat... l'alcohòlic és una persona insuportable. Insuportable com persona, perquè jo també dic que quan estàs en estat normal, doncs és el doctor Jekyll, i quan te'n prens, diem, la primera copa, que és comença Mr. Hyde a sortir d'aquí, i a la quarta copa Mr. Hyde ha guanyat el doctor Jekyll, però per avantatge, no? Mm-hmm. I, clar, doncs canvia caràcter, canvia humor, canvia tot. És molt fumut, no?, aguantar amb una persona aquesta que estic parlant com tu i jo ara i ens posem aquí un parell de cervesa i salto per la valla a agredir-te. Què ha passat aquí? Vull dir, pues, clar, és una malaltia.
0: Sí, sí. I com totes les malalties, el pacient s'ha de voler curar.
1: Totalment. La primera cosa que tens que dir és voler curar-te. El que diem nosaltres per estar a Alcohòlics Anònims és el desig de deixar de beure. Imagino que el que passa a una porta d'aquestes reunions, pues el primer que té és el desig. Després, bueno, pues ja que la reunió, les persones, amb les reunions d'alguna manera, pues tots els que estem, pues li és els telèfons per si el dia següent o quan sigui, hostia, es troben malament, perquè clar, això no passa en un dia, ni en dos, ni en un any, vull dir. Que la gent no... Tot el que va dir, bueno, jo... Això quan s'acaba, quan em donen el diploma que me'n vaig a casa. No? T'has equivocat de col·legi, no? Realment.
0: Aquí és qüestió d'aguantar per sempre, no?
1: Sí, però sabent que es pot parar.
0: Perquè, sí, clar.
1: Aquesta és l'avantatge, que tu dius, jo tinc una malaltia, tinc una diabetis, bueno, també la puc parar, si cada dia em poso la meva injecció. Escolta, viuré... Tot els anys igual que tu. Bueno, el que passa és que no tinc que posar la injecció. Bueno, jo el que tinc que fer és pues anar a aquestes reunions nostres, escoltar, compartir, i cada dia verdaderament et trobes millor, molt millor.
0: Amb aquestes reunions m'imagino que hi ha dos camins que es troben, no?, i que al final et trobes tu a l'altra banda. És a dir, entenc que al principi comences... pues explicant la teva situació, o fins i tot no parlant, no?, perquè al principi potser et fa vergonya o
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí.
0: I hi ha gent que ja està a l'altra banda, no?, que ha passat per el mateix lloc, no?, i que et veu i que es pot fins i tot reconèixer en aquells moments, no? I a base de passar el temps vas donant la volta i et situes just a l'altre cantó, no?, al cantó. I...
1: Totalment d'acord, vull dir que és una bona forma de plantejar-ho. Tu arribes allà, veus 20, 25, 30 persones i penses, hòsties, mare meva, i comences a escudrinyar totes les cares, dius, a veure qui és el que salta, qui en demana calés, qui en demana el DNI... No, realment és un altre de les avantatges que tens, no tens que pagar res, vull dir, ja ho diu, Alcohòlics Anònims es manté amb les contribucions que nosaltres posem cada reunió, fem el que es diu la sèptima tradició, diu que es mantenim amb les nostres possibilitats. Per exemple, si tu diguessis ràdio, com veies, jo vull compartir finançar... No. No, vull dir que cap entitat...
0: Pot donar diners.
1: Pot donar diners. No, pot donar, sí, no acceptem.
0: Ja.
1: Oi, que no acceptes, perquè no depens de ningú que digui, oye, quan estiguis a la reunió dient, mira, jo vaig fer això, viva Ràdio Cubella. Fuego.
0: Llavors, cada reunió entenc que doneu la voluntat, no?
1: Sí, sempre. El que pots i el que no pots no donar res. Vull dir, després tenim uns llibres que es diuen molt interessants, tots els llibres nostres són verdaderament de contínua lectura i quan acabis pots tornar a començar i bueno, sempre aprens alguna cosa més. I aquí tenim un altre que és el de les reflexions, que és una diària. Ahir, per exemple, era el tema de tómatelo con calma. Bueno, o sigui, quan ets alcohòlic, lo de la calma... no és una parella de ball molt reconeguda. Vull dir, seria un rock and roll molt actiu.
0: Ja. Bueno, clar, una mica el que es busca és això, no? Justament al contrari, l'altra cara de la moneda, no?
1: Totalment. Nosaltres... Perdona, sí.
0: Quan dura una reunió? És a dir,
1: pues
0: quan
1: normalment d'una hora i mitja a dues. Sempre, no sempre, però procurem fer uns 5-10 minuts a una mitja part pels fumadors. Perquè, bueno, és una de les altres coses que també ve bé, no? Perquè, bueno... Jo, quan vaig començar a Alcohòlics Anònims, fumava. Tot, hòstia, ara no fumo. Vull dir, no saps el per què. Vull dir, gent que porta 20, 30 anys, pregunta al paquet, diu, no hi ha un, no veig una llum, no, l'Ada Madrina ve i em toca amb la varita. No, tu entres allà, comences a escoltar i dius, i tu dius, hòstia, a mi també m'ha passat això, estàs pensant. I quan sents 20 compartits, dius, estic a casa, diu. Clar. Diu, tot el que m'ha passat m'ho està dient aquesta gent. Diu, potser que sigui al puesto. Mm-hmm. Perquè et trobes amb els metges que no entenen moltes vegades la situació. Sí que et poden parar, tranquil·litzar, relaxar, amb química, que no digui que sigui dolenta, eh? Ni molt menys. Perquè el metge, per això han estudiat i t'ho preparen. I... Però, bueno, aquí no hi ha química, no hi ha res, n'hi ha. El que tu sentis de mi, jo senti de tu. Tu m'expliques la teva experiència que... Bueno, n'hi ha que veuen que es droguen. Normalment, bueno, vull dir, les drogues i l'alcohol són... Això sí que és una parella de ball bona.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Ara anava a preguntar... perquè, clar, els que no hem anat mai a una reunió d'aquestes, ho hem vist per les pel·lis, no?
1: Sí, sí.
0: No sé si és veritat així o a les pel·lis... ho fan una mica més maco de lo que és, o al revés. És a dir, què et trobes tu quan entres allà? T'has d'apuntar a alguna banda? Has de parlar? És lo típic allò que s'agafa jo, hola, em dic no sé què...
1: Quan entres i per primer cop... hòstia, m'ha fet mal estar bé. Quan entres allà, pues, el que dic, tu entres, passa la nostra, te sentes en una cadira d'aquelles, que normalment són taules, allà les pel·lis el que surt és com una rodona, bueno, aquí és una taula rectangular, és una taula, i uns enfrontats a balates, tu estàs donant la teva experiència, i jo estic dient, hòstia, aquest home, hòstia, jo també ho vaig fer, això, i això, quan t'expliqui jo, igual t'enteres d'una cosa que no sabies tu. Ens alimentem de tot el que compartim amb els altres, que és la millor manera de trobar-te tu al puesto, perquè tu, si vas a un metge, a un psicòleg, li expliques la teva experiència, vale, pren-te el diazepam, que això va de conya, i relaxa, no es poden dir noms d'alguna manera, però bueno,
0: és igual.
1: Sabem el que són, això, no?
0: Hi ha un ordre? És a dir, estàs obligat a participar?
1: No. El que passa al principi, clar, que estàs dient, m'espero, no parlo, estic... Bueno, realment et trobes cohibit, no? Dius, trobes 20 persones que t'estan mirant, perquè quan entra un de nou és com quan entra al col·le. Tothom et mira i a veure què li fem amb aquest. No, clar, és la sensació que tu tens d'entrar a la classe del col·le. Mires allà i tothom dius, mira, clar, si acabes d'entrar per la porta. Diu, que no és estrany, però clar, ja vens amb aquesta no paranoia, però amb el tema dient, a veure què en trobo, perquè no ho saps molt bé. Sempre es fa, abans d'entrar a les reunions, un parell de companys fan el que diem el passo d'otxa, que és parlar amb la persona que ve de nou i explicar-li el que és. Perquè no entri, com diguéssim, despullat i es vagi posant roba conforme entra. No? Dius, tens que entrar en calçotet? No, em pots entrar vestit, no passa res. I llavors, d'alguna manera, vens una mica preparat. Vull dir que t'hem donat l'entrada i tu dius, bueno, doncs em trobaré això. Parlaràs. Per parlar, si entorns, hi ha una persona que es diu moderador. Lògicament, si no seria, va, imagina't.
0: Yeah.
1: 20 alcohòlics parlant, va, un bar. Sí. Un bar sense alcohol. Exacte. Sense alcohol, però un bar, no? Bueno, pues lo que et dic al moderador, com tot el que són es denominen serveis, són serveis. És el que diu, tu ets un servidor de, no ets el jefe de, que és molt important. A Alcohòlics Anònims, tot el que et posen els llibres i totes les mencions són suggerides, que diem, vale, molt bé. Vull dir que no t'obliguen a res. A tu l'únic que t'obliga, entre cometes, és a no beure. I si vens begut, no dic que t'has dit, nano, pues, avui millor que estiguis callat. Comentari sense res.
0: Perquè pot passar, no?
1: Pot passar, sí, pot passar. Bueno, una persona que ha begut diu, hòstia, per no continuar me'n vaig al grupo. Vale, i se senta allà i aixeca la mà, que hi ha unes entrades que dius, tien... saps? Diu, oye, com estàs? Diu, malament. Diu, m'ha passat això, vale. M'assento, i tant, que t'has de sentar. És el puesto que tens que estar. L'hora que estiguis aquí no estàs al bar, tio. I clar, en una hora quantes te'n pots prendre?
0: Unes quantes, eh?
1: N'hi ha que són com a l'oeste, al Far West, molt ràpid, i a mitja dutxena ja s'acaba el tema, no? Ja surten tirotejats.
0: Clar, clar. I després, l'altra figura que també surt molt a les pel·lícules, les sèries, és el padrí, que no sé si existeix, sí, això, sí, del telèfon padrí, aquest de trucar i dir, escolta'm...
1: Padrí és la persona que tu, d'alguna manera, quan portes un cert temps, escolleixes perquè t'assessori. A partir de les reunions, tu trobes una persona que diu, bueno, aquest senyor pues, té fills com jo, aquest senyor és gay com jo, aquest senyor, o aquesta senyora, indistintament, és la persona que jo crec que em donarà la confiança i li puc explicar algo que no explico a la reunió. Perquè sempre diem, està a les reunions, el padrí, i després està Déu. Yeah. I explicaré a Déu el que vulgui, aquell t'aguanta tot. Mm. No? Però el padrí el que fa, que és molt important, com el telèfon, és escoltar-te. Jo truco...
0: Una mica més d'intimitat, no?
1: Totalment, potser? Totalment. Jo truco i dic, m'has dit tu malament, per què?
0: Yeah.
1: Esto. Què penses tu? I et diu el que pensa. Si t'agrada bé i si no, nen, t'has equivocat de telèfon. Mm-hmm. Aquesta és una de les... Otra de les avantatges. Té una quantitat de situacions que són molt avantatjoses si les vols utilitzar. Nosaltres, bueno, jo els hi dic eines. Bueno, mm-hmm. Tu vas amb una obra i si necessites picar la paret, no agafes un boli. Agafes un martell, agafes una escarpa, el que sigui. Si necessites tirar formigó, doncs pues tires formigó. Si necessites cable elèctric, tu vas amb un electricista. Vull dir, pues l'electricista és a l'altre que està al costat. Que et diu, escolta, què passa? Tu, que em trobo malament, primer, has begut? No, perfecte, comencem. I si has begut, vale, pues ja estàs sentat i parlant amb mi, doncs pues vinga, parlem. Vols que ens veiem? Vols que prenem un cafè? Depèn de l'hora que sigui, va. I tu que se l'has tret al dematí...
0: Potser
1: jo et digui una altra cosa.
0: Sí, perquè, i pot ser padrí de molts usuaris o quan ets padrí d'un ja no pots
1: no,
0: ser?
1: No, pot ser-ho. Sí, el que sí que és important, depenent del temps que portis, però, bueno, pues la gent et coneix més perquè bueno, comparteixes més, com veterano, per dir-ho d'alguna manera, pues t'escolten i diuen, no, escolta, t'interessaria o podries ser el meu padrí? Parlem. Uh-huh. Jo ho he fet, i hi ha una altra gent que ho ha fet, i a mi m'ho han fet. No? I és convenient perquè hi ha coses que se'ns escapen a vegades. És el mateix que tu has après una cosa quan eres petit i tens 30 anys i l'estàs mantenint. Ara trobes el padrí i dius, oi, és que esto... No, nen, esto no va així. És que jo al col·le... Yeah. Olvida't, això és la vida real. Uh-huh. I la vida real, pues a lo millor dos i dos no són quatre.
0: I després està allò de les xapetes. Xapetes, sí, monedes, sí. Tot això existeix també?
1: Sí, encara existeix. És un detall també que quan portes un mes tens una xapeta i que són... Jo porto, mira, porto aquí alguna... I després tens de 3 mesos, 6 mesos i un any. El que passa que hi ha puestos que ara no s'estan donant... Espera, la trobaré, eh? Mira, hòstia. Sí. Mira, aquesta és d'un aniversari, eh? Uh-huh. I aquí, bueno, pues, em posa una miqueta qui som i l'oració de la serenitat, que és una cosa verdaderament important, que tots... Jo diria que... Jo comento a vegades, diu, això tenien que fer-ho com els cowboys, gravar-la a foc, saps? Perquè, bueno, és una cosa tan simple com si la llegeixes, diu, concedeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Hostia, la vida real. Vull dir, això, la vida misma. Sí, sí. Clar, això et trobes en situacions de, que estàs neguitós i dius, què faig? Gràcies a la sabiduría.
0: Ja,
1: si,
0: ja.
1: Si no pots fer-ho, deixa-ho. Perquè t'envestiré, un nyanyo. Fas un nyanyo i no t'adones el problema. Solució, deixa-ho. A les 2 hores pots agafar el tema i possiblement sortir.
0: Sí.
1: És una manera... aquesta és una de les millors muletes que té Alcohòlics Anònims. Uh-huh. Aquesta hi ha el telèfon, per suposat.
0: El telèfon, eh? El telèfon de...
1: El telèfon és primordial i el que dius després, segona part, és el padrí. Padrí, que normalment, quan ves per primer cop, pues, el que fem és els companys li donem una sèrie de telèfons personals i si no sona un, sona l'altre, perquè, hòstia, tinc un problema i resulta que jo estic on sigui. I, pues, a un t'agafa quasi segur.
0: Ah.
1: I llavors això és tan important com una altra de les coses que dius que quan és com el Liverpool, mai estàs sol.
0: You never walk alone.
1: Sí, exactament.
0: Mai caminaràs sol.
1: Mai caminaràs sol quan entres Alcohòlics Anònims. També és important, perquè, ostres, si tu trobes amb aquesta situació, que es troba molta gent, desgraciadament, bueno, perquè, hòstia...
0: Clar, perquè quan ets alcohòlic potser hi ha una part que al final et sents sol, no? Estàs sol davant de
1: una,
0: tot.
1: Una part, no.
0: Tota. La majoria. I el fet de pertanyar a una comunitat, no? De mirar al costat i veure que hi ha gent que no només està passant per lo mateix que tu, sinó que a més estan disposats a ajudar-te.
1: Correcte.
0: I llavors això jo crec que això us encoratja en tots a fer també la teva part, no? Sí, d'ajudar amb el del costat.
1: Perquè,
0: perquè a tu
1: han fet. Tu el que desitges, tot alcohòlic desitgem, d'alguna manera, que hi hagi algú que et pregunti. Perquè et sents més fort encara i més content d'estar on t'estàs allà. Vull dir, perquè si tu has aconseguit això, és fàcil. Jo vaig arribar, escolta, més de jubilat, per dir, bueno, però estic aquí. No? Mm-hmm. Hi ha gent que arriba als 30 anys que diu, això no passa. Arribarà un moment, quan abans arribis, que et donis compte, l'avantatge és que pots viure sense alcohol. Això també és important, que la gent s'ho cregui, està més demostrat. Cada cop hi ha més coses sense alcohol. Vull dir, com begudes que tu pots entrar a la reunió que vulguis i quan et creus que, quan ets alcohòlic, et creus que tothom et mira. Tu vas amb una comunió.
0: Que això ha de ser complicat, no? Sí. Ha de ser complicat les primeres vegades, no? Una vegada ja doncs, tens l'hàbit.
1: Sí, sí. I que la gent sap qui ets.
0: I hi ha gent que no veu mai.
1: O sigui, sí, està clar. Hi ha gent que ni veu ni fuma.
0: Sí, és que no li ha agradat i ja està, no?
1: I per què tinc que fer?
0: I no passa res. I ningú diu, oh, mira aquest...
1: Aquest raro, aquest
0: però
1: raro.
0: Si et coneixen sí que és veritat que hi ha aquest punt de dubte, no? De la gent que fins i tot et pot oferir demanar-te disculpes després, que això s'ha de normalitzar en el
1: això
0: fons, no?
1: Nosaltres li diem a l'anonimat, vull dir, com ara aquí jo estic parlant i jo puc dir que em dic Juanito. Bueno, no em dic Josep Manel perquè em dic Josep Manel, però bueno, és un acte que tu pots dir, entres a la reunió i dius, com et dius? Felipe González. Pues toma caña.
0: Mickey Mouse.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, Mickey Mouse. Hòstia, les orelles que eren. Hòstia, les deixes a la porta.
0: Clar, però sí que és veritat que, clar, el teu entorn, i sobretot m'imagino que quan comences a trobar-te millor i la gent es torna a acostar, o tu sí, et pots acostar més a la gent... clar, saben la condició, no? I a vegades, sobretot socialitzant, que és un dels problemes del
1: club. El teu grup d'incondicionals diu, què passa, nano? Diu, que em senta malament la beguda i ho he deixat.
0: Ja està.
1: I si són amics de veritat, pues llavors et trobes amb l'avantatge que diu, vale, fantàstic. I com ho has fet? Diu, pues aguantant. No hi ha un altre sistema, eh? Vull dir, sobretot el que diem és assistir a les reunions. Les reunions t'omplen molt. Molt. Per això comentem sempre que si els primers 90 dies tu pots fer 90 reunions, i una altra frase feta també que és important, doncs dona't una oportunitat. Que has recaigut, és un problema, una malaltia, amb això la recaiguda. Però, bueno,
0: i més senzilla. Perquè...
1: Fàcil, perquè un dia te trobes amb la penya i dius, vinga, va, una cervesa no em fa res. Te prens la cervesa i te'n vas a casa. I ningú ho sap, això.
0: Yeah.
1: Però, bueno, el dia següent, diu, si m'he pres una, mires al costat i ara és la meva, te'n fos quatre. Ja està. Bueno, però si passés això, què passa? El dia següent, el mateix dia, a la reunió. I quan arribis a la reunió, el primer que has de dir, oye, m'he tomat quatre cervesas.
0: He caigut.
1: Vale. Perfecte, estàs al puesto. Comencem un altre cop.
0: Ah.
1: Vull dir, és una cosa molt important que no et mira ningú com un bicho raro, ni et diu, hòstia, nen, què fas, tio? Ah, una bronca. Amb un altre puesto que t'equivoques amb jugant a futbol, l'entrenador et pot dos galetes i diu, fora!
0: Exacte.
1: Aquí no diu, vinga, va, comentem, què t'ha passat, per què ha sigut? Tot el contrari, a lo qual vas molt més tranquil per la vida i et sents molt reforçat, el que dèiem del Liverpool. No estàs sol. No estar sol amb aquest viatge és important. Portes aquesta motxilla que dic jo de coses bones, que les pots agafar totes i les principals són aquestes. El padrí, que és molt important perquè el tens sempre, i el telèfon i a les reunions. A la reunió, a on vagi i on sigui, és el mateix.
0: Sí,
1: és el mateix. Vull dir que si te'n vas de vacances, hòstia, festa 15 dies a Miami.
0: Pots buscar un lloc.
1: Buscar un lloc d'aquells i segur que el trobes. Nen, ja puc anar-me la nit a festejar, però bueno, m'hi he vacunat.
0: Escolta'm, Josep Manel, estem arribant al final. Si et sembla, recordem aquest telèfon que deies tu.
1: Sí, el 93 317 77 77.
0: I els horaris d'on
1: els horaris,
0: i quan ens podem trobar?
1: Bueno, doncs pues els podem trobar aquí a Cubelles, els podem trobar els dimarts i els divendres de 19 a 20:30, que són normalment els horaris. A Vilanova són dilluns, dimecres i dissabte, mateix horari. Dilluns i dimecres, diguéssim, són reunions tancades, que solament anem als d'Alcohòlics Anònims, i el dissabte és reunió oberta, que pot venir el familiar, el qual també t'apoya molt. Vull dir que si tu tens dona o home o nen i d'això i te'l vols portar, cap problema, el qual veu et sent més reforçat encara si cap, no? Que dius, hòstia, i si ja parles allà, pues, hòstia, el papa ha parlat aquí o la meva parella ha parlat, diu, vale, de 19 a 20:30 no se'n va de festa aquesta vegada, diu, sinó que ve aquí amb la família aquesta o la classe, per dir d'alguna manera, perquè allà el que fem és aprendre. Jo cada dia no m'ho creia després de tants anys i em queda sorprès que, bueno, quan un company comparteix, dius, ostres, aquesta me l'apunto.
0: Cada dia s'aprèn una
1: sí,
0: cosa nova, no? Sí,
1: per suposar, per suposar.
0: Això en general a la vida, no? La diuen vida, que cada dia vida, te'n vas a dormir...
1: Allà, com saps que passa, n'hi ha 20 persones que no parlen, t'estan escoltant, dius, bueno, això no passa a la vida.
0: Ja, ja.
1: Això no passa a la vida real.
0: Doncs ho deixarem aquí. Perfecte. Ens retrobem a la propera, que vagi molt bé.
1: Bueno, doncs pues molt agraït per la vostra atenció i fins a la propera. Gràcies, salutacions. Feliç 24 hores.

Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: righteous. This one for the people in.
1: Hola, molt bona tarda. Estem aquí al programa 21 de Pilars al Vent. Avui serà un programa encara més especial. Estem amb el Nogui.
2: Hola, bones.
1: Amb el Jordi Lora.
3: Bona tarda.
1: I amb el Nil Sánchez.
4: Bones.
1: Avui serà un programa que només parlarà el Nil Sánchez, vale? O sigui, serà un programa que els tres callem i parlarà el Nil Sánchez. És que porto dos programes dient una paraula.
3: Convidat especial, Nil Sánchez.
4: No, jo he de dir que la setmana passada volia parlar des del minut 30 i no se'm va deixar.
1: És que la setmana passada va ser un programa molt guai. Perquè, o sigui, vam estar molt entretinguts, realment, no vam poder parlar res, els convidats ens van fer el programa.
4: Sí. S'ha de dir això. Vas dir, de fer un altre programa, vam dir, no, que no tenim temps, i vam estar dues hores allà fora.
1: Sí, sí, o sigui, vam voler fer un programa, el Jordi havia marxat, la baixada de l'Àliga i tal, i vam dir, fer un altre programa, el fem per Spotify nostre, no sé què tal, i vam dir, no, que no hi ha temps, és igual. I vam estar dues hores i més fora parlant, o sigui, ens vam quedar més parlant, perquè som molt bona gent, els de la Bisbal i el Gerard, que ja el coneixem molt, però bueno, avui no venim a parlar d'això. Avui venim a parlar de als concursos de castells. I aquí nosaltres, una de les nostres preguntes és què és més, un esport o una tradició? Té les dues, com diu el Nogui, té les dues vessants, però què tira més, l'esport o la tradició?
3: Aquesta setmana no hi ha dubte de quina guanya més.
2: Aquesta setmana no existeix la cultura.
1: Aquesta pregunta, aquesta setmana no hi ha la pregunta. Aquesta setmana guanya la cultura perquè és on totes les coses del país es troben a la Tarragorena.
2: Efectivament, aquesta setmana no guanya la cultura. Si guanyés la cultura, per començar ja a fer un pal, si guanyés la cultura, totes les colles internacionals podrien actuar a la diada de colles internacionals.
1: Però no és, això no és concurs.
3: No és
1: concurs.
3: Aquí sí que...
2: Però gestionen el màster i això estan tots junts.
1: No, això ho gestiona l'Ajuntament de Tarragona.
2: Sí, però ven el pack de la setmana de concurs. Casualment és el mateix dia, pel matí. I que s'hagin quedat més de la meitat sense poder actuar, lleig.
1: Ja, no sé, sí.
2: Però clar, després sí que potenciem el concurs, que és purament competició, guanyar i a veure qui fa més punts.
3: Vale.
2: Aquesta setmana és totalment esport.
3: Sí, no podem dir que no.
1: I per això farem un programa especial dels tres concursos. El concurs que ja hem viscut, que podem dir els resultats, podem dir com anar la jornada, que aquí vam tenir dues persones, no?, que van estar al concurs de Tarragona. Ai, a Torredembarra, perdó. Van estar el Nogui i el Jordi. Van estar al concurs
3: no, Nogui i el Nil.
2: No, de fet, cap de vosaltres. Jo, l'Àritz i el Magí.
3: Jo el vaig seguir des de PortAventura, tu el vas seguir des d'Andorra, des d'on el vas seguir?
4: Jo des de casa i des del cotxe.
2: I jo el vaig seguir des de a sota de la càmera de la xarxa. Doncs
1: pues tindrem el Nogui i ens podrà explicar una mica com va anar el concurs de Torredembarra, parlarem els quatre de com va anar, com van veure les sensacions i tal. I després podrem seguir parlant dels concursos que hi ha aquest cap de setmana, dia 3 i dia 4 a la Tarragorena. Diem primer els horaris d'aquest cap de setmana per la gent que vulgui veure'l i tal i estigui atent, i també direm una exclusiva, vale? Ara primer diem els horaris dels concursos i després diem l'exclusiva. La diem ara, la diem al final, jo crec que ara no.
3: Sí.
1: Mira, Jordi, diem els horaris.
3: Dissabte, si no m'equivoco, el concurs de castells començarà a les 4:30. Ho estic acabant de comprovar a l'horari de dissabte. Diumenge, perfecte. Sí, diumenge 4 d'octubre a les 10 del matí a la Tarragorena.
1: Perfecte. I si no m'equivoco, t'ho dic jo, és a les 4, si no m'equivoco.
2: Ara t'ho miro.
3: Ho estic mirant.
1: Jo crec que és a les 4, perquè tinc una altra cosa a les 5 i no puc anar i tal. Crec que és a les 4, si no m'equivoco. Comença a les 4, acabarà sobre les 9 o 10. Ara m'ho mira el Jordi al Nogui.
3: Interpretació dels segadors a les 4:25 i a les 4:30 inici el concurs.
1: I abans d'això, ara que portem ja els 4 minuts d'aquest programa especial, direm que aquesta setmana no només tindrem un programa de Pilars al Vent, sinó que aquesta setmana tindrem 3 programes de Pilars al Vent. Tindreu aquest que estava escoltant avui dimarts a Ràdio Cubelles, i després aquest dissabte a les 4:30 intentarem fer una mica abans, intentarem estar sobre les 3:45 o alguna cosa així en directe i tal, o abans, i dissabte també sobre les 9:30 podreu escoltar com narrem els castells del concurs de castells de Tarragona de dissabte i de diumenge. Estarem amb el nostre... Intentarem fer-ho per dues bandes. Pel Twitch de Pilars al Vent i pel YouTube de Pilars al Vent, si ens deixa, si no, ja per xarxes informarem més o menys on ens podreu escoltar i on ens podreu veure, perquè ens podreu veure la nostra cara. No podem retransmetre els castells, però sí que podem fer una mica de narrar el concurs, narrar els castells, comentar una mica entre nosaltres que estarem al Nogui a la Tarragorena, comentar una mica com creiem que, com les sensacions que veiem, com va l'esplaça, com veiem a les colles i tal. O sigui, una exclusiva, que Pilar Alvent estarà present a la Tarraco Arena per seguir els dos dies de concurs de Castells de Tarragona d'aquest 2026. Com veus aquesta notícia, Nogui? T'agrada, no?
2: Amb moltes ganes. La veritat és que jo crec que serà un directe on parlaràs tu més que jo.
1: Bueno, o sigui, podem parlar els dos.
2: Potser parlaré molt més de sensacions i com es veia el Castell, però a nivell tècnic i dades jo crec que tu em guanyes de sobre.
1: No serem la xarxa, no seràs jo l'Aina Mayor i tu el Carles, no. Aquí
2: no,
1: farem
2: però
1: tots,
2: vull,
1: farem
2: vull dir, jo estaré veient un Castell i no sabré ni quina colla era, que és el que va passar a Torredembarra, que era com, perquè m'ho estan dient i ho estic veient per aquí pel mòbil, sinó a saber quina colla era. Però, no sé, al final jo crec que és el que busca també aquest programa, no? Que és apropar els castells a la gent que és seguidora dels castells habitual i la gent que està començant a saber què és una pinya, què és un castell, i ara hem tingut la sort de que aquest any comencem amb aquest projecte i ens trobem que podem fer el pack complet de poder explicar què és una jornada de concurs.
1: Vale, doncs si us sembla bé, comencem, nois, amb el... Fem com a ordre cronològic, comencem per Torredembarra, després parlarem també de la jornada internacional, que abans del concurs de dissabte tenim la jornada de coses internacionals, seguim pel concurs de dissabte i acabem pel concurs de diumenge, que és el concurs
3: vale,
1: de les coses
3: primer de tot
1: grans.
3: Expliquem una mica el funcionament del concurs de Castells. El concurs de Castells és és una dia de 5 rondes, i d'aquelles 5 rondes només comptabilitzen els 3 millors castells que facis. Tu pots fer 5 castells, però només comptaran els 3 millors castells. Seguits amb una puntuació molt polèmica tots els anys.

0: tirades i es van ordenant en el baròmetre.
1: No, no, és el rànquing estrella.
2: El rànquing estrella.
0: Doncs mira.
1: Baròmetre és una altra banda, però sí, és el mateix. Sí,
2: els 3 millors castells de 5 millors diades.
1: Sí.
0: Efectivament. I en aquest rànquing doncs, s'agafen a certes colles per cada dia, depèn quantes.
1: Si no m'equivoco, t'ho dic, són 12 de diumenge. Si només entra una colla de Tarragona són 13, perquè hi ha d'haver dos de colles de Tarragona cada jornada, són 12, si no m'equivoco de dissabte són 16 o 14 i Torre de Mar són 12 colles.
0: El número exacte no el tenia.
2: I pels que us ho pregunteu, on està Castellers del Foix en aquest rànquing? 50 de les 42 colles que han entrat.
1: Però van entrar al concurs de Corts Amunt i nosaltres estem molt contents i hem quedat quarts.
3: Efectivament. També et diré això ara quan em digueu que passem ja a parlar de Torredembarra com a tal. Bueno, passem ja.
1: Sí, comencem a parlar. Si vols comencem per els últims.
3: Jo et diria en general una mirada perquè va ser la festa del 3 al 4 de 7 a Magulla, del 5 de 7 i del 7 de 7.
1: Sí, sí.
3: A més, en rondes conjuntes, menys diria que els 5 de 7 que anaven sueltes,
1: sí.
3: La resta eren tot conjunt.
1: I el 2 de 7 i 4 de 8, no? Són individuals?
3: Sí, no, hi havia més individuals, però vull dir, al principi
2: hi havia
3: la falconada va
2: anar individual.
3: Va ser una diada molt ràpida, el del fet que hi havia al millor una ronda de 6 castells a la vegada. Sí. Era bastant graciós perquè tu veies els castells, de cop i volta miraves cap a un costat, aquell castell que estava allà ja no estava, l'altre estava desmuntant, aquell estava muntant. Per exemple, una cosa que jo no vaig entendre, perquè, o sea, sí que ho entenc perquè no ho deuen tenir contemplat, però els de Berga tenen un intent desmuntat del 7 de 7.
1: Igual és peu o intent?
3: No, és intent desmuntat perquè on els tocava, tocaven els dosos amb l'arbre.
1: Ostres.
3: Els van col·locar en una zona que tocaven amb les branques de l'arbre. I van haver de desmuntar i els hi van penalitzar després per haver de fer el castell en dues rondes s'ha utilitzat dues rondes per fer el castell.
1: Però expliquem que això no s'ho hem explicat. El concurs de Torredembarra es fa a la plaça de
2: del castell
1: a Torredembarra i els altres dos concursos es fan
2: a la de Tarragona plaça.
1: Sí.
3: Doncs això, una mica de ball per tot arreu, molts de set, o sigui, 16 de 7, 5 de 7. Va haver un moment a la plaça que la gran majoria de gent estaven com un altre castell de 7, o sigui, de 5 de 7. Ja, si us plau, no vull més. I és el que diria, jo crec que els moments més destacats que podríem parlar d'aquesta diada.
1: Però abans de parlar dels moments destacats, vull explicar una cosa, perquè també vull que sigui una cosa. Ja que, com heu dit vosaltres, el Nubi i el Nil igual tampoc s'han tant d'aquest món, aprofitant aquest programa, ja que no portem a una crossa perquè ens expliqui, podeu fer preguntes i el Jordi i jo us podem respondre. Vale?
0: Vale, jo aniré fent algunes que sàpiga i algunes que no. Perfecte, mai diré quines sí i quines no.
1: Cap problema. I abans d'això explicarem dues coses. La primera, com hem explicat, ho ha dit el Nogui, en el concurs de castells hi ha rondes conjuntes i rondes individuals. Anem a explicar una mica què és això. Les rondes conjuntes, explico jo les rondes conjuntes i tu vols, Jordi, les rondes individuals. Hi ha, pel concurs de dissabte, concurs de Torredembarra i tal, hi ha com diferents castells que puntuen, que diuen aquests castells tenen tanta certa dificultat. O sigui, no tenen tanta dificultat i s'han de fer rondes conjuntes. Per exemple, un 3 de 7 a 3 de 7, 4 de 7, 4 de 7 amb l'agulla, 3 de 7 amb l'agulla, etc. No em sé la llista sencera. Són castells que no tenen tanta dificultat per les colles que van a aquell concurs i llavors s'han de fer amb ronda conjunta.
2: I aleshores, els castells, en el cas de Torredembarra, a partir del 5 de 7, en el cas de la jornada dissabte, a partir del 3 de 8, i en el cas de la jornada diumenge, a partir del 4 de 9 amb Folra, es faran tots aquells castells o superiors.
1: 4 no, també és amb ronda conjunta.
2: Ho he mirat aquest matí perquè tenia el dubte de si... Capgrossos de Mataró el 4 no el farien solitari o en ronda conjunta i el faran individual.
1: Hòstia, ja sé per què es fa tan llarg.
2: Serà molt llarg,
1: sí.
2: Però bueno, perquè jo crec que de les 12, mínim 10 farà un castell en individual.
1: Sí.
2: I aleshores tots aquells castells o superiors seran en ronda individual.
1: Després una altra cosa que volia explicar. Estem parlant sempre de tres concursos, de Torredembarra, jornada dissabte, jornada diumenge, però quan acaba la jornada diumenge, el rànquing del concurs no es diferencia en tres concursos, sinó el rànquing és el mateix. És a dir, si una colla dissabte aconsegueix més punts que l'última colla del concurs de diumenge, els hi passa per sobre. No té res a veure.

0: premi el guanyen igual, o sigui, els diners que guanyen les colles és el mateix, estiguis per davant d'una diumenge o no, però també s'ha d'explicar això. O sigui, al final del concurs de diumenge hi haurà una taula amb les 48, 42, no? Són colles que es classifiquen, Jordi, al concurs?
1: 42.
0: Hi haurà un rànquing de les 42 colles classificades i no té res a veure que les 12 primeres seran de diumenge, les següents de... No. Pot ser variat, depèn de les colles que facin. Igual una colla de diumenge intenta fer primer el 4 de 10 amb forra i manilles, es fot l'hòstia de la vida, no pot d'esto i acaba fent un 3 de 7, un 4 de 7 i un 2 de 6. No, llavors quedarà últim de tot el rànquing, però això també s'havia d'explicar. Si vols, Nogui, explica una mica els castells que ha fet cada colla, així anem una mica ràpid, i els punts que van aconseguir en total.
2: T'has vist, no? Un dia que podia parlar una miqueta, ese trozo ya me lo ha robado todo. Bueno, jo el que anava, hablar de mi libro. Moments destacats de la diada de Torredembarra, perquè per deixar-me dir tots els castells que van fer, quan pràcticament tots van fer el mateix, de sentit, jo crec que el primer que destacaria és primera ronda, castells conjunts, que de fet a la primera no vam arribar perquè estàvem aparcant el cotxe, però Cerdanyola, amb dos collons, va plantar el 2 de 7, el primer hi va estar...
1: I primer de la seva història, que sí, només l'havien carregat diverses ocasions.
2: I diria que pràcticament va estar tota la diada primer per aquest castell.
1: I cal destacar de Cerdanyola que en la seva història només havia fet 3 i 4 a 7. O sigui que no tenia cap més castell de gamma mitjana a 7.
2: Tota la plaça es va sorprendre. I més en que fos el primer castell que es tirava, o sigui, per part de Cerdanyola. Després va haver intercanvi de pals amb Figueres, que va fer també el 2 a 7, a la segona ronda.
1: Un 2 de 7, que semblava que no fos el primer.
2: Sí, sense més. O sigui, tampoc causava una preocupació. No, es veia molt bé. I aquí és on dic jo que ara arriba el moment decisiu, jo crec, de la jornada. I el més interessant, sí que va haver el 5 de 7 amb Agulla, que va fer que es guanyés el concurs als punts.
1: Però el concurs ja s'havia guanyat a segona ronda. 20
2: punts, pràcticament.
0: No, però quan fins a la tercera ronda anaven segons.
1: Sí,
0: no, anaven
1: però,
0: tercers, de fet, a tercera ronda.
2: Sí, no, Esparreguera estava...
0: tercers a tercera ronda.
2: Tercers a segona
1: sí.
2: ronda.
1: Però per mi, amb el que van fer a segona ronda,
2: és un
1: castell que normalment va dissabte.
2: Clar, van fer el 5 de 7 a Magulla, que els hi va donar mil... O sigui, van fer que acabessin en 1940 punts i la segona colla classificada, 1925. O sigui, una diferència mínima.
0: Sí.
2: Però els dos moments més importants, jo crec, en aquella plaça, els moments on va haver silenci absolut, com vam parlar l'altre dia de la Torre dels Bous, els dos moments on la plaça sencera va celebrar el que estava passant va ser el 3 de 7 per sota, que quina bogeria. Jo amb l'Àritz i amb el Magí, que estàvem veient el castell, pensàvem que no el feien. Estava molt estrany, va haver una estona que estava estrany, no semblava que ho anessin a fer. I el moment màxim de màgia a una plaça castellera que jo mai he vist va ser el moment de dir per megafonia
1: 5 de 7 amb l'Agulla.
2: No.
1: Ah.
2: Intent de 4 de 8. En aquest intent de 4 de 8 jo crec que tot el món volia que sortís.
0: Que no és un intent, va acabar sent
1: intent desmuntat.
2: Sí.
1: Però jo crec que hi havia tothom tenia ganes de veure un altre castell de 8 a Torredembarra.
2: I els de la xarxa que el teníem darrere i l'escoltàvem,
0: de fet,
2: tots teníem clar que estava molt parat. O sigui, tots teníem clar
1: que
2: aquell castell
1: anava dalt. No era lleig. Va ser molt, molt, molt, molt lent, però lleig no era.
2: Cert que era molt lent, però jo crec que també per la poda no voler fer alguna sotregada forta, però estava molt bé aquell castell.
1: I jo vull comentar una cosa. S'havia dit que anava a ser un concurs de una jornada de Torredembarra que anàvem a veure més d'un castell de 8 i només vam veure un intent desmuntat.
2: També
1: on estaven els altres castells de 8?
2: També diré que veient els castells que es van fer i com estaven de parats, jo crec que les colles de Torredembarra no van voler arriscar.
0: Clar, per exemple, la temporada passada... Dies.
2: Que jo crec que tenien molt clar què castells havien de fer de la gamma de 7 per poder guanyar el concurs sense haver d'arriscar.
1: És que no van veure, no va haver-hi ningú arriscant de més.
0: No, és que colles que podien fer castells de 8 que no estan a la jornada de Torredembarra, que estan a dissabte, era amb Nois de la Torre, que la temporada passada, o sigui, fa 2 anys, el concurs el van intentar, que va acabar amb l'intent desmuntat, si no m'equivoco. Castell de Fels, que el va carregar
1: fa 2 anys,
0: que ha fet castells de 8 a Torredembarra amb els 30 edicions que hi ha hagut.
1: Només hi ha hagut un
0: descarregat. No, 30 anys, perdó. Només hi ha hagut un carregat i un descarregat.
1: Sí, sí,
0: i aquest intent. No sé si hi ha hagut intents més, però tampoc són castells, perquè es veuen molt. Perquè com es diu el nom, el mal nom del concurs de Torredembarra és Concurs 7, de colles de 7.
1: Però hi havia mínim dos colles que sabíem que Sarrià i Berga sabíem que els estaven assajant, sí, sí, i eren objectius reals. I al final...
2: Berga va tenir una actuació bastant complicada, jo crec.
1: Jo crec que...
2: En general, no se'ls va veure tan confiats com jo pensava.
1: Com jo pensava que arribaven a guanyar el concurs.
2: Sí. Igual també et diré Esquerra de l'Eixample.
0: No, és que...
1: Per mi Esquerra d'Eixample va va marcar-se els seus tres millors castells de la seva història.
0: Sí, sí.
1: No tenia res més a fer. Si la cinquena hagués fet el 5 de 7 amb l'agulla, ens haguéssim fet les rises, però jo crec que van veure que no els servia per guanyar.
0: No, haguéssim quedat segons o tercers.
2: Haurien
1: de calcular, però jo crec que haguéssim quedat segons.
2: En general, totes les colles...
1: Ho estic mirant.
2: En general, totes les colles van anar més a l'ample que a l'alt.
0: Sí, sí.
2: Van fer que l'agulla i van fer castells a l'ample i jo pensava que hi hauria un pis més.
0: Que ara vull tirar el dato curioso, no? Com a vegades faig. A l'últim 5 de 7 amb agulla que es va veure a la història dels mons dels castells va ser fa 2 anys al concurset. O sigui, des de fa 2 anys que el va fer Nois de la Torre i alguna colla més que no me'n recordo, perquè el va fer una colla, no me'n recordo quina era, el va fer Nois de la Torre per empatar i al final Nois de la Torre va haver de fer el 7 de 7 amb agulla.
2: A mi em van dir una cosa ara que
0: però és que el, 7 de, el 5 de 7 amb agulla feia 2 anys que no es veia a cap plaça dels castells. O sigui, un castell que va servir la temporada, se fa 2 anys, el concurs per empatar, aquest any va servir per guanyar.
2: Ara diré...
0: Pitjor nivell, aquest any que fa 2 anys.
1: A dades objectives, sí. O sigui, ho sentim, però sí. El nivell de Torredembarra ha baixat. Jo tinc però clar que el de dissabte ha pujat moltíssim. I el de diumenge, bueno, segueixen sent les colles, sí, de diumenge. Sí.
2: Jo vull obrir un malor, ara que estàs parlant d'aquest concurs on va guanyar Torredembarra, potser?
0: El de fa 2 anys, sí.
2: A mi em consta que Torredembarra, no sé si va ser el 5 de 7 amb agulla o 7 de 7 amb agulla, van fer?
0: 7 de 7 amb agulla, 5 de 7 amb agulla.
2: No sé quin dels dos. Van tenir...
1: Torredembarra va fer 5 de 7 amb agulla i 7 de 7 amb agulla.
2: Va tenir una situació de faixa a terra.
0: Crec que això va ser fa...
2: O de començar més tard i no se'ls va, no se'ls va treure els punts i van guanyar. A mi això se'm va filtrar l'altre dia per la plaça.
0: Pot ser, pot
2: comentant
0: ser.
2: Sobre el concurs.
0: Pot ser.
2: Però el que jo volia dir, que era una altra cosa que tenia aquí a la... mirant, que de fet ho vam comentar el dia del concurs.
1: Una cosa.
2: M'espero.
1: Sí, perquè jo estava calculant que hagués passat si l'Esquerra d'Eixample hagués fet el 5 de 7 amb l'agulla. Sí. 5 de 7, 3 de 7 per sota, 7 de 7, tu a quarta ronda no pots, a cinquena ronda no pots fer el 5 de 7 amb l'agulla. Per què Esparreguera va poder fer el 5 de 7 amb l'agulla?
2: No sé, però tenia un funcionament molt estrany perquè Cerdanyola...
0: Perquè el 5 amb agulla Cerdanyola... puntó més que el 7 de 7, crec.
2: No, però Cerdanyola va fer un intent desmuntat de 3 de 7 amb agulla
0: i no, després va fer 3 de 7. No. Va, intent.
2: Ah, intent. Bueno, és que no es diferencien bé els colors. Ara mateix no m'ha recordat.
1: Ja, però el 3 de 7 amb l'agulla és superior al 5
2: sí, però,
1: de 7 amb l'agulla.
2: Però vull dir que van fer un 3 de 7 amb
0: sí, però Cerdanyola en cap moment...
1: No, jo estic parlant dels...
0: Esparreguera en cap moment va fer el 3 amb agulla.
1: 3 de 7 per sota.
2: Esparreguera va fer el 5 de 7 al primer.
1: Tenim un...
0: Clar, no, sí que pots, perquè... Esparreguera va fer el 5 de 7, 3 de 7
2: sí,
0: per sota
2: 5
0: 7 i 7 de 7. I
2: el 5, el 7 de 7.
0: Clar, no, millora el 5 de 7.
2: El 5 de 7
0: i el 7 de 7. També o millora els dos. O sigui, ja pots veure que millora els dos.
1: Vale, pues, fem castells porra, la calculadora vostra no funciona.
2: Vale, jo el que anava a dir...
1: Des d'aquí amb tot el carinyo, però no em deixa... O sigui, no puc... no em deixa posar el 5 de 7 amb l'agulla superior perquè... El 3 de 7 amb l'agulla, el 3 de 7 per
0: ara
1: sota
0: mireu,
1: superior.
0: Ara mireu, aneu dient les...
2: Mentrestant, vaig a una dada que volia donar.
0: Sí.
2: Cerdanyola, tercer del concurs de Torredembarra, va fer 2 de 7, 4 de 7 amb l'agulla i 3 de 7. El que jo vull arribar amb això, si Bous de la Bisbal hagués classificat el concurs de Torredembarra, quedava quart. Perquè va fer un 2 de 7 carregat, 4 de 7 amb l'agulla i 3 de 7 amb l'agulla. Crec que per punts queda quart. Si no queda quart, queda tercer.
1: Que és que,
2: o sigui,
1: és que...
2: Hem de parlar també del nivell de quart, del concurs de quarts amunt i del nivell que té Torredembarra. Perquè no estan tan lluny. O sigui, va ser una cosa que es va parlar en el moment, que estaven lluitant per quedar primers fent un 3 de 7 amb l'agulla que no els va sortir i nosaltres ho vam estar comentant, que és que Bous de Bisbal, i ara no me'n recordo què va fer Viladecans o Mediona, haguessin quedat top 3, top 4, top 5 d'aquest concurs.
1: Bueno,
2: què va fer Mediona?
1: Mediona va fer 3, 4, 7, 5 de 7. Hagués quedat 5 una...
2: de 7?
0: No, ha fet 3 amb agulla. No, 3...
1: no va desmuntar-lo.
0: Ah, vale.
2: No sé, però que haguessin quedat tabla alta, que també aquesta és una alta.
0: Sí, sí. Ai, he posat carregat.
2: Un triple empat.
1: Vale.
2: No, triple no.
1: Jo tinc que hagués... com hagués quedat... perdó. Jo tinc com hagués quedat... Bous al concurs. Bous, amb l'actuació que va fer, hagués fet 1.730 punts.
2: 1.730, hagués quedat...
1: I Cerdanyola... 1735 punts.
2: Quart per 5 punts, eh? Bous, ara podem parlar que Bous és la quarta millor colla. Si fem la lògica que ha dit el Pol de, que es fa de que s'agafen els tres concursos, si agafem el de quarts amunt, Bous de la Bisbal és la quarta millor colla del concurs de Torre de Mar.
1: Sí, sí.
2: Per davant de Sarrià, que va intentar un 4-8.
1: És que és molt fort, o sigui, el nivell de dissabte passat a la Bisbal va ser molt alt.
0: Escardats va acabar amb 1.665 punts i afegint el 5 de 7 amb agulla, afegint el 5 de 7 amb agulla descarregat, tindria 1.790, és a dir, hagués quedat tercer, amb el 5 de 7 amb agulla.
1: No li hagués servit per...
0: No, per guanyar, no.
1: Ni per guanyar, ni...
0: Però hagués quedat tercer. Vale. I hagués enviat a Cerdanyola fora.
2: Ah, no me'n recordo de punts, però crec que ho van mirar al moment de plaça. Si Sarrià carrega el 4-8, guanya.
1: Sí,
2: directament.
1: Carregant. Jo crec que sí.
2: Sí, crec que era carregant.
0: T'ho podria mirar, però és que amb la calculadora que fa tanta badra...
2: Crec que servia ja, que carregar ja el tenien.
1: Ara jo ho tinc perquè ho tenia mig posat. 5 de 7, 4-8. 5 de 7, 7 de 7, 4-8 són... És molt difícil aquesta aplicació dins...
2: 3 de 7 amb agulla.
0: Utilitza aquesta, és millor. Concurs de Castells.
1: Jo estic aquí.
0: Ah, vale.
1: 1.965 punts i es va guanyar en 1.940, o sigui, 4-8 descarregat i haguessin guanyat. Si el 4-8...
0: Jo crec que no.
1: Si el 4-8 hagués sigut carregat...
2: I 4-8, treus el 3 de 7? 3 de 7 puntua menys que el 5 de 7 i 7 de 7?
1: Sí.
0: 3 de 7 amb agulla, eh?
2: Amb agulla, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Puntua menys.
1: 4 de 8 carregat... 1.820 punts...
0: Haguessin quedat tercers.
1: Sí. O sigui, l'havien de l'esquerra.
0: Sí, sí. Nil, tens alguna pregunta? Que sàpigues o sàpigues? Fes-la. Tu fes-la.
3: És que estàvem parlant abans a classe. Ara de punts no parlaré perquè la veritat és que m'he perdut a meitat de la conversa i ja he començat a escoltar números i ja està. Estàvem parlant abans a classe sobre les gralles, els concursos.
0: Sí.
3: I
2: clar, una altra cosa, això no ho hem dit. El Nil estudia música.
0: I a part d'això no ho hem dit, a part dels concursos, a cada concurs hi ha
1: un concurs de gralles.
0: Aquest sí que és
1: podríem individual. Saber qui va guanyar el concurs de gralla de Torredembarra.
3: Això és el que us
2: sí,
3: volia...
2: jo vaig desconnectar per al Nil durant una dada.
3: Us volia venir a preguntar sobre això i també volia que expliquéssiu una mica penalitzacions.
0: Sí.
3: Tant dels castells i tot això, perquè sí que hi ha penalitzacions, això sí que ho sé, fins aquí arribo segur. I perquè les expliquéssiu una mica i si sabeu algunes de les gralles també, que no sé si teniu...
0: No, de les gralles no sé molt, sí que sé que hi ha un guanyador de colla, de cada colla, o sigui, de cada concurs, aquest sí que és individual, rotllo, Torredembarra guanya un, dissabte guanya un i diumenge guanya un altre.
1: Pots mirar qui no dissabte, qui va guanyar ahir?
0: Dissabte sempre, o sigui, diumenge sempre guanya Xiquets de Tarragona.
1: Bueno, però perquè
0: les... Xiquets de Tarragona, la colla vella i tal, però
1: les gralles
0: guanya.
1: De Xiquets de Tarragona...
0: Sí, sí.
1: És que no pots competir.
2: I els guanyadors del concurset de gralles classifiquen. És a dir, no guanyen. Classifiquen a una jornada final. Sí, van comentar a la plaça i ChatGPT me l'ha confirmat.
0: Ah, doncs pues no
2: sí.
0: Ho sabia això. Jo no, sé, no ho sabia.
2: Classifiquen i van ser Castellers d'Esparreguera primers i Castellers de Mollet segons.
1: Sí, van guanyar les mateixes
2: gralles. Sí, es va cantar Tongo a la plaça. I d'això, aquests dos grups passen a la final del concurs de grallers amb altres classificats.
1: Amb els altres classificats, amb els dos de dissabte i els dos de diumenge.
0: Això ho sabia, pensava que cada jornada guanya un.
1: I podem fer porra també després dels sí. Grallers.
3: Sabeu què es té en compte a l'hora del concurs de grallers? O...
0: Ni idea, jo crec que... Sí. Idea,
1: no? Jo me'n recordo que un any van penalitzar una colla, crec que era les grallers dels Xiquets de Hansu. En plan, la colla xina, aquella que va venir un any.
0: Que va guanyar un concurs de dissabte i va dir...
1: No, va quedar segona. No. Perquè l'Aina Mayol vindria aquí i te diria que ella va guanyar.
0: Ja, però va guanyar i van renunciar al premi.
1: Van quedar segons perquè no... Vaig a mirar-ho, però...
0: Van renunciar al premi. Jo tinc claríssim.
1: Jo crec que van quedar segons.
0: Les dues preguntes que ha fet el Nil. Una, què valoren? Jo no sé segur, no tinc les normes de gralles, però jo entenc que valoren l'afinació, que totes les gralles vagin a l'hora, etc, etc, etc. Entenc que és una cosa bàsica per les gralles. I després entenc que és l'entrada a l'aleta, la sortida del castell i tal. Jo crec que també tot això riu, que no facin l'entrada al castell, l'inici de la música quan estan pujant quins, quan és un 3 de 7 hauria de ser quan pugen terços. Entenc que són coses així, quan fa l'entrada a l'aleta, quan toca l'aleta, que la toquin a l'hora, que no la toquin descompensada o alguna cosa així. Jo estic parlant de música sense saber el que sé més de música, però jo crec que és alguna cosa així.
2: Igual, igual valoran com a quarts amunt, que van guanyar les gralles de Mediona.
1: I eren les mateixes que les del cartell del Puig. Bueno, vaig a dir-te...
0: Després tinc una altra pregunta, respongo l'altra pregunta que has fet.
1: Vaig a dir-te el que va passar aquell concurs del 2016, sí. Aquell 1 d'octubre. Xicots de Vilafranca va fer 2 de 8, 3 de 9 carregat i 5 de 8 carregat. Sí. I Xiquets de Gansú, aquests, van fer 3 de 9 descarregat, 2 de 8 i 4 de 8. Sí. Per punts, guanya... Per punts guanya Xicots de Vilafranca. Amb 2.270 i 2.235 Xiquets de Gansú.
0: Sí, sí, no, sí, sí, per punts, sí, pensava que no, però estàs mirant els punts actuals?
1: Estic a concurs...
0: Vale, vale.
2: És al·lucinant com el Pol cada dia s'esforça en que algú li tregui la raó...
0: I no, però sí, no, és que jo tenia... Se tenia l'anècdota perquè...
1: L'anècdota és que van estar a punt de guanyar.
0: Vale, vale, però ja està.
1: Però...
0: No, no, sí, sí, jo pensava
1: que guanyar... L'Aina va anar amb el 5 de 8 i va guanyar. L'Aina, no, per quedar la cap de colla...
2: Podem parlar de l'Aina, que...
0: No, no parlarem, no parlarem, no parlarem.
2: No, parlem. Jo no tinc clar de quina colla és, eh?
1: L'Aina és de Xicots de Vilafranca.
2: Sí, sí, no. Actua amb Xicots, ok.
0: No, ja no.
1: No, ja no.
0: Bueno, actua amb els Escaiots del Pla.
1: Ara amb Escaiots del Pla.
2: Però és més de Vilafranca. Sí, sí, sí. Vers de Vilafranca, però més vers de Vilafranca que del Madrid el Pedrerol. O sea,
0: sí, sí.
2: Aquesta senyora se li nota moltíssim que li canta als vers de Vilafranca.
1: Bueno, l'altre dia ho vam veure...
0: Seguim el programa, portem torna de barra.
1: Sí, va, perquè hem de parlar de...
0: La resposta del Nil, que la gent ho sabrà, se li agafarà d'allò. Hi ha normes que ara no te les puc dir totes, però hi ha algunes que em sàpiga, per exemple, quan fas un castell et poden penalitzar, no sé quants punts et penalitzen, però et poden penalitzar si tu vas fer un castell, tens X temps. O sigui, quan acaba el castell de la ronda anterior i et toca a tu, tens, crec que són a diumenge 5, a dissabte 4 i a Torredembarra 3, 4, no ho sé, però alguna cosa així. Tens un temps. Si passes d'aquest temps, et penalitzen. Si la canalla puja, si li cau un casc, et penalitzen. Si estàs pujant i se't cau la faixa, et penalitzen.
2: Si no fas l'aleta, et penalitza.
0: Si no fas l'aleta, et penalitzen. Si fas un castell, fas un intent desmuntat i el tornes a fer la següent ronda, et penalitzen. Si fas
1: si
0: peu,
1: el
0: no, peu
1: s'enfonsa.
0: Si
1: s'enfonsa.
0: Sí.
3: I per què si els greies no van amb camisa els descalifica directament?
0: Això no ho sabia.
3: És que m'ho han dit avui i m'he quedat flipant.
0: No tenia ni idea.
1: Jo no ho sabia, tampoc.
0: Per igual han de ser greies de la colla, no poden ser greies contractats o alguna cosa així.
3: No, però era... O sigui, anàvem en la samarreta de la colla, eh?
0: Ah, doncs pues, això no tinc ni idea.
1: Per protocol?
0: Sí, no ho sé. No tinc ni idea d'això. Aquí hi ha protocol, no. Si te'l vol llegir. Hi ha protocol del concurs.
1: És
0: no
1: molt llarg,
0: puja.
1: Que m'acaba de sortir.
2: Sí, pues,
3: és que la meva lògica és...
1: No, jo és que estic a la pàgina.
3: La meva lògica és, si a la pinya pots anar amb samarreta, hauries de poder tocar igualment, no?
0: Clar.
3: O sigui, segueixes sent...
0: Sí.
2: Això t'ho has d'apuntar i el 15 d'octubre...
0: Li vas preguntar al coordinador.
2: Ho llancem. Perquè quarts amunt fa entrevista a la coordinadora. Sí. Crec que és el millor moment per tirar aquest pal.
0: Sí, pot preguntar.
2: De fet, això és una altra cosa que volia comentar, de diferència amb quarts amunt. Sí. O sigui, el concurs de quarts amunt, els punts es restaven. En aquest cas, perquè em vaig enterar l'altre dia, el concurs de Torredembarra i els dos a Tarracuarena, no és que restin punts, sinó que és en cas d'empat.
0: Sí.
2: O sigui, totes aquestes coses que treuen punts és en cas que empatin dues colles.
1: Sí.
2: Que jo tenia, o sigui, jo com a persona que no tenia ni idea, pensava que era que directament se't cau el casc, pum, et trec punts. I
0: de
2: no
0: fet,
2: és en cas d'empat.
0: De fet, clar, de fet aquí és una, hi ha un d'això que puc explicar perfectament. Sarrià, Badalona, Escardats, Berga, Caldes de Montbui, totes aquestes colles van empatar punts amb 1.665 punts. I van quedar quarts Sarrià, Badalona i Escardats perquè no van tenir cap penalització, i Berga i Caldes de Montbui van quedar amb els mateixos punts, en lloc de quarts van quedar setents perquè Berga...
2: La mateixa, exactament la mateixa...
0: Que... Berga té una penalització d'utilització de dues rondes per fer un mateix castell, en aquest cas la penalització serà doble, i Castellers de Caldes de Montbui, el mateix.
2: Amb el mateix castell, també.
0: 7 de 7, igual.
2: 7 de 7. Que la tradició d'Eduardo és per fer el mateix castell. El primer 7 de 7 que ha de desmuntar,
0: sí,
2: no és perquè estigui malament, clar, és perquè el Dosos tenia una rama a la cara.
0: Clar, però això era, o sea, no pot fer res, clar.
2: Al fer-ho conjunt, es van col·locar de tal manera que ells, clar, l'única zona que tenien era a sota un arbre.
0: Sí, sí. Però clar, això la cosa és, si els penalitzes, es queixarà la verga. Si no els penalitzes, es queixarà l'altra colla que queda per darrere, saps? Llavors, clar, què fas? Has de seguir les normes. Si no hi ha protocol per cas que hi hagi un arbre, perquè a Tarragona no hi ha arbre, llavors...
1: Vale.
0: A partir d'aquí...
1: Jo m'aniria ja al...
0: Explico que no m'ha explicat ordre de classificació i després passem ja a la jornada de colles internacionals. Primer, Esparreguera. Segon, Castellers de Figueres. Tercer, Castellers de Cerdanyola. Quarts, Sarrià, Badalona i Descardats. Setens, Berga i Caldes de Montbui. Novens, Esparcet de l'Estany. Desens, Castellers de Mollet. Onzers, Xiquets de Cambrils. I dotzers, Castellers de Poble Sec.
1: Xiquets de Cambrils i Poble Sec, que era la primera vegada que tant una com l'altra actuava.
2: Sí. Que de fet, jo no era conscient, però Poble Sec a la tercera ronda no va fer castell.
0: No.
1: No, perquè van caure el 5 de 7 a la segona.
0: Que de fet,
2: sí, però
0: s'ha de dir...
2: van fer 4 de 7.
1: Sí, bueno, jo crec que per
0: que
1: jo crec
0: que
1: tenir anar, punts.
0: Volien amb el 3 de 7 de Magulla i van...
2: Sí, no, jo que... És això, no tenia...
0: Perquè venien, si no m'equivoco, venien de l'actuació de
1: la Mercè.
0: De la Mercè fent 4 de Magulla, 3 de Magulla i no seguint castell al tercer.
1: I jo crec que va ser el 3 normal.
0: Pot ser. A partir d'aquí, abans d'una altra anècdota, només aquest dissabte va ser, jo crec, que el concurs de Torredembarra amb menys caigudes que s'ha caigut de la història. No és el data, no és la data, però només Cerdanyola amb un intent i Poble Sec amb un castig carregat. Tot el més va ser descarregats o intents.
1: Desmuntats.
0: Sí, desmuntats, perdó.
1: Vale.
0: A partir d'aquí, passem a parlar del concurs de...
1: Dissabte,
0: de les colles internacionals.
1: Vale.
0: Expliquem una mica ràpida què és.
1: Jo tinc una pregunta.
0: No, és diada.
2: És diada.
0: Vale. Expliquem una mica... Sí, que no s'explicarà perquè no volem entrar això.
2: Sí, s'explicarà.
1: No, perquè no tenim temps de comentar tantes
2: però
1: coses.
2: Si ha, nois, sigueu conscients, si ha explicat.
0: Sí, però no tot. Ja no s'explicarà. No s'explicarà. A partir d'aquí...
1: Mare de Déu, senyor.
0: Tinc un àudio. Tinc un àudio. Voleu que el posi ara? El poso després?
1: Jo el posaria ara.
0: Primer parlem. Vale. Com ja s'ha dit, jo vaig veure el concurs de Torredembarra des d'Andorra. Vaig anar el divendres a Xam als Castellers d'Andorra. Poso l'àudio al cap de colla i després expliquem totes les colles i coses que van. Bueno, estem aquí amb el Pere, cap de colla dels Castellers d'Andorra. Bueno, em volia preguntar una mica per la jornada aquesta internacional de les colles del dia 3, que et sembla aquesta iniciativa que té la coordinadora des de fa anys i tal, i una mica les intencions vostres i com encareu aquesta dia tan guai que teniu a la plaça de la Font a Tarragona.
4: Bé, reunir-nos amb les colles internacionals sempre està molt bé, ens agrada molt. A mi personalment m'ho passo molt bé amb elles. Malauradament no poden assistir totes, no ha sigut possible, estaria molt bé, però bueno, organitza Tarragona i estarà bé també. Llavors, per la part nostra, volem fer una diada històrica, una diada que mai hem fet i aviam si amb aquests dos últims assajos podem aconseguir-ho.
0: Com una mica la temporada, ja he vist que aquest any ho ha estrenat el 4-7 per primer cop a la història i tal, com us ha pintat aquesta temporada i com la voleu acabar?
4: Realment aquesta temporada està sent un somni, està sent històrica, la colla està molt motivada, hem aconseguit el 4-7, hem afiançat molts castells que abans no teníem i aviam si podem culminar... Bueno, vam descarregar el Pilar de 5 després de 9 anys i aviam si podem culminar amb el que tenim pensat.
0: Pues moltes gràcies i molta sort el dia 3 a Tarragona.
4: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Pues aquí ho he escoltat al Pere, el cap de colla de Castellers d'Andorra, que en narra això, que té moltes ganes d'actuar amb les colles estrangeres i tal, a la plaça de la Font, que és una oportunitat. Sí, és veritat que Andorra, com han dit ells, que poden voler arrossegar més camises perquè està més a prop i tal, però per les colles que venen de fora és una oportunitat espectacular. Jordi, Nogui o Nil, que algú dels tres, si em vol dir les colles que podrem veure la jornada dissabte, els sabeu, no les sabeu?
1: Ah, dissabte, sí.
0: Dissabte, perdó.
1: Jo és que estic preparat ja per dissabte, lo tengo todo abierto.
0: Sí, sí.
2: No, jo de les internacionals ara mateix no et sé dir.
1: No, Andorra...
2: Et puc dir les que no.
1: Castellers de lo Prado.
0: Sí.
2: Castellers de lo Prado, que han fet una campanya de màrqueting
0: Copenhague,
2: espectacular.
1: Però des del mes de març porten fent la campanya de lo Prado.
0: És Copenhague, lo Prado, Andorra...
2: Edimburg,
0: crec.
2: Les punteres, per si
0: sí, dir. Ara no sé quina més. Perdoneu, és que això no... És una cosa que costa més trobar, però ara no ho sé... No sé dir-t'ho, però
1: bueno,
0: és una...
1: Colles que hi haurà castell de set.
0: Sí.
1: Algun caurà. O sigui, no caurà de... No caurà de que caurà literalment.
0: Caurà de que hi haurà.
1: De que caurà, sí, exacte. I serà una diada, jo crec, bastant interessant per anar a veure-la. Nosaltres, a les xarxes de Piles al Vent, aquesta diada es farà.
0: Sí, pues podreu seguir la diada.
1: La podreu seguir per xarxes.
2: Castellers d'Andorra, Castellers de París, Castellers de London, Castellera de Madrid, Copenhagen i Lo Prado.
1: Doncs això està tot dit.
0: Edimburgo no va, jo pensava que sí.
2: Serà a les 11 a la plaça de la Font de Tarragona.
0: Sí.
1: I hi haurà altres colles que no actuaran, però sabem que aniran.
0: Sí.
2: A més, com altres maniques, colles internacionals que estaran presents podran fer simbòlicament al final un pilar conjunt de quatre.
1: Uau.
2: Això posa a mi col·lega.
1: Bueno, Ajuntament de Tarragona. Ens anem a dissabte, no?
0: Sí, anem a dissabte.
1: A les 4 i mitja de tarda a la Tarragona plaça. Colles, en ordre d'actuació. Colla jove a Castellers de Sitges, Castellers de Terrassa, Tirallongues de Manresa, Xics de Granollers, La Jove a Barcelona, Castellers de Lleida, Bordegassos de Vilanova, Xicots de Vilafranca, Marrecs, Castellers d'Esplugues, Castellers de la Sagrada Família, Nois de la Torre, Sagals d'Osona, Xiquets del Serrallo, Castellers de Sant Cugat, Nens del Vendrell, Castellers de Castelldefels i Castellers de Sabadell. Aquestes són les 18 colles, si no m'equivoco, crec que no ho diu malament quan dic 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, 18 colles que actuaran a la jornada dissabte. Què estàs fent, Pol?
0: Buscant això, perquè no ho trobo ara, de les colles que van.
1: Vale, jo, si us sembla, anem colla per colla, irem comentant què pot fer.
0: Sí.
1: Comencem per la colla jove als Castellers de Sitges.
0: Vinga, va. Jo crec que jove de Sitges anirà 3 de 8, 4 de 8 i segurament o 5 de 7 o intentarà una cosa que fa molts anys que intenten i no fan, no aconsegueixen, que és el 2 de 7. Però crec que anirà més pel 5 de 7.
1: Pol, t'estàs deixant un castell que ha sigut insignia aquesta temporada.
0: 3 per sota, no crec, no sé, segurament sí. 3 per sota,
1: a
0: 4...
1: A mi em va arribar...
0: Ha creït 3 de 8, el 3 de 8 no l'ha fet amb la vida.
1: A mi em va arribar... La vida no, la temporada passada sí.
0: No, no.
1: Sí. A mi em va arribar l'altre dia que seria 4 de 8, 3 de 7 per sota i 5 de 7.
0: Jo 5 de 7, no, jo anava pel... És que el 2 de 8 hi tenen moltes ganes de fa 4 anys.
1: El 2 de 7 jo l'he... I s'han vist proves.
0: Sí, sí.
1: S'han vist
0: però
1: proves.
0: Però no crec. No crec.
1: De
0: comentar...
1: 2 de 7 travessat sencer al Palau del Rei Moro.
0: No, Guinir, voleu comentar? Sitges? Sí, per sobre una mica. Anirem més ràpid aquesta dia, que són moltes colles.
2: No sé què dir-te, Sitges. Jo crec que aniran... Van amb poca ambició i no faran molta cosa.
0: La que tenen, la possibilitat que té cada colla. Sí, com han dit, Castells de Foix van amb poca ambició al concurs de 4 amunt. La que podien fer.
2: Pues això, jo crec que han classificat, no gràcies a aquesta temporada... I...
1: Bueno, és que la temporada l'any passat de la jove va ser increïble
0: passat, sí, sí.
2: I aquest any no estan mantenint aquí nivell.
0: Van fer castells de 8 sense
2: si es comptés només aquesta
0: propi,
2: temporada
0: sí.
2: Jo diria que la jove de Sitges s'anava a concurset.
0: Sí, però per això tens
1: potser
0: una
1: potser no, perquè ha fet 4 a 8. Bueno, has carregat el 4 a 8 un parell
2: d'hores. Però tampoc l'ha fet tantes vegades. Vull dir,
1: no.
2: Està més al nivell del concurset que
0: no, però amb dos 4 de 8 arribes a diumenge.
1: Sí.
0: A dissabte.
1: Vale, Castells de Terrassa serà la segona colla a actuar. Jo no tinc res per Castellers de Terrassa, no sé, o sigui, 2 de 7 segur que l'han descarregat aquest any.
0: Jo crec que serà un 2 de 7...
1: Intentaran el 4 a 8 perquè ja l'han intentat en dues ocasions i ja els ha quedat en intent. Mm. Jo espero que sigui 2 de 7, 4 a 8 i algun castell de gama alta del 7 com el pot ser el 5 de 7.
0: Sí, jo anava a dir el mateix, anava a dir 2 de 7, 4 de 8 que igual els hi quedem carregat, espero que no, els hi quedem carregat i 5 de 7 o igual intentaran... No, anava a dir... No, el 5 amb agulla, però no crec. No crec que es vegi un 5 amb agulla a la jornada, a la TAP.
1: Dubto molt. Vale. Tercera colla. Tirallongues de Manresa.
0: Ostres, que tinc poca informació d'aquestes colles.
1: És que jo...
0: Tan lluny. Però entenc que serà 3 de 8, 4 de 8 i 5 o 2 de 7. Ara no ho sé, però jo crec que serà...
1: Tirallongues de Manresa aquest any... És que no tinc molt clar tampoc què ha fet. Han fet el 4 i el 3 de 8 segur.
0: Jo crec que serà algo així. 3 de 8, 4 de 8, 2 de 7 o 5 de 7, algo així.
1: Sí. Jo diria 4 de 8, 4 de 8, 3 de 8, 5 de 7, algo així diem.
0: Sí.
1: Vale.
2: Jo crec que serà una jornada de dissabte de que qui li fiqui un folre al castell que sigui ja té molts papers per guanyar. I que se piguem de colles que ara mateix
1: anem a la primera colla que pot ser guanyadora d'aquest concurs. Primera colla, Xics de Granollers. Xics de Granollers és una colla que aquest any només ha fet 3, 4, 8 i 7 de 8. però hem vist, ell, a més ells ho tenen molt, ho fan molt bé, que a mi m'agrada molt com ho fan, ho publiquen tot a l'Instagram, tot l'assaig a l'Instagram, i hem vist dos de 8 en folre descarregat passat sencer assaig, i hem vist proves del 3 de 9 en folre fins 600. Jo crec que aquí està el, crec que el Castell de Nou et dona victòria d'aquesta jornada. Aleshores, jo crec que serà 7 de 8, 2 de 8 en folre i 5 de 8, que és un castell que net ja han passat. I la quarta ronda pot anar a buscar la ronda millora amb sí. aquest 3 de 9 en folre, sí. que no sé si Xics de Granollers és collà nou o no.
0: Teòricament, jo crec que...
1: No ho tinc clar.
0: Ara no em sona. Però doncs hem passat, Castellet de Terrassa ha fet aquesta temporada el 3 per sota.
1: També el poden portar, sí.
0: Següent ronda, següent colla castellera.
1: Colla jove de Barcelona.
0: Colla jove de Barcelona, jo crec que serà fàcil. Anirà amb 4 de 8, 2 de 7. I aquest any ha fet el 9 de 7 aquesta temporada, ha fet l'altre dia a la Mercè.
1: Jo crec que
0: però
1: serà
0: crec que anirà això. També, igual se la jugarà, que crec que no l'han fet
1: mai el 3 de 8.
0: Mai el 3 de 8. Jo crec que no l'han fet mai o fa any que no el fan.
1: Jo crec que,
0: però crec que no l'han fet mai.
1: També serà 4 de 8, 3 de 8, 2 de 7, no hem dit? Clàssica.
0: Sí, jo crec que sí, anirà por ahí.
1: Vale. Seguim. Castellers de Lleida, que ve d'un cap de setmana que ha descarregat el 2 de 8 en folre.
0: Sí.
1: O sigui, arriba...
0: I ha estrenat el 7 de 8.
1: I ha estrenat el 7 de 8. Arriben en un moment molt bo en Castellers de Lleida. Jo crec que 2 de 8 i 7 de 8 són castells segurs.
0: Sí.
1: I tercera ronda o baixaran pretensions amb el 5, amb el 3 o després...
0: O provar el 5 de 8.
1: O provar el 5 de 8.
0: Jo crec que anirà por ahí. Jo crec que començaran també pel 3 de 8 per de fer...
1: Pel 3 de 8, eh?
0: Jo crec que començaran 3 de 8 per...
1: L'altre dia van
0: per
1: començar...
0: Per treure sensacions.
1: Van començar amb el 2, eh, l'altre dia.
0: Pues, o alguna cosa així. O el 2 que eren fet bastantes cops aquesta temporada, o pel 3 per treure sensacions, després faran el 7 de 8 que eren fet.
1: Jo cal dir que cal destacar una cosa. El 3 de 8 de l'altre dia va quedar encarregat.
0: Veritat.
1: Aleshores, van descarregar 2 de 8 i 7 de 8, però van carregar el, 7 de 8, el 3 de 8.
0: El 3 de 8, sí, sí.
1: O sigui, jo crec que sortiran de 2 de 8 en folre. Sí. Seguim. Bordassos de Vilanova.
2: Aquesta tenim bastant clar.
1: Anem tots, no?
2: Nil i jo, els
0: Nil,
2: que,
0: va,
2: els
0: castells que volen
2: perquè
0: fer.
2: Perquè van veure assaig. No sabem en quin Vigabà. Ordre, però sabem els castells que s'estan practicant.
1: Quants castells assaixen? 4 o 5?
2: L'altre dia es van assaixar. El 3... De 8 al 4 de 8.
0: Una mica més ràpid, és que no tenim temps.
2: La torre de 8 en folre.
1: Anem tard, eh, Nogui?
2: A 5 de 8.
1: I?
2: I va haver...
0: Una... No, això no...
2: Da
0: no
2: igual, mira. Jo dic, va haver una intentona
3: de fer-se els xulos,
2: de posar folre a un castell que no tenien per fer folre i va enfonsar el peu.
0: No, però
2: va ser un 4 a 9 en folre.
1: Vale.
2: I he de dir una cosa, just això abans... No, però just abans d'aquesta prova, parlant amb gent que està a la mateixa bordada, em van dir, la torre és més possible que s'enfonsi que es caigui. I jo sí. deixo aquí.
0: Però jo crec que la prova del 4 a 8 sigui igual a per anar d'esto, però crec que, no ho sé, però no vaig parlar amb ningú, però crec que pot tindre un pensament. És a dir, tinc el concurs del 2 de 8, tu imagina't, i tinc, perquè han assajat el 2 de 8, no l'han fet mai, o sigui, no l'han fet mai, no l'han fet fa molts anys que no el fan. Llavors, jo entenc com tinc peces claus, sé que serà, però tu imagina't que algú al final em fa i es troba malament i tal, vaig intentar fer aquesta prova en lloc de jugar-me-la, fer un folre amb gent que no és esto, faig un 4 fins a terç, fins a quarts, amb mans noves per dir, hòstia, doncs igual, si aquest em falla, tinc una persona que em pugui canviar.
2: El 4 va ser, perquè era, ja havien acabat l'assaig, van voler fer-se els xulos i porten molt de temps parlant
1: però,
2: de que volen
1: sí,
2: tornar
1: però,
2: els castells.
1: Però tenen, sí, però, o sigui, poden
2: no,
1: tenir...
2: No, el folre que tenen per la torre, és el folre que tenen.
0: Sí.
2: Si algú els hi falla, no tenen un canvi.
0: Clar, i això, però jo, igual és un
2: no,
0: pensament...
2: Ho tenen mirat, i si fan un canvi ja el tenen mirat, però porten assajant dos o tres mesos
0: és el, que dic,
2: el mateix folre.
0: És el que dic, només tenen un folre. Llavors, igual la prova aquesta era per... I si
1: jo,
0: em falla aquest, podré posar aquest i ara fer la prova.
1: Que,
0: no
1: jo crec
0: prova
1: que és molt clar que
2: la
1: intenció...
2: No
1: jo crec que...
2: A més, la sensació d'aquest assaig, tenien la pancarta posada de ganes de tornar-vos a veure que just és la torre 8 en folre. Jo crec que la sensació és voler tornar a revivar a Vilanova amb ells.
1: Jo, tinc
2: que, fer un 4
1: jo crec que és molt clar folre, la intenció, no la intenció és 3 de 8, 2 de 8, 5 de 8.
0: Passem que següent ronda que no ens dona temps a anar del menjar.
2: Que es vegi de cara als nens de l'any que ve.
0: I has de fer molts 2 de 8 abans del 4 de 9.
2: Són vale, bregassos, eh?
0: Vinga, va.
1: Seguim. Xicots de Vilafranca. Clàssica de 8, jo crec que
0: sí.
1: No hi ha més a comentar. No els veig amb la bogeria del 2 de 8 en folre,
0: no.
1: com fa 2 anys vam provar. Seguim. Marrecs de Sal. Una altra colla que pot arribar a ser guanyadora. Sí. 7 de 8, 2 de 8, 5 de 8, inclús Castell de 9, podem arribar a tenir.
0: Marrecs de Sal, jo crec que no era 7 de 8. El que ha fet aquesta temporada?
1: 7 de 8, 2 de 8,
0: 2 de 8.
1: 7 de 8, 5 de 8, 2 de 8, has dit.
0: Sí, jo crec que algú així.
1: Castellers d'Esplugues, 3 de 7 per sota, segur. Sí. O sigui, és el castell de temporada, sí, sí, sí, d'ells. I després podem parlar...
0: Han fet també el 4 per sota i el 2 de 7. Igual va
1: 4 per sota no es pot fer. Jo crec.
0: Hòstia, clar, no punt... crec que no puntua, és veritat. Ostres. No es pot fer.
1: 3 per sota, 2 de 7... L'han fet, 2 de 7?
0: Sí. Pues 3 igual de... faran un... intentaran fer un castell de 8. Tenir un 4 per sota, pots fer un castell de 8.
1: Sí. 3 de 7 per sota...
0: O un 10 o un 5 de 7.
1: Jo
0: o
1: diria que 3 de 7 per sota, 2 de 7, 4 de 8. Vale, pots. Seguim. Castells de Sagrada Família, 4 a 8 segur.
0: 4 a 8 igual intenten el 2 de 7 que crec que aquesta temporada que no han intentat i no sé si han fet algun cop a l'història, crec que no.
1: Jo crec que no,
0: ara
1: no ho
0: sé.
1: I 5 de 7, 7 de 7,
0: sí.
1: Segals d'Osona. Ah, perdó, m'he deixat, nois de la Torre.
0: Nois de la Torre, claríssim. I el que faran, que serà
1: 4 a 8, 2 de 7
0: i 5 de 7. Si no van a pel 3 de 8, que no crec, perquè ens han fet dos castells de 8 a la història, que són els 2-4 de 8.
1: I, està, i des de principi de temporada s'han vist moltes vegades la foto
0: del 2 de 8 en
1: del folre. Primer folre. Quina sort tinc de pujar el primer folre de la història, sí, sí, de Nes de la Torre. Jo ho dubto molt.
0: Jo també ho dubto. Igual
1: però...
2: No creieu que en calentada el tiren?
1: Ha d'haver... O sigui, és que dubto molt que sigui 3
0: fent
1: de...
0: Fent el 2 de 7 pots fer el 2 de 8 després? Sí.
1: No.
0: No.
1: No. Són incompatibles, no, jo crec. Són in... Ja, però jo crec són incompatibles. No són d'aquells castells que són incompatibles, que no tenen mena de sentit, però són incompatibles. Segals d'Osona.
0: Segals d'Osona clàssica.
1: Clàssica.
0: Sí.
1: Sí, no crec que tirin a... O el 7 de 8, com a molt.
0: 3 de 9 en folre.
1: 4 a 8... Però què? 4 a 8...
0: 4 a 8, 3 de 9 en folre i 2 de 7.
1: I 2 de 7,
0: Sí, ja l'han fet.
1: Sí, o sigui... Pas, tindrem la mateixa actuació el 2 de 7 i el 3 de 9 en folre?
0: Jo crec que sí.
1: Uau.
0: Perquè és una colla que abans demanava el 4 en folre i anava pel 3 per menys massa de gent.
1: Xiquets del Serrallo, jo crec que ens el podem saltar,
0: sí.
1: 3 de 8, 2 de 8, 4 de 8
2: i ojo,
1: jo no crec que hi hagi res més.
2: No, al revés. La última diada els va tocar,
0: va ser una hòstia molt gran,
1: que potser no arriba ni a per això.
2: O sigui, han perdut
0: no.
2: Sempre el camí, jo crec.
0: Jo crec que no, perquè el que més mal es va fer va ser el Gaia.
2: Pel Miquel, a mi pel que
1: marxarà. I el Gaia no marxarà.
0: I el Gaia va fer el pilar caminat, va fer el pilar del braç i tot.
1: Vale.
2: Sí, però el Gaia va ser Castell... que va sortir a l'ombra i sí, sí, se'l va col·locar.
1: Castellers de Sant Cugat. Castellers de Sant Cugat.
0: Ara t'ho de mirar, perquè no són ni on estan.
1: Nens del Vendrell, si poden, 3 de 8, 7 de 8.
0: 4 de 9.
1: I 4 a 8, 4 a 9, jo també tinc aquest dubte, crec que el 5 de 8 no els hi arriba.
0: No.
1: Jo crec que no.
2: Jo crec que igual de calentada.
1: 4 a 8, 4 a 9, jo crec que serà.
0: Sí.
1: Castells de Castelldefels, 4 a 8, 3 de 8, 2 de 7.
0: Sí. Dubto que hagin el pilar per sota, el 3
1: el
0: per sota.
1: El 2 de 8 en folre.
0: Sí, és veritat, s'han fet moltes proves, és veritat.
1: Jo dubto que algun d'aquests castells arribi sense haver descarregat el 3 de 8. Aquesta temporada. Sí. I Castellers de Sabadell, l'altra colla que pot guanyar aquest concurs.
0: Que hauria d'estar diumenge.
1: Hauria d'estar diumenge. 7 de 8, 7 de 8, 2 de 8, 5 de 8 són els objectius que ens podem dir reals.
0: Que no han fet el 5 ni han fet,
1: no han fet el 5 2. Ni el 2. Però hem vist proves tots també del 4 en un folre.
0: Sí.
1: Jo crec que és molt empatats amb, o sigui, estan molt empatats amb nens.
0: Sí, sí. Jo crec que el concurs estarà entre nens, si Bordegassos fa el 5 de 8... Sabadell, Granollers i
1: poc. Qui volem que guanyi? Cadascú diu la seva colla.
0: Hi ha Bordegassos.
2: Però què dice?
0: I avui que guanyi Bordegassos.
2: Ho sento.
1: Va, Nogui.
2: Estic revisant les que hi ha. Nens de Vendrell.
1: Sabadell.
2: Vendrell.
0: Jo he de dir, guanyi Bordegassos. A mi hi ha gent de Bordegassos que no em cau bé.
1: Sabadell i Vendrell i Exaequo, O sea, a mi m'és igual si Vendrell o Sabadell.
0: Jo he de dir, a Bordegassos hi ha gent que no em cau bé, hi ha molta gent dins que no em cau bé, però com a colla no tinc cap problema amb ells. He estat i vull que guanyi el concurs, no tinc cap problema, de dir-ho. I ojalà tornin amb el 2 de 8 d'aquesta temporada, el puguin fer aquí, el puguin fer a l'Esperidió i el puguin fer el seu aniversari, a la seva dia de final de temporada, i a les Neus ojalà ve un 3 i 4 a 9, que no crec, ho dubto molt l'any que ve, però tant de bo.
3: Jo crec que el problema de Bordegassos ja es va dir a quarts amunt. I qui vulgui saber quin és, que ho escolti.
1: Vale, anem a... anem a diumenge, perquè queden 5 minuts.
0: Passem molt ràpid, va.
1: Barcelona.
2: Si voleu, dic les colles i dieu els castells que creuen.
0: Vinga, va.
1: Vale, o sigui, jo anem a fer el mateix.
2: Vale.
0: Digues per a veure si vols.
2: Barcelona.
1: Barcelona, 2 de 8 en folre, 3 de 9 en folre i 5 de 8.
0: Jo crec que també el van deixar un carregat de setmana. O sigui,
1: I un carregat que va estar a punt.
0: Sí.
2: Castellers de Sants.
1: Castellers de Sants, 3 de 9, 4 de 9, 2 de 9 en folre i Manilles.
0: Jo dic el mateix i si no el poden fer faran el 5 de 8.
1: Sí.
2: Les Joves de Baix.
1: Les Joves de Baix, 4 de 9 sense folre, 3 de 10 folre i Manilles, 2 de 9 sense Manilles. No sé si carregats, descarregats, no sé què passarà,
2: que es faran,
1: però crec que la intenció és aquesta.
0: Jo crec que aniran a pel 4 de 9 sense folre, el 2 de 9 sense Manilles i el 3 de 10.
2: Castellers de la Vila de Gràcia.
1: Castellers de la Vila de Gràcia, jo tinc 5 de 8, 2 de 8, 4 de 8 amb l'agulla.
0: Jo diré pel 5 de 8 que van estrenar aquest cap de setmana, el 4 de 8 amb agulla i o 2 de 8 o 7 de 8.
2: Aquí els estimats Xiquets de Tarragona.
1: Xiquets de Tarragona, crec que els 3 castells que sumaran seran el 3 de 9, el 4 de 9 i el 7 de 9.
2: Altra colla que no sé com està després de l'última diada.
0: 7 de 9, 4 de 9 i 7 de 8.
2: Colla Vella.
1: Ni 5 de 8, tu creus?
0: Ah, ja l'han fet, és veritat, 6, 5 de 8, 7 de 8. Ja l'han fet, és veritat.
2: Colla Vella.
1: Colla Vella. A mi es va veure la... O sigui, jo crec que és la colla guanyadora, encara que em faci molta ràbia.
2: Això, si no, el Pol celebra, tio.
1: 4 de 9 sense folre, 4 de 10, 2 de 8 sense folre i 3 de 9 sense folre. He posat 4 castells perquè no sé quin faran fora.
0: Ostres, jo no sé. Jo no anava a dir 3 de 9. Jo anava a dir estrenar el 2 de 8 sense folre, que puntua més que el 4. Jo dic 2 de 8, 4 de 10, 3 de 10.
1: Vale. Diumenge 27, 14:45, notícia de la revista Castells. La Vella col·loca l'aixecador al 3 de 9 sense folre.
0: Hòstia,
1: el
0: desig no
1: celebrat avui, a més del 3 de 9 sense folre fins a l'aixecador, han fet 3 de 8 net, sencer, 2 de 9 sense manilles fins a dosos, 4 de 10 folre i manilles fins a 600 i 4 de 9 sense folre fins a dosos amb l'aixecador a 600. Ja està. Jo quan vaig veure han fet 3 de 9 sense folre fins a l'aguixador,
0: i com el carreguin, han guanyat mig concurs carregant el 3 de 9, i no carregaran.
1: Jo...
0: Què?
1: Jo ara vaig a dir una cosa perquè he estat fent molts punts aquesta tarda. Només hi ha una opció de que la Vella no guanyi.
0: Que Vilafranca faci...
1: És Pilar, no? Amb folre, manilles i mutals, descarregat.
2: Ui, tornat...
0: El 3 de 9, el 3 de 9 descarregat, el 3 de 9 descarregat crec que puntua més que el Pilar de 9, pot ser?
1: Si Vilafranca descarrega...
0: 3, 4 de 10 i Pilar de 9.
1: I Pilar de 9, que quedaria fora el 3 de 10, sí. I per molt que la Vella descarregui 4 de 10, 2 de 8...
0: El 9 de 9 aquest any és un castell descarregadíssim de fins a tots sants, jo crec que no veurem el 9 de 9.
1: Bueno, doncs, però... I amb...
0: Amb 3 de 10, 4 de 10 i Pilar de 9, tot descarregat, no crec que li guanyi a 4 de 10, 3 de 10 i 3 de 9. Amb...
1: Evidentment. 3 de 10, 4 de 10, Pilar de 9, no guanya a 4 de 10, 2 de 8 i 3 de 9.
0: I crec que tampoc, si la Vella fa 2 de 8 descarregat...
1: 3 de 9 carregat...
0: No, si fa 2 de 8 descarregat, 3 de 9 carregat i 4 de 10 descarregat, crec que tampoc guanya. O sigui, també guanya, crec, eh?
1: Si la Vella fes 4 de 10, 2 de 8 sense folre, 3 de 9 sense folre carregat i Vilafranca descarregués els dos castells de 10 i el Pilar 9, la Vella quedaria tercera, tal i mal que jo tinc de les Joves.
0: Ostres.
1: Però les Joves no farà això, les Joves
0: quedaria
1: segona.
0: Enteneu que ens parem tant perquè són castells grans i tal i tal.
1: Quedaria la Vella.
0: Següent, Collanovi.
2: Que guanyés Vilafranca, descarregant el Pilar 9 a folre, manilles i puntals. Després de la polèmica d'aquest any de si estava descarregat o no,
0: a mi, com facin el que algun cop s'ha vist a la Terra Corena, que és fotre fora el públic per posar una cinteta per fer el Pilar i facin el mateix que ja està i guanyen el concurs així,
2: es pot fer?
0: La pot liar.
2: Es pot fer el concurs?
0: No és ètic.
1: Segueix.
0: No és ètic. Segueix.
2: Bueno, Colla Castellera, Sant Pere i Sant Pau.
1: Estic
2: molt content que estigui a diumenge.
0: Segueixo. Tires tu?
1: Tira tu primer, va.
0: 5 de 8, 2 de 8, 3 de 9 en folre.
1: 5 de 8, 4 de 8 amb l'agulla, 3 de 9 en folre, pel simple fet que 4 amb l'agulla puntua més que el 2 de 8 en folre.
0: Pues llavors sí, 4 de 8 en folre.
2: Aquí no vull que parleu vosaltres. Moixirangues d'Igualada.
1: Que ningú sap.
0: Nil, va, que ningú sap.
3: pots creure que m'ho he oblidat? Per això us ho he enviat, perquè m'ho he oblidat.
0: Vinga, va.
3: 2 de 9, 3 de 9 i 4 de 9, la tripleta de 9.
2: Ai, seguim. Jove faran,
0: el 4, cauran, faran el 3, cauran del 4 i cauran del 2.
3: A mi m'ha dit que ho porten molt bé.
1: El 4 és el que t'has carrat.
2: Jove Tarragona.
1: 5 de 9, 4 de 10... 4... És que no ho sé. 4 de 10, 2 de 9 o 3 de 10. Jo crec que estarà aquí.
0: 5 de 9, 4 de 10 i 3 de 10.
1: Jo crec que... crec i espero bastant que sí. O sigui, tant de bo.
0: I si no, 4 amb agulla, que encara no l'han descarregat.
2: Xiques de Reus.
1: 3 de 9, 5 de 8 i 2 de 8 en Folra.
0: Sí.
1: No crec que 4 de 9.
0: O 4 de 8.
2: Els teus estimadíssims calculosos de Mataró?
0: El 4 de 8 no poden fer 4 de 8, no?
1: El sí, diumenge. A tercera sí.
0: Però es pot fer el curs de diumenge?
1: El pots fer el que vulguis. Pots fer un 3 de 7, si
0: vols. Si no, no sabia.
1: Malauradament, 4 de 9, 5 de 8, 3 de 9. No crec que hi hagi la bogeria el 2 de 9 fos re manilles.
0: I jo opino mateix, que el Jordi.
2: I...
1: Tant de bo, eh?
2: Però... Acabem amb els lagartos. Ja ho
1: hem dit, 3 de 10, 4 de 10, 9 de 9 i Pilar de 9. Jo crec que aquesta és la diada que somien.
0: 3 de 10, 3 de 10, 4 de 9 i 9 de 9. Ai, Pilar de 9, perdó.
1: 4 de 9 sense folre.
0: Sí.
1: No hi haurà 4 de 10.
0: Jo crec que és... O igual 4 de 10 que puntua més, crec, que el 3 puntua més el 4, si no m'equivoco ara mateix.
2: I
0: 4 de 10, 4 net i Pilar de 9, jo crec.
2: I ara m'ha fet la mateixa pregunta que ha fet el Jordi. Qui voleu que guanyi?
0: Vilabella.
1: Qui vull que guanyi?
0: Colla Vella? I si no la guanya...
1: Qui vull que guanyi? Sí. Colla Castellà de Sant Pere i Sant Pau.
2: Jo igual que Castellà de Sant Pere i Sant Pau.
0: Vale, ara
1: realista, crec que guanyarà la Vella. Vull que guanyi Vilafranca. Vull que guanyi les joves. Me'n faria molta il·lusió que guanyi les joves.
2: Estan joves Vella i Vilafranca, no?
0: I la jove.
1: I la jove de Tarragona.
0: Abans de les joves...
2: Jo vull que jove la Tarragona i no l'he vist res malament aquestes dies.
0: Home, la jove de Tarragona l'any passat fa 2 anys va quedar-se.
2: Jo
1: però si la jove es descarrega 4 de 9 sense folre i 2 de 9 sense manilles, el 3 de 10 jo el veig més difícil. Jo crec que no hi ha opcions de que la jove quedi tercera.
2: Però d'aquest,
0: a partir d'aquí...
2: Qui té la bona sort del Foix? La jove de Tarragona.
0: Doncs vinga, va, que no queda res. I vull
1: jo
0: comentar...
1: espero que sigui la jove.
0: Vull comentar una cosa abans, dada jo. Estem parlant del concurs, hi ha una colla que no va, hi ha una colla que mai va al concurs perquè diu que no, que és el Mientras Rasa. Els vull felicitar per el 5 de 9 i el Pilar de 8 amb fons remenies carregat, que fa molts anys que no fan. A partir d'aquí, moltes gràcies per escoltar el programa i fins la propera setmana.
3: Àngel Moreno.
0: Moltes gràcies.
1: No, fins la propera setmana, no, màgia, fins dissabte.
0: Fins dissabte.
2: Era màgia.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, encara dominat pels núvols, uns núvols que seran força abundants al matí amb algunes clarianes, mentre que a partir de migdia tindrem algunes estones de sol que alternaran també amb núvols baixos. Tot i així, avui no esperem pluges. La temperatura ha pujat una mica de nit i es mantindrà de dia i es mourà entre els 21 i 22 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà els 27 com a molt, amb una humitat alta i encara ambient xafogós, ben feble en terral de nit, i marinades que seran molt canviants d'entre xaloc i garbí, tot i que molt febles, ja que el vent no passarà dels 15 a 20 quilòmetres com a molt, i la mar amb una mica ressecosa dominarà amb una miqueta de maró, de mar de fons. Per demà esperem que el temps sigui variable i insegur. Sí que amb sol i núvols fins a mig matí, després els núvols tornaran a ser més abundants, taparan el cel i esperem algunes pluges febles intermitents o alguns ruixats dispersos a la tarda, aclarint-se al final del dia. La temperatura no variarà gaire i continuarà sent alta pel primer dia d'octubre, movent-se entre 21 i 22 de mínima i de 26 a 27 de màxima, amb una humitat alta i força xafogor. Ben feble en terral de nit i moderat de llevant de dia. Això farà que la mar continuï moguda amb maró.
0: Ràdio Cubelles. Notícies. L'arquitecte de la sala Multiusos de la Mota, en Josep Maria Pujol, ha rebut amb tristesa la decisió d'enderrocar l'edifici. Defensa que se n'estudiï la recuperació i proposa un pla director o un pla estratègic i analitzar l'estructura, que considera ben conservada. L'aprovació en l'últim ple municipal de 320.000 euros per enderrocar l'antiga sala Multiusos de la Mota ha revifat darrerament el debat sobre aquest edifici, que porta abandonat des de fa gairebé 20 anys. Per això, des de Ràdio Cubelles ens hem posat en contacte i hem entrevistat en Josep Maria Pujol Torres, que és l'arquitecte que va idear el projecte i que va dirigir les obres l'any 1991. I així és com diu que ha rebut la decisió del govern municipal d'enderrocar aquest edifici.
3: La rebo amb tristesa, perquè per mi els edificis són fills, perquè has dedicat un temps, l'has mimat, l'has cuidat, l'has construït,

0: que s'hi vulgui fer finalment.
1: Crec que aquest edifici té una oportunitat nova, i aquesta oportunitat nova passa a entendre a través d'un pla director o un pla estratègic, que això existeix a l'urbanisme. Aquest pla estratègic i aquest pla director ja es fan en molts edificis que són equipaments o que són edificis patrimonials, i hi ha unes certes subvencions que poden ajudar a reconstruir-ho o per l'utilització exactament d'un equipament públic, en el qual poden haver diverses activitats, com ho estava comentant abans, que podia reciclar-se aquestes activitats per tenir un teatre experimental, per tenir un congrés petit, per tenir música una altra vegada, i inclús al voltant pues, tenir un espai d'esbarjo o tenir un puesto d'observació de les coses de les aus a la sortida del Foix.
0: Pel que fa a la situació de l'edifici, Josep Maria Pujol Torres apunta que l'estructura es va construir amb una robustesa important, amb una planxa de formigó a la base per evitar el moviment dels fangs del riu i que, a més, tot plegat es va fer per perdurar. Creu que els danys que hagi patit seran superficials i que es poden recuperar encara que l'interior estigui vandalitzat i que s'hagi abandonat durant tants anys.
1: Jo el que crec és que l'estructura està bé, les parets estan bé. El que no està bé és l'interior, que sembla... Jo vaig fer unes naus, que eren 10.000 metres de naus, amb el qual és un edifici de vidre que va estar abandonat i tirat pedres i vandalitzat, tot ple de pintura i tot això, i ara actualment està en funcionament perquè un altre promotor l'ha agafat a baix cost i ha pogut refer tot l'edifici i ara està en funcionament. Vull dir que quan veus la imatge que de degradació, potser és superficial. Vale? I llavors aquestes coses s'han d'analitzar profundament i s'ha de fer un informe bastant correcte o contrastat, o un altre informe contrastat, per veure el valor que pot tenir aquest edifici actualment si no s'enderroca i quines intervencions, com t'estava dient, d'un pla director, un pla estratègic, es poden fer per recuperar aquest edifici, si voleu, com a edifici simbòlic de Cubelles i que ha tingut una història dintre de Cubelles.
0: Recordem que la sala es va construir l'any 1991 fruit d'una concessió de l'Ajuntament que va cedir els terrenys. Es va inaugurar com la discoteca Màduc, que després d'uns 5 anys aproximadament, amb el boom de la música màquina, va passar a ser la Central, una filial d'Escòrpia, durant dues temporades. En l'etapa final com a discoteca va acabar acollint la Cybertrack abans de passar ja a mans de l'Ajuntament i convertir-se en l'escenari de concerts de Sant Jordi, de la Setmana Cultural, del Festival La Mota Reggae. També s'hi va fer la Barema, entre molts altres esdeveniments i projectes, com la Tele Cubelles del Peix Agulla. Una nova concessió dels terrenys per a la construcció d'un complex mixt esportiu i hoteler va provocar l'aturada de totes les activitats a la sala i que l'Ajuntament en retirés totes les instal·lacions durant la legislatura 2007-2011, ja que s'havia d'enderrocar. El projecte hoteler, però, va fer fallida amb la crisi del 2008 i van passar uns anys fins que l'Ajuntament no va poder recuperar legalment l'espai, cosa que es va confirmar durant la legislatura 2011-2015. Tot i la recuperació de l'edifici i el pas a mans un altre cop de l'Ajuntament, en cap moment des d'aleshores es va arribar a revertir l'abandonament i el deteriorament de l'edifici, que de fet, des d'això, l'any 2007, que no ha tornat a acollir cap acte públic. La Fira Covermut, que s'havia celebrat aquest cap de setmana, 3 i 4 d'octubre, finalment ha quedat suspesa, s'ha cancel·lat, tal com ha anunciat l'Ajuntament aquest mateix dimecres. Per saber-ne més detalls dels motius que han portat aquesta cancel·lació, que a més seria la tercera consecutiva, tenim amb nosaltres la regidora de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planas. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I bé, això, hem vist aquest anunci, no?, que ha fet aquest dimecres al matí l'Ajuntament que finalment doncs, es cancela el Coarmut del 2026 que s'havia anunciat, s'estava anunciant per aquest pròxim cap de setmana, 3 i 4 d'octubre, i finalment no

0: se celebrarà. A més a més, acumula, diguéssim, un històric, no?, de les dues edicions anteriors que tampoc es van poder celebrar, no?, ni el 24 ni el 25.
1: Sí, sembla que estem de pega amb el Covermut perquè per diferents motius s'ha anat cancel·lant. L'última edició que realment es va fer va ser la del 2023, que va funcionar molt bé, però hem intentat repetir l'experiència diverses vegades i no ha sigut possible. El 24 es va suspendre pel dol institucional per el tema de la Dana de València, el 25 pel tema del temps també, i el 26...
0: Bueno, es va dir pressupost el 25, eh?
1: Sí, bueno, pressupost...
0: Es va dir que no hi havia pressupost. Ens vau dir.
1: Bueno.
0: No, vull dir que...
1: Sí, sí.
0: És que no es va ni anunciar, no, diria, ja el 26. Bueno, es va anunciar pel març.
1: Es va... És exacte, la del 26. Del 26 es va fer pel març i després es va suspendre pel temps també.
0: Això sí.
1: Sí, sí. Es va suspendre també pel temps i ara també doncs, pel temps. La del març pensàvem que era més bona època i per intentar fer la primavera, que semblava que la gent tingués com a més ganes. I ara mateix la veritat és que ha sigut una decisió molt dura d'aprendre perquè hem estat fins a l'últim moment mirant les prediccions diferents del temps compulsivament cada 5 minuts, però veiem que no canvien i que a més hi ha dos dies que afecten el muntatge, per exemple dijous, que demà també hi ha aire, no només pluja sinó aire, que això realment sí que és un problema pel tema de les carpes, perquè bueno, ja ens va passar que el 2024 vam tenir que pagar unes carpes perquè es van fer malbé. Doncs llavors, això, doncs, que en diferents moments hem vist que no es podia fer perquè bueno, posàvem en risc també els treballadors que fan el muntatge i que després el dissabte i el diumenge, tot i que ha anat variant el temps, que semblava que al principi era molt dolent i ara sembla que no sigui tan dolent, però al final sí que acaba la pluja i que pues, els grups de música amb quatre gotes ja no poden tocar perquè els equips es fan malbé. Bueno, al final la gent tampoc no està a gust si fa mal temps. Vull dir, i el diumenge també donava aire, amb el qual al final vam decidir... Ha sigut molt dur prendre aquesta decisió perquè, com tu dius, ja són diverses edicions que no hem pogut fer, teníem moltes ganes i havíem ficat molts esforços i al final bueno, tothom ho ha entès perquè a més també els ajuntaments del voltant que també tenien actes programats han fet exactament el mateix, al final també ho han cancel·lat. Mm-hmm. I bueno, al final el temps... Haurem de fer un contracte menor per contractar el temps també, a veure si podem fer una mica d'estabilitat amb el temps i podem celebrar el Covermut. Serà el 2027, però esperem que es pugui fer.
0: Aviam, clar, la intenció també del Covermut de fer-lo aquestes dates era el que es diu desestacionalitzar, no? La dinamització, el suport que dona l'Ajuntament, fer-ho fora de les dates en què ja funciona, no? De per si el passeig marítim, però clar, també contra el temps és difícil lluitar-hi, no?
1: Sí,
0: a la tardor
1: clar.
0: És complicat.
1: Bueno, és que això és molt imprevisible, cada vegada amb el canvi climàtic és més imprevisible el que passa. L'edició del 2023 es va fer al novembre, al principis de novembre, i va fer un sol espaterrant. De fet, nosaltres moltes vegades la castanyada l'hem fet amb una calor... Bueno, això del temps és cada vegada més imprevisible. Va haver una dana el 12 de juliol, o sigui que no sabem mai què ens pot passar amb el temps, que no estem adaptats amb el canvi climàtic. És molt difícil de predir.
0: Mm-hmm. Bé, en tot cas, hagués sigut l'últim Covermut del mandat, també. No sé si de cara al mandat que ve creu que és una fira que s'ha de continuar apostant, malgrat doncs, que no s'han pogut fer les edicions anteriors, que s'haurà de replantejar. Bé, quina idea en té vostè com a regidora i quins deures creu que té en relació al Covermut el que es faci els pròxims anys?
1: Jo crec que la idea de fer una fira fora de temporada, jo hi crec. Vale? I a més la restauració, que haig d'agrair aquí que han sigut super assertius amb aquesta decisió, que jo he estat parlant amb diferents restauradors i que ho han entès perfectament. Al final tots tenim aplicacions que miren la predicció del temps. Abans de que jo ho estigués mirant, també ho estava mirant ells per fer les compres i tot, i que han entès perfectament la situació, que han respectat l'Ajuntament amb la seva decisió i que no hi ha hagut cap confrontació amb això. I això més d'agrair, perquè ja que prens una decisió dura, que almenys tinguis el suport de la gent que hi participa. I realment pues, és una fira que crea molta expectació, la gent la demana, perquè el 2023 quan es va fer va funcionar molt bé i tota la restauració també. Bueno, quan fem el covermut? Quan fem el covermut? Perquè sí que és veritat que a l'estiu el passeig ja funciona i fer alguna activitat fora de temporada va molt bé.
0: Bé, a més, és un tema, no?, el vermut, els aperitius, que agrada, no?, que té, cada cop té més afició, també, i poder tenir un dia per tastar i per descobrir, no?, una beguda amb història a Catalunya, també, doncs, era interessant, no?, li donava aquest plus, no?, de que no era una fira així com així, no?, sinó que també tenia...
1: No, tu fiques un passeig maco, un bon dia... vermut, aperitius i música, i és una aposta segura, vull dir que al final sí que és una fira que funciona, perquè a més, tot i que sigui fora de temporada, també té l'avantatge de que al voltant tampoc no es fan grans coses, llavors sí que és veritat que la gent és una fira per la gent del voltant, de les comarques del voltant, i des del Baix Penedès fins a l'Alt Penedès la gent venia a Cubelles a passar el dia, a veure amb gent de tota la comarca i tal, i la gent ve a veure. Llavors tenia molta expectació. Si hagués pogut fer-se, doncs segur que hagués sigut un èxit, segur.
0: Una de les novetats també era que paral·lelament s'acollia la primera fira d'artesanes i artistes, no?, en aquest cas organitzat també amb el Consell Comarcal del Garraf i des de la Regidoria d'Igualtat. Entenc que, doncs, que era el mateix cap de setmana, el mateix lloc i tot, doncs, queda afectada per la mateixa cancel·lació.
1: Sí, la situació és la mateixa. També són carpes que al final són molt fràgils. Allà al passeig no hi ha barreres arquitectòniques a la que bufa el vent, les carpes surten volant. De fet, ja ens ha passat, de sortir volant i darrere de les carpes, i bueno, que al final la inclemència del temps tampoc no hagués afavorit que la fira hagués funcionat, i hem preferit també canviar-la de dia. I la segurament bueno, falta lligar coses, però segurament es farà el dia 10 d'octubre,
0: és a dir, s'ajornarà una setmana,
1: sí,
0: en aquest cas,
1: perquè és molt més fàcil ajornar una fira d'aquesta de les dones artesanes, que simplement és quedar amb les dones, que un covermut, que això sí que implica doncs, els restauradors, implica la gent que ve, els distribuïdors que venen de fora. Hi ha altres fires d'aquest sector en altres llocs, que les agendes d'aquesta gent ja la tenen compromeses. És, pel volum és molt més difícil de tornar a reprogramar fàcilment.
0: Doncs bé, aquesta és la situació que ha afectat el covermut, aquesta previsió de pluges, no? Després que també recordem, aquesta mateixa setmana hem tingut una situació de tempestes, no? Amb alerta vermella, per tant, doncs, cada vegada cal també tenir més precaució, previsió, no? En protegir, doncs, les persones, els béns, si hi ha, doncs, qualsevol petit indici, no?, que hi pugui haver això, doncs una emergència, no?
1: Sí, sobretot també la gent que hi treballa, perquè la gent que hi treballa amb el muntatge, electricistes, personal de la brigada, la gent de la sonorització, tu has de garantir que ho puguin fer amb les condicions òptimes. I llavors, la situació de demà i la inclemència de demà era una cosa molt important com per cancel·lar-ho.
0: Doncs bé, no sé si vol afegir res més, Núria Planes, com a regidora de Dinamització Econòmica.
1: M'hagués agradat molt poder venir. La idea de venir avui era per dir que faríem el covermut i que ho faríem totes i la fira de dones artesanes. M'hagués agradat molt poder venir a dir una altra notícia, la veritat, però al final, bueno, la situació és la que és, i amb resiliència i, bueno, doncs, a tirar endavant i treballar per fer o perquè seguir fent el covermut.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, que vagi bé, bon dia.
1: Gràcies a tu.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua ha continuat amb el buidatge preventiu de l'embassament del Foix. Després dels aiguats d'aquest dimarts, el volum acumulat a l'embassament havia superat el 70%, i en previsió de més pluges aquests dies, ara s'estan alliberant uns 3.000 litres per segon riu avall. Des d'aquest dimarts al migdia, de fet, l'Agència Catalana de l'Aigua ha començat a buidar l'embassament, que havia arribat, com dèiem, al 70% després dels aiguats. La maniobra ha començat amb un primer cabal de sortida d'uns 600 litres per segon, que s'ha ampliat als 3.000 litres per segon des de la tarda d'aquest dimarts i que s'ha mantingut amb aquest volum de sortida durant aquest dimecres. A l'inici de l'episodi de pluja, l'embassament estava al 54% de capacitat i ha pujat per sobre del 70% en poques hores. Ara, en previsió de més precipitacions aquests pròxims dies, el volum de l'embassament anirà baixant amb aquesta evacuació preventiva de 3.000 litres per segon. De fet, aquest dimecres al migdia, segons les dades publicades per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'embassament havia baixat fins al 68% aproximadament.
2: Node Garraf ha elaborat un primer plànol amb 6 rutes de cicloturisme de carretera pel Garraf després d'una fase de diagnosi i revisió dels diferents recorreguts. La iniciativa busca consolidar una oferta cicloturística que permeti descobrir el territori sobre dues rodes i alhora complementar les rutes amb els principals atractius turístics de la comarca. El tècnic de turisme de Node Garraf, Jonathan Alemany, explica que les propostes s'han treballat conjuntament amb els ajuntaments, els parcs i altres agents del territori. L'objectiu ha estat comprovar aspectes com ara la seguretat dels itineraris, el traçat dels recorreguts i l'interès dels punts de vista. Així mateix ho explica al llarg d'una conversa mantinguda aquí, a Ràdio Cubelles.
3: Es va treballar amb una taula de treball amb els municipis, amb cadascun dels ajuntaments, també amb els parcs i amb altres agents implicats. I aquí, en aquesta fase, el que vam fer és nosaltres mostrar una mica què és el que hi havia perquè cada ajuntament ens digués una mica també la tasca de... Bueno, anem a veure també com a municipi quina és la condició d'aquesta ruta. Si, per exemple, m'invento, clar, pot ser que hi hagi una proposta d'una ruta que nosaltres hem detectat a internet o en els principals canals de la gent que visita el Garraf en bici, però resulta que l'Ajuntament ens diu sí, però escolta, fa un temps la policia local hem posat un senyal de direcció prohibida, que a més no ens interessa que passin les bicis per una qüestió de seguretat i per una qüestió de convivència amb els vianants, etc. Tot això ha sigut la tasca de laboratori, no? Perquè, clar, és detectar tots aquests punts, algunes vegades col·laborar amb urbanisme, d'altres amb policia local, d'altres amb regidories d'esports, d'altres... Bueno, cada ajuntament una mica ha fet aquesta tasca.
2: El plànol incorpora informació pràctica sobre cada ruta, com ara la cartografia, les distàncies i els desnivells, així com també recomanacions pels ciclistes. A més, els recorreguts disposen de codis QR que permeten consultar-los i descarregar-los en diferents eines de navegació. La informació també està disponible a rutesgarraf.cat, mentre que el material en paper es distribuirà properament a través de les oficines de turisme, punts d'informació turística i allotjaments de la comunitat.
3: Té doncs una primera part de lo que és el mapa de les rutes, val? Amb la seva cartografia, el seu desnivell, els punts d'interès per als que passa de les diferents municipis de la comarca i després doncs podem trobar també el perfil més tècnic, val? Una mica doncs la distància, elevació, percentatge de si hi ha rampes o no. Podrem trobar també doncs una sèrie de consells, algunes curiositats de la comarca també que són interessants i després tots els enllaços amb QR. Perquè a dia d'avui hem vist que la gent que fa ciclisme doncs ja va sovint amb aplicatius, com que a més durant el trajecte moltes vegades no consulten el paper, doncs ja porten el típic track, no?, que es posen a la bicicleta i en aquest cas els de carretera més, que potser són la part més esportiva, i ja van veient una miqueta el traçat de la ruta, descarregat amb les principals eines que fan servir.
2: Entre els itineraris hi ha la ruta vinculada a Cubelles, que connecta amb altres municipis del Garraf i que permet combinar l'activitat esportiva amb la descoberta del patrimoni i els espais d'interès del municipi. El recorregut es pot completar amb visites al passeig marítim, la desembocadora del riu Foix, el castell i el nucli urbà.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

camino descalça, segueixo el camí que el cos em marca. Com dins d'una barca, sento un tambaleig que no m'espanta. Com si fos un mantra, m'atravessa el pit com una llança. Sóc com una planta que et dona la vida quan et canta.